0: Els Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.

duerme.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
4: Doncs us preguntàvem si us compraria unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
5: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
3: Utilitat, no? Que funcionen.
5: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on sigui que les venguin.
3: Sergi, tu portes ulleres.
4: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
3: Clar.
4: I després les de la IA.
3: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
4: 300 euros.
3: Jo pensava que més, eh?
5: Jo em pensava que molt més.
4: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
5: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
2: Ona Maresma. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
3: No sabia que t'agradessin els musicals.
7: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
8: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
3: Aquest no ets tu.
7: No, és el Gene Kelly. La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: M'arrenquem a l'octubre en teatre.
3: Fantàstic.
2: Teatre amateur,
3: molt bé.
2: Que teòricament és el nostre camp més... Bé, més com més fonamental, no? Més el pilar. Ara ja tornem a començar la temporada del teatre professional infantil i tenim programades ja d'aquí fins a final de temporada 7 obres.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
4: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fa...

0: La porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
1: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
0: Anem al teatre.
2: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
3: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
5: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. Un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.

0: els aiguamolls.
1: Molt bones a tots i a totes, benvinguts a una nova edició de La Rela, programa aquest que començarà parlant amb la Revolta Pagesa, i és que aquest gremi de la pagesia enceta ara diverses assemblees amb qüestions que creuen que cal batallar, que cal reivindicar, i que pot ser que s'acabin transformant, doncs, amb aquelles grans mobilitzacions a les que ens tenen acostumats. De tot plegat, en parlarem amb un dels seus portaveus, Ramon Rojo. Després el que farem és rebre al màxim responsable d'Uniones, de la Fruita Dolça, amb en Josep Cabré, amb qui abordarem diverses qüestions com aquests problemes que tenim ara mateix amb la pera, però no només. També com a Alt Picatil, preguntarem per aquesta fusió de les dues cooperatives, que és una qüestió que fa molt temps que es porta coient. Parlem de Frutalpi i la cooperativa de Sant Bartolomé. Tot plegat i més en una rela que comença ara mateix. Som-hi.
2: El maig, el favà, primerenc o tardà?
3: Amb nom propi.
1: Doncs som-hi, comencem amb aquesta primera entrevista, us ho dèiem ara al sumari, parlant amb Revolta Pagesa, amb el gremi de la pagesia, amb un dels seus portaveus, amb en Ramon Rojo, que podríem dir-ho així, que no sé si ho explicaré jo bé el que proposen, però no sé si seria correcte. Ramon, molt bones de nou, benvingut de nou a casa teva, en aquest programa.
4: Molt bones.
1: Que el que proposeu és tornar a preguntar-vos, parlar amb la pagesia, per si cal moure coses, seria això? Perquè ens explicava a la premsa un reguitzell de propostes, de coses que no us acaben d'encaixar, i podríem dir que comenceu amb assemblees per veure si això us farà mobilitzar en un futur, seria correcte?
4: Sí, correcte. Ens trobem amb un problema molt greu, que és que el producte que fem a Catalunya no surt, no s'està venent. Abans era pel tema de la sequera, que no podíem produir bé. Ara que per fi aconseguim produir, doncs resulta que a les grans distribuïdores, grans superfícies, i també veiem que la restauració, doncs no fan servir el nostre producte i fan servir producte de fora. Llavors, això, òbviament, el que està aportant és que les cooperatives estiguin plenes d'oli, els cellers estiguin plens de vins, magatzems plens de verdura. Amb el tema de la fruita es veu que també n'hi ha molts problemes. Bueno, el cereal també té un preu molt baix perquè entra molt de cereal de fora. Bueno, és tot un conjunt de problemes en el sentit de la comercialització, diguem-ne, no? A l'última fase del producte, que és vendre'l amb un preu per poder guanyar-nos la vida, i ens trobem que no n'hi ha manera.
1: És això que un servidor que fa més de 20 anys que fa de periodista agrari, doncs fa 20 anys ja sonava com una qüestió capital, i tant de bo m'equivoqui, però potser dintre de 20 anys seguirà sonant allò de prou justos per la pagesia. No ens en sortim, però clar, entenc també el vostre malestar, que a casa nostra, com a mínim, els nostres comerços, els qui ven aliments, que en tinguin de cases, que això no caldria ni reclamar-ho, però sí ho hem de reclamar perquè no és lo habitual o no passa tant com caldria, no?
4: Sí, la veritat és que arriba a ser fins i tot trist veure o demanar que el producte que fem aquí, el primer lloc que s'ha de vendre és aquí, i no ell d'aquí, doncs, o haver d'exportar-lo moltes vegades o no vendre'l directament, que és el que ja està passant, que això és una situació, bueno, no té cap tipus de sentit. Vam parlar amb el govern pel tema de la comercialització, d'etiquetatges i tot això. Ens trobem que estem dintre d'un sistema que la majoria de lleis sempre fan traves per poder posar-li pals a les rodes al producte de fora, i bueno, doncs ens trobem en aquesta situació absurda en un món que sempre s'està predicant la petjada de carboni, bueno, cuidar el planeta, no?, que són les polítiques dels últims 30 anys, i ens trobem que el producte que tenim aquí, en comptes de prendre'l aquí, doncs hem de prendre el mateix producte, de molt menys qualitat, de moltes menys garanties, etc, però de l'altra punta del món. Llavors, aquí n'hi ha algo que no quadra des de fa temps, i ara ja la situació ja ser ja molt preocupant.
1: Clar, insistim, la situació no és pas nova, però també és cert que quan revolta agafa una situació que és un mal endèmic, com a mínim fa trontollar que allò segueixi igual. Per això la pregunta penso que és molt pertinent. Us passa pel cap algunes accions concretes per tractar de que aquí es prioritzi el que es vengui i es consumeixi productes locals?
4: Sí, a veure, el primer que farem serà començar a fer assemblees per veure també com estan els ànims i veure també del múscul que hi podem comptar. L'objectiu és, com sempre, denunciar in situ l'arrel del problema. És a dir, si n'hi ha grans superfícies, etc, que són els que en comptes de vendre oli d'aquí porten oli de l'altra punta de la península i fins i tot d'altre continent, doncs, òbviament, haurem d'anar davant d'aquesta gran superfície i explicar-li a la nostra societat el que estan fent i la repercussió que té comprar aquest oli de fora i deixar de comprar l'oli que fem nosaltres. En el cas de l'oli, per exemple.
1: I això, JARC, Unió de Pagesos, les organitzacions tradicionals de forma conjunta, doncs un servidor se n'ha fet un fart de veure i cobrir-ho, de que a determinada firma, doncs, quan feien sobretot allò del producte és que vende sota costos si, algun producte, també pel tema de les importacions, però sobretot pel tema dels productes esquers, aquí tots que insistim es venen sota costos de producció, doncs que es feia una gran mobilització a les portes d'aquell gran supermercat, que això sí que a la marca li fa ser mal, que aquell dia no ven tants calés, però passat demà dona la sensació que tot segueix igual, no? I m'imagino que aquesta reflexió que fa un servidor també l'haureu fet vosaltres. Sabem que costa molt mobilitzar la gent, però suposo que també heu de trencar aquest esquema de, bueno, anirem un dia davant d'aquesta gran superfície i passat demà què? No servirà de res. Què els diem a la gent que pugui pensar això, que és ben legítim i lògic?
4: Bueno, la intenció de tot això no és protestar, sinó la intenció de tot això, com sempre intentem fer, és arreglar el problema. És a dir, nosaltres no volem fer un dia i fer una protesta i poc més. Nosaltres el que volem realment és que les grans superfícies tinguin venda de producte local i producte català, que les persones puguin optar allà dintre de si volen comprar un oli que ve de fora o un oli que sigui nostre. Almenys que tinguin l'opció. Fins ara no tenen l'opció. Llavors, la nostra intenció és d'asseure'ns amb les grans superfícies i també volem que sigui el govern, perquè sigui el govern el que miri de mediar i d'aportar les solucions, si nosaltres no som capaços de trobar-les, per mirar de que la pagesia pugui vendre el seu producte a la seva terra i que tothom hi guanyi. Les grans superfícies, en aquest cas, n'hi ha de moltes que enguany, l'any passat, perdó, van batre rècords de guanys. Llavors, sabem perfectament que vendre producte local no els hi farà plegar, ni molt menys. Sí. Que igual no tenen tants guanys o vés a saber la repercussió, però la repercussió que ha de tindre això serà mínima. Llavors, crec que pel bé de tothom és millor que aquestes empreses retallin una miqueta els guanys, si cal, però que puguin vendre el producte aquí, que pugui haver-hi pagesia aquí i, sobretot, que el consumidor pugui comprar un producte que sap d'on ve. Perquè si compra ara unes llenties que venen d'Estats Units, vés a saber d'Estats Units on les han comprat, perquè això no té... No tenen rastre com nosaltres, no tenen aquesta... aquesta burocràcia, aquesta...
1: traçabilitat, sí. La traçabilitat,
4: sí. Estem tot el dia amb la traçabilitat, ja no m'he sortit el nom, perdó. No té la traçabilitat que tenim nosaltres. I ja, de fet, és que ja que fem tantíssima paperassa, tanta traçabilitat, tanta normativa, almenys que ens serveixi perquè el nostre producte vagi per davant, no? Del que no ho té, perquè és que si no té cap tipus de sentit. Si hem d'estar tot el dia fem la collita i hem de posar aquesta finca han sortit tants quilos, és el lot número 1, l'altre tal, quan envases, això és del lot número 1 que es va fer amb aquesta finca, amb aquesta altra. Si n'hi ha qualsevol problema, de seguida se tira del fil, s'arriba a la finca i se miraria el que ha passat allà. Això nosaltres ho podem fer i, en canvi, ells de fora no.
1: Llavors,
4: sí, sí. No té cap tipus de sentit aquesta situació.
1: No. A més, aquí l'expliquem setmana sí, setmana també. Per tant, els oients ho saben prou bé, els que segueixen aquest programa. I pels que no, vaig a dibuixar una mica... Ja em disculparàs, a grosso modo, algun dels capítols més importants de Revolta. Ho dic, recordo d'on venim per després preguntar cap on anem. Clar, quan parles amb organitzacions agràries tradicionals, Unió Pagès o Jarca Saja, moltes vegades et diuen allò de que a partir de la primavera això de convocar la gent, mal assumpte, que la gent ja té fenya, que les èpoques bones són abans, no? I amb grans causes i que veiem que es pot canviar, que es poden canviar coses. Clar, vosaltres ja era un 1 de juny que paralitzàveu tot un país amb un múscul brutal. No ho heu fet més vegades, però en aquell moment que ens deien que costa molt arrencar la gent, vosaltres segurament és quan més arrencàveu. Això feia que també per l'1 de febrer posterior doncs amenacéssiu amb més talls de carreteres per paralitzar el país, que a correcuita el conseller a Cervera, amb aquests ja coneguts com a Corts de Cervera, us prometés moltes coses perquè aquells talls no es produïssin i llavors també, perdó, aquells talls i aquest anar mobilitzant-se, al principi amb reticències de les organitzacions tradicionals, però amb el pas del temps doncs sumant-se molts amb aquest múscul que ha mostrat Revolta. Això és, a grosso modo, una petita part, perquè hi ha més coses, de la radiografia d'on estem. Clar, jo pregunto, l'escenari és el mateix? I la pregunta és, perquè sabem que estan amb la mosca darrere l'orella les organitzacions agràries pel tema del vot nul a les eleccions que vol demanar i que va ser un èxit amb un 20%. Que si els acords de Cervera, aquells que dèiem ara, es van complir o no, i si no es van complir perquè la gent us cregui i us segueixi i tothom sumi, doncs han de veure que allò serveix, sobretot quan ara hi ha feina. És a dir, no sé si aquest escenari que a grosso modo he dibuixat d'on venim i d'on estem us fa patir, és així, no tant, m'equivoco, us preocupa?
4: Doncs mira, jo... sincerament, jo crec que la gent que sempre hi participa amb el que es fa a Revolta, jo crec que ho fa per dignitat, més que per aconseguir coses. A veure, sempre quan tens un problema pots arreglar-lo, no? Però al final jo el que sento sempre, perquè n'hi ha moltíssima germanor dintre de cada vegada que fem alguna cosa, jo el que veig és que la gent s'estima i dona suport i vol lluitar per causes justes, de manera justa i amb una gent que l'única intenció que tenim és millorar les coses. No n'hi ha cap tipus, no n'hi ha altra intenció. Jo crec que això és el pilar fonamental que ara mateix i que ha tingut Revolta des del primer moment. El tema d'aconseguir coses, o sigui, això, el primer, estem en un sector tan maltractat i que està tan bloquejat per tot arreu, que desfer tot això se necessita moltíssim temps, moltíssima feina, i s'ha d'anar a picar pedra. S'ha d'anar picant pedra perquè n'hi ha moltíssima feina. Llavors, els resultats directes són lents. Ara, per exemple, aquesta setmana passada se va publicar el tema de que el pantà de Riudecanyes es comencen les obres de les bases, d'una planta depuradora. Bueno, això no ha sigut Revolta, han sigut un munt de moviments de pressió que al final han aconseguit doncs, que això sigui una realitat. Si no s'haguessin fet totes aquestes pressions, això òbviament estaria en un calaix i se farien altres coses. A Cervera vaig ser jo precisament perquè soc d'aquí, de la mateixa comarca, el que li vaig pressionar tot el que vaig poder al conseller perquè mogués fils pel tema d'aquesta planta de depuradora. Però igual que jo, ha apretat Unió de Pagesos, han apretat Comunitats de Regants, han apretat alcaldes, han apretat... Vull dir, és un no parar i és el que hem de fer. O sigui, no hem de parar. I ja sigui amb l'organització que sigui i sigui de la manera que sigui, però hem d'apretar, hem de defensar el nostre. I és que no ens queda més remei. Jo aquest migdia he estat amb un company d'aquí del Baix Camp. Estava apuradíssim perquè ell està en una cooperativa que no li paga perquè no estan venent, no tenen diners. I a part depenen d'una altra cooperativa de segon grau que tampoc té diners. I està pillat. I és un tio que enguany ha fet una bona collita. I estava content, fa un mes, era el tio més content del món. I ara resulta avui, estava fet caldo, perquè no ha cobrat. I té un munt de deutes, clar, ha tingut bona collita, ha comprat una eina i quatre deutes que tenia i ja està pillat. I clar, i per què és tot això? Doncs, òbviament, perquè aquesta cooperativa no està venent el producte ni al preu que l'ha de vendre ni al ritme que l'ha de vendre. I la cooperativa de segon grau també té un munt de problemes perquè es trobem el mateix, que el producte de fora invadeix el nostre espai i nosaltres, al final, no sabem què fer amb ell. Baixem preus i, al final, l'acabem regalant por ahí. I això no pot ser, perquè això el que està portant és en una ruïna, en un sector. Jo el company estava dient avui, dic, tio, no pleguis, perquè anem a defensar tot això, perquè és que, a veure, tenim una feina que ens agrada, tenim passió. Avui dia el que treballa de pagès és per passió. Fins ara podem treballar del que ens agrada. A la nostra terra, finques nostres, de la nostra família, o llogades, o el que sigui. Vull dir, te pots guanyar la vida mig bé. Dic, tio, això ho hem de defensar, això no ho podem deixar i quedar-nos amb deutes i deixar passar tot això i a sobre després ser dependents d'uns altres. És que això no té cap tipus de sentit. O sigui, segurament som del 4 o 5% de tot el planeta de gent que treballa el que li agrada i cada dia anem a treballar i gaudim de lo que fem. Sí. Vull dir, i no, ho hem de defensar.
1: Clar, però sempre es fiqui més complicat perquè si hi ha una cosa de treure producte, doncs cert és que s'ha aprovat a Mercosur, que està en vigor, però aquest aterratge de producte suposo que anirà sent paulatinament i alguns sectors patiran més que altres. Per tant, diguéssim, el futur, en aquest sentit, de que s'acaben consumint els productes d'aquí, doncs sembla que no que hagi de quedar igual, sinó, ostres, que si un vol ser pessimista, raons no li falten.
4: Bueno, sí, raons no li falten sempre i quan es rendeixi i no lluiti per lo seu. Bueno. És a dir, jo crec que encara ens queden cartutxos per cremar i encara podem arreglar això. Si aconseguim que tothom comenci a comprar el nostre producte, vas a un restaurant, agafes la carta de vins i demanis el vi d'aquí, que vagis a un restaurant i que vagis a un restaurant que faci servir producte d'aquí, no? El que, vull dir, tenim, com a consumidors, tenim un munt de força i després la feina que tenim també a la pagesia i una obligació, ja per dignitat, és defensar lo nostre, que som els primers que haurien d'estar en peu de guerra per acabar amb tot el que està passant. El tema del Mercosur, al final, ja el tenim a dintre. Vull dir, Mercosur ja existeix de manera encoberta, però vas al supermercat, a qualsevol, i el 80%, 90% és de fora. Ja és de fora. Si és que encara que obrir les portes més, jo crec que més producte ja no podran portar, perquè és que ja gairebé tot és de fora. Llavors, per mirar de que això no segueixi avançant, tant govern com grans superfícies, com restauració, com pagesia, com societat, hem de trobar la manera de que la gent del territori pugui seguir endavant. I no amb subsidis, ni en ajuts, ni en pagues, ni res. No. Produint i cobrant el preu que es mereix la feina que fem. Sí, sí. Perquè nosaltres puguem pagar també a la nostra gent, ben pagats, que puguem comprar el que hagin de comprar, maquinària, etcètera, i que l'economia circuli. Si no és que és un cercle viciós que al final l'únic que tindrà diners és el que està portant producte de fora.
1: Absolutament d'acord. Estic mirant el temps. Et volia preguntar també, perquè abans feia esment d'aquest 20% que dèiem del vot nul. En parlo ara perquè vam parlar amb tu a la mateixa nit del dia de la votació, amb el programa especial que vam fer a finals de febrer, i dèiem una mica amb tothom, crec que amb tu mateix, amb tu també, que aquest 20%, absolutament increïble, sorprenent, xifres astronòmiques, un de cada cinc pagesos va votar nul després de la crida que feia Revolta Pagès, el Gremi de la Pagesia, que veníem d'uns altres comicis que havia hagut zero vots nuls, d'aquests 20 i pico mil pagesos que tenien dret a vot en aquests i els anteriors comicis de cambres agràries, i que s'arriba a un 20%, a un de cada cinc. Clar, amb el pas del temps, ara que ja portem uns mesets, què ha suposat això? És a dir, l'administració us mira d'altra manera? És a dir, quina lectura feu amb el pas del temps d'aquesta força que vau demostrar, crec que és inapel·lable, que a dia d'avui què en queda d'això?
4: Bueno, nosaltres bàsicament seguim igual. És a dir, el que t'he explicat abans, de que som una gent que no tenim cap tipus d'intenció només que de defensar-nos, seguim igual. La intenció del vot nul va ser aquesta, de manifestar també la gent que tenim i la gent que està també en contra del sistema com està establert. I al final la força sempre vindrà de la capacitat que tingui la gent de reacció. I la capacitat de reacció sempre vindrà també per mirar de solventar un problema. És a dir, si n'hi ha quatre problemes, per dir-te alguna cosa, i n'hi ha un de ben gros, aquest sempre serà el primer que farà que la gent salti, no? Llavors, si tenim una organització que no depèn de ningú, que la mantenim entre tots nosaltres, a la que tinguem un problema, la nostra gent o qui sigui diu, ei, n'hi ha aquest problema, doncs tenim capacitat de respondre i d'enfrontar-nos amb qui sigui. Perquè nosaltres no li devem res a ningú, encara. I espero que demà tampoc. Vull dir, clar, no ens poden dir, no, mira, si feu això i doncs quan se revisi les subvencions te retallaré. O a nosaltres ens és igual, això. A mi m'és igual. Jo el que vull, i la majoria de la gent, el que volem és treballar. Treballar, guanyar-nos la vida, que no ens estiguin robant a les finques, que no ens estiguin ficant producte de fora, que no s'estiguin inflant a paperassa simplement per perdre el temps i perquè no serveixi per res, perquè si al final ve un altre producte de por ahí, sí, estem competint de manera deslleial. Que la gent pugui comprar un producte de veritat, ben fet, de la seva terra, fet amb carinyo, fet amb ganes, fet per gent honrada, i que no n'hi hagi mans brutes pel mig i que no n'hi hagin interessos dels grossos, que ja n'hi ha prou, de que estiguin fent tants diners a base d'enfonsar la gent. No només la pagesia de Catalunya, ni d'Europa. És de tot arreu. Sí, sí. És de tot arreu, perquè la pagesia que n'hi ha a Amèrica del Sud l'estan fotent fora també de les seves terres per produir, per exportar. I bueno, al final és que no té sentit i això hem d'aturar-ho com, o sigui, com sigui, i amb les eines que tenim.
1: A més,
4: nosaltres...
1: A més, ho has dit... Tallava perquè no tenim temps per a més, però sí que a mi m'agradaria acabar subratllant, perquè penso que és el que més us apel·la. Jo, de veritat, que us dono la raó al 100%, que a vegades doncs, alguna cosa sembla que no es pugui canviar, però si no t'ho creus tu, no ho canviaràs. I si no, com molt bé deies, per dignitat... doncs un ha de dir, això està malament, amb això no hi ha dret. I per tant, ja només pel tema de la dignitat i per batallar-ho, doncs sí que s'han de lliurar algunes guerres. I això revolta ho té, això segurament és el que fa que més que tanta gent doncs, segueixi anem a protestar, de revolta, i per això nosaltres, doncs, com que ara comencen aquestes assemblees, que ens deia el Ramon, en què aquestes i altres coses es posaran a debat, també volem posar aquest granet de sorra perquè la gent pugui tindre el debat des de l'altre costat de l'antena, que el puguin traslladar al bar, als amics, als grups de WhatsApp, perquè em sembla molt pertinent tot això que denuncia el Gremi de la Pagesia avui, de veu d'un dels seus portaveu, el Ramon Rojo, a qui sempre li hem d'agrair que digui que sí als nostres micròfons. De veritat, moltes gràcies i felicitats per la feina.
4: Molt bé. Molt bé, moltíssimes gràcies a tu, Francesc. Gràcies.
2: No és bon maig el que no deixa la bassa plena.

0: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
1: L'entrevista.
2: Doncs seguim, ho fem ara amb Fruita Dolça i amb el luxe de poder-ne parlar amb el màxim responsable a nivell estatal de Unió de Uniones. Parlem del Josep Cabré, el responsable d'aquesta Fruita Dolça, com dèiem, d'Unió de Uniones. Josep, què tal? Molt bones?
3: Molt bones.
2: Que hi ha qui diu allò de que amb unes setmanes començarem la campanya, però la campanya, diguéssim, ja hi és, eh? Que la setmana passada parlàvem de cireres, s'ha d'aclarir, etc.
3: Sí, sí, el camp ja hi ha un ritme bastant frenètic, que està agafant velocitat, que en diem nosaltres, perquè la clarida del pressing nectarina està al 100%, i la collita de cirera també està al moment quasi més àlgid ja. Poder la setmana que ve ser el moment més fort, sí. I també s'ha començat amb moltes varietats d'albercoc, per tant, inici de campanya, i paulatinament pues, bueno, la feina anirà més, no? Això comença de menys a més, i de moment anem començant.
2: Ens deia el Francesc Pena, que el coneixes a prou bé, perquè precisament havia estat responsable de la Fruita Dolça de Unió de Pagès, i va coincidir, doncs, els dos tenint càrrecs a l'organització, que també ens ho han dit d'altres persones, que està molt tensionat el mercat laboral, és a dir, que es pateix molt per tindre treballadors, sobretot en aquest tram. Després, doncs, sí que ve molta més gent, també no és fàcil, però que ara és un moment que històricament cada vegada costa més trobar gent, també perquè s'ajunten campanyes, doncs, amb el sur, abans s'encadenaven. Això també ho noteu, els que vosaltres?
3: Bueno, el que està clar és que les campanyes del sur s'han allargat i les plantacions de cirera han pujat, no? N'hi ha, no és que n'hi hagi moltes, però n'hi ha més que els últims anys. De fet, és l'únic cultiu de fruita que està pujant amb número d'hectàrees, els altres estan tots baixant. I per tant, doncs, hi ha aquest solapament, diguem-ne, campanya cirera, aclareig, i que els treballadors, doncs, acostumen a arribar uns dies més tard de lo habitual perquè se'ls allarga campanya de la maduixa o a la resta de l'estat. Sí. I a allargar aquestes campanyes, doncs, bueno, té aquests moments, però bueno, enguany esperem que amb la regularització que s'ha fet per part del govern espanyol, pues, bueno, com que van dir que quan PIC presentaven els papers antes de resoldre podrien començar a treballar, pues, esperem que això, pues, no faci que no es tensioni tant en el mercat laboral i tot sigui més normal i vagi tot millor.
2: I els que som d'aquí de Lleida, de l'entorn de l'Horta de Lleida, o del món rural, doncs, aquella imatge l'hem vist moltes vegades, doncs, d'una persona, a mi em ve el cap, però no només, d'un subsaharià que va pels camins, que va parant torre a torre, però, doncs, aquella feina que es pot treballar. M'imagino que deu haver perfils de tot tipus, de gent que té papers i gent que no. Ja sabem que la pagesia és complidora, que no se la juguen, perquè cau un puro, no ho diu un servidor, sinó les estadístiques oficials, però dibuixo aquest escenari perquè no sé si ha passat o coneixes o t'han dit companys de gent que et diu, ostres, sí, no tinc papers, però és que m'han dit que estan al caure. Si et convé, em faries un favor. Això us ha passat de gent allò que estigui pendent que us vingui a reclamar feina?
3: Bueno, molts anys la gent que no té papers pues passen a dir-te que, sisplau, els donis feina, que no tenen per menjar, i tu els has de dir que no pots, en el sentit de que no té una situació regular perquè l'Estat ha decidit no deixar-lo treballar i tu no li pots donar feina. I, per tant, no pot treballar. Però enguany jo crec que això anirà molt a menys perquè els mal anomenats, no?, sense papers, perquè són persones, no?, igual que nosaltres, i això d'anomenar-los sense papers, doncs, ho trobo poder una mica lleig en aquest sentit, no? Però la gent que no té la situació regular seran menys, molt menys, i, per tant, bueno, aquestes situacions de persones que no poden treballar no ens hi trobarem, o no ens hi trobarem tant.
2: Aquesta és la teoria. De fet, les organitzacions agràries, doncs, ens han dit ja, quan s'anunciava, que ho veuen amb bons ulls, perquè això, perquè una mica el que deia, que s'ha tensionat molt el aconseguir feina, més amb un escenari que tot és tan canviant i tan incert, que s'avancen floracions i per tant també l'arribada de la fruita, etcètera, etcètera, que llavors fer una previsió de personal doncs costa molt, eh? I abans més o menys et gestionaves que encadenaves una campanya amb l'altra i ara fer previsions costa moltíssim.
3: Jo crec que enguany també, Fran, se veurà pues, menys gent al carrer perquè aquesta gent que no tenia una situació per poder treballar pues, no tenien recursos per tindre un allotjament o per anar a dormir. Sempre se'ns atribuïa que els pagesos no donem allotjament, això és fals. És a dir, nosaltres donem allotjament als treballadors que tenim. Els que no els hi podem donar feina perquè no tenen la situació regular, no els hi, pues, no els hi donem allotjament. Però com que aquesta gent podran treballar perquè tindran els permisos, doncs això serà bo perquè la gent que es veia pel carrer sense sostre, pues molts d'ells tindran una feina, tindran un lloc on dormir digne, perquè bueno, molts cops els, si són de molt lluny, l'empresari, el pagès, els hi donen aquests llocs per poder viure i dormir. No? I donen rellotjaments. De fet, els últims anys hi ha hagut ajuts per fer allotjaments, han anat amb increment i, per tant, jo crec que la situació serà molt millor.
2: De fet, això està regulat al conveni del camp. Moment recordo si és que el que dictamina el text és que si una persona ve, no sé si eren 80 o 75 quilòmetres, no dista gaire que sigui amunt o avall, però que el pagès li ha d'oferir doncs, aquesta possibilitat d'allotjament. I això no passa amb cap altre gran sector econòmic. Ho dic perquè...
3: No.
2: Això no passa a cap altre gran sector. Aquí passa, i després també et sap greu, ho diem cada any, però abans que passi, veure que gent, fins i tot companys dels mitjans de comunicació, fiquen aquell titular de... S'estima que uns 300 temporers dormen al carrer. No són temporers. Són rodamons, sense sostre, sense papers, que és una etiqueta que, com diu el Bep Cabré, a mi tampoc m'agrada, però ens entenem. Però en qualsevol cas, que són tot menys temporers.
3: No, hi ha una cosa que està molt clara, tu ho has dit, no? Si van a treballar al sector horari, nosaltres els oferim vivenda. Si aquests se'n van a fer feines, jo què sé, per cases, per jardins, per xalets, no tenen l'obligació de fer-los vivenda. Per tant, jo crec que el sector agrari en aquest sentit està complint.
2: Sí, sí.
3: I no fem d'alguna excepció d'algú que no fa les coses ben fetes, pues normalitat, no? Moltes vegades s'acusa amb alguna al sector de no fer les coses ben fetes i la majoria del sector, tothom sap que les empreses que doncs, estan produint fruita no es poden jugar el seu futur fent les coses malament. I, per tant, la gent té assumit que tot s'ha de fer bé i la immensa majoria dels pagesos estan fent la feina ben feta.
2: 30-35.000 persones amb una campanya normal és el que s'estima que arriba el volum d'ocupació a la plana de Lleida. Són xifres brutals. I és normal, com qualsevol altre sector, amb molts menys treballadors, doncs que hi hagi algun cas d'algú que ho faci malament. Hauria de ser zero, però el que diu les estadístiques és que no sé si el 99,5... Són xifres altíssimes de compliment del contracte i que tot se fa bé. A més, és un sector que se'l fiscalitza molt, que rep moltes inspeccions, a més, moltes d'elles, i des d'aquí també ho denunciem, una vegada més, segons qui ho fa, doncs no agrada gens, la Guàrdia Civil amb subfusells plantant-se a les explotacions. Espero que això canvi, perquè això d'arribar amb subfusell amb una explotació agrària...
3: No, jo només fer una reflexió. Tu pots dir gent d'altres sectors treballant dins d'un magatzem, l'inspector d'entrar truca a la porta d'entrada, amb una cuina d'un restaurant que no és visible. El sector agrari treballa al carrer. Per tant, si estic collint la meva fruita, la gent, els veïns, el que sigui que passa per la vora, està veient qui està treballant. Vull dir, més transparència és impossible, perquè el camp no té portes.
2: Sí, sí.
3: I com que el camp no té portes, estem a llum de tothom. I tothom ens veu que hi ha altres sectors que tenen aquestes portes. I casualment tothom i les entitats ara sortiran reclamant més inspeccions pel sector horari. És a dir, som un sector hiper
2: fiscalitzat, sí, sí.
3: I a part d'això, ens fan totes les inspeccions, més que els altres sectors. Els altres sectors no fan campanyes específiques d'inspecció. Per tant, més fiscalitzats que estem nosaltres, no hi ha cap més altre sector, i més transparents que nosaltres, que, com diem, al camp no hi ha portes, no hi ha ningú.
2: Sí, sí. De fet, recordem un cas que ja fa com a mínim que jo recordi, dues temporades. Què passa? L'explico perquè tampoc sé si s'ha resolt, que fins i tot la pagesia pateix tant per fer-ho bé que les organitzacions agràries, amb reunions amb les mateixes administracions, especialment amb la subdelegació del govern, també amb el Ministeri, amb la Generalitat, també en antena, en programes com aquest, en aquest s'ha denunciat diverses vegades, doncs denunciaven que en alguns casos, per tal com són aquells països, crec recordar que era en Gàmbia, els papers que tu demanes per acreditar que aquella persona té papers, és a dir, que compleix la normativa i que per tant no li ficaran l'etiqueta al pagès de que contracta amb algú que no en té, són com unes fotocòpies d'unes cartolines que ja costa entendre quasi el text, que la foto t'has d'imaginar que és aquella persona, no? I allò són documents oficials de països, diria que era com en Gàmbia i passa amb alguns més, eh? I,
3: clar, sí, no, és complicat.
2: I la pagesia deia, escolta, que nosaltres ens trobem amb aquests papers que ens diuen i sabem que són legals, però no tenim cap eina per poder-ho comprovar. Com ho fem, administració? Anem de la mà, ajudeu-nos. Vull dir, que fins i tot pateixen per això que no hauria de ser pas la seva feina i si algú ha falsificat el document, doncs el problema és per la persona que ho ha fet, no? I sé que això feia patir molt, que havia hagut alguna sanció en algun país al respecte, que l'havien jugat, que un s'havia fet passar per un altre, fins i tot noms que estaven duplicats i triplicats, que no creuen dades, que també ho denunciava la mateixa pagesia, de dir, ostres, administracions, si aquesta persona ha presentat aquest paper, que us saltin les alarmes als ordenadors de que està treballant a dos o tres llocs, perquè nosaltres no ho podem saber, nosaltres tenim les eines i la multa és com a nosaltres, no? Et consta
3: fet,
2: si això
3: és... Continuen multant, des de l'inspecció, continuen multant per això de la suplantació d'identitat, i és més, ja totes les sentències són favorables a la pagesia, i els jutges han acabat donant la raó als pagesos i no als inspectors de treball, en el sentit de que si tu el tens donat d'alta, aquella persona, i aquella persona t'ha enganyat que no és ell, o és un altre, o que si sembla, tu el tens donat d'alta, tu no tens cap benefici. Claro. Perquè tu pagues els impostos, el tens donat d'alta, i per tant, si tu dones d'alta una persona que està treballant en un altre lloc, la Seguretat Social es podria avisar, escolta, aquest senyor que ha donat d'alta a vostè, sàpigui que està treballant en una altra empresa agrària, o té duplicitat de papers. Llavors, això ho detectaríem. Però es tracta de col·laborar, no sancionar. Col·laborem i que ens informin i que ens ajudin, que si nosaltres estiguem una altra d'alta i cotisem i paguem, ens és igual pagar per un perquè per l'altre, no?
2: Claro.
3: És a dir, no tenim cap benefici fent-ho malament. Per tant, si a nosaltres ens enganyen, l'administració també ens ha d'ajudar. Diu, escolti, vostè l'han enganyat, que aquesta persona que té contractada, la té donada d'alta, no és la que diu que és. Pues, bueno, que se'ns informi, nosaltres no. El que volem és fer-ho bé.
2: I teniu una estimació de quants pagesos s'han vist afectats? És a dir, que els hagi caigut la multa, perquè diu, sí, el jutge li donarà la raó, però després s'han de menjar aquest tràmit del procés judicial o de la reclamació, el patiment que això suposa, mal de caps, etcètera, etcètera. Teniu una estimació de quants casos hi pot haver? No sé si a Lleida, Catalunya, Espanya...
3: No. Sé que hi ha sentències arreu de l'estat espanyol, aquí a Lleida també, hi ha hagut uns quants casos a Lleida... però el global no, perquè és una cosa que no s'acaba sabent molt. És a dir, la gent no acaba explicant, però sabem que hi ha hagut casos i però no sabem la quantitat.
2: I ha canviat, és a dir, perquè això no torna a passar, que insisteixo, és la mateixa pagesia qui posa amb alerta a l'administració, que els diu, escolta, nosaltres ho volem fer bé, els jutges, ara ens ho deia el Pep Cabré, donen la raó a la pagesia perquè és tan te fa fer papers.
3: Una cosa és una persona que no tingui, que fa suplantació d'identitat, no. I tu no tingui, el facis treure allà sense donar l'alta.
2: No, això està claríssim.
3: Llavors hi ha una sanció perquè tu t'estàs aprofitant d'aquella persona. Ara, si tu l'has donat d'alta i aquella persona t'ha enganyat a tu perquè ha canviat la fotografia dels papers o perquè hi ha una falsificació...
2: Claro.
3: És a dir...
2: És lògic, és que és lògic. Vull dir, no té més tu, tia. És a dir, tu fas bé la feina, no tens eines de verificació de que allò sigui així i el jutge, de fet, acaba donant la raó a la pagesia de, escolta, que ells ho fan bé, és feina d'administració, de que saltin les alarmes. I la pregunta que et feia
3: però també et diré, això passi a tots els sectors, però a un sector investigat i sancionat i som nosaltres.
2: Sí.
3: Perquè a les llars de casa, molta gent que va fer les feines de les llars de casa, no sé si tots tenen la situació donats d'alta, correctament...
2: Tots sabem que no. I també sabem que no s'hi posen. Tots sabem que no i sabem que no s'hi posen.
3: I allà no ningú.
2: No,
3: okay. És a dir, no, el pagès lo té, el dona d'alta, i després, si se'n va arreglar el jardí d'algú, però ahir no cal donar-lo d'alta, no? I som naltres els que ho fem bé i els criminalitzats.
2: Sí, sí.
3: I el demés mirem cap a una altra banda, no? Quan tenim gent treballant per les cases o pels jardins els caps de setmana, allí no hi ha ni altes ni baixes, no?
2: Sí, sí.
3: També majoritàriament, eh? Segurament també hi ha gent que ho fa bé, eh?
2: No, no, exactament, eh? Però el que ens diu el nazi, crec que no ens equivoquem, és que segurament allà sí que hi ha situacions molt irregulars i poder els mateixos que fan aquestes normes o envien inspeccions són els primers que podrien entonar la meva culpa, que políticament a algun doncs, li va tocar el rebre, com penso en Pablo Echenique amb la seva assistenta fa temps.
3: Correcte, ara m'ha vingut el cap del Pablo Echenique.
2: Justament de, també, de Podemos, eh? Va ser de Podemos que allò dels drets dels treballadors, etcètera, etcètera, és,
3: sí,
2: ara,
3: sí.
2: Teòricament, cada formació pot defensar el que vulgui, però si tu fas bandera d'això i després passa al contrari, com els hi passa allò del tema de les dones i pues, on tens més casos d'assetjament és el teu partit, doncs sí, t'ho has de fer mirar.
3: En no, fi... no, és que casualment és el partit que més s'ha ensenyat contra els pagesos en aquest sentit, quan i, no té sentit.
2: Exactament. Casualment també són els que no tenen representació a Lleida. Jo crec que també per aquest gran desconeixement nosaltres els hem dit moltes vegades, ho t'ho reitero des d'aquí, que amb discursos com allò de no a les macrogranges, jo els he dit, esteu convidats aquí a explicar-nos aquest no a les macrogranges, però que ens fiqueu xifres de quan és macrogranja amb pollastres, quan és macrogranja amb porcí, amb vedella, amb llet, amb conills, etc etc. Perquè crec que ni ells saben que és una macrogranja. Una granja petita.
3: No, correcte, vull dir, tot s'ha de dosificar a la seva justa mesura. No, el que no hem de fer és parlar per parlar, hem de documentar-nos, i llavors totes les posicions són defensables. Es pots compartir més o menys, però... si partim d'una base documentada, llavors tot, ni podem parlar de tot. Quan partim de la demagògia, pues és més complicat parlar-ne.
2: A més, jo tinc clar que si gosessin posar xifres, m'ho invento, amb els tocinos, amb els porcs, quan és una macrogranja, diguin la xifra que diguin, els toca el rebre. Perquè si diuen una xifra que és irrisòria, doncs aquest desconeixement que en reiterades ocasions han demostrat sobre el sector primari tornaria a posar-se a la palestra i tothom se'n riuria i encara tindrien menys vots al món rural, com els està passant no només a Lleida, sinó al conjunt de l'Estat, no? I si diuen una xifra molt alta... els seus votants, els de les ciutats, els urbanites, que coneixen menys aquest món rural, pensarien que s'han traicionat per anar a vendre vots. És a dir, diguin la xifra que diguin, la caguin. Però clar, sí, si tu no, fiquis amb aquest sí. Berenjenal, doncs et toca sortir-ne. Els periodistes et toca preguntar aquestes coses, que dic, això fa 3 anys que faig, o 4 o 5, que faig aquesta pregunta, quan vulguin, que vinguin a respondre-la.
3: No, això que has dit tu, moltes vegades hauria d'anar a veure les explotacions amb diputats que faci falta ensenyar la realitat del territori,
2: sí, sí.
3: I a partir d'aquí llavors treure'n conclusions i poder estarien diferents amb les conclusions, però almenys la base del que hi ha o que percebem seria la mateixa.
2: Sí, sí. Escolta, et volia preguntar, que marxarem més temps, però per tancar aquest d'aquests papers cartolines, per entendre'ns, està ja solucionat? Ha canviat alguna cosa? Tornem a estar exactament igual que els altres anys? És a dir, perquè ho heu reclamat, també des de l'altra part han dit que ho entenen, que tampoc és la feina vostra, els jutges insisteixen, us donen la raó, però ha canviat alguna cosa?
3: Bueno, en principi no, però enguany comencem una campanya nova i en els propers dies sabrem si ha canviat alguna cosa o no. Vull dir, tornarem a tindre casos i veurem si això doncs, col·labora en lloc de sancionar. I sancionar quan no s'han fet les coses, quan s'han fet les coses ben fetes. Vull dir, no estic esquivant cap sanció quan algú ho ha fet malament, tot el contrari.
2: No.
3: Veurem com s'afronta la campanya, nosaltres vam demanar flexibilitat, ajuda... per intentar, doncs, entre tots, fer-ho el millor possible. Això és el que hem demanat. Veurem enguany com comença la campanya i quina és l'actitud, doncs, de l'administració envers nosaltres.
2: Josep Cabré, al Picatí, preguntar-te, perquè en aquest sector de la fruita doncs, hem conegut que, finalment, Frutalpi, la cooperativa de Sant Bartolomé, jo crec que en forma és part d'aquesta última, no me'n recordo, s'uneixen, fan aquella fusió, que es veu que fa molt temps que se'n parlava, que no hi havia manera. Com es viu des del poble o què és el primer que n'heu copsat?
3: Bé, el que hem copsat és que és necessari. Les cooperatives o els pagesos cada cop són més grans, es van jubilant socis, cada cop són menys, hi ha pocs joves i el que es tracta és d'optimitzar les estructures i doncs, ajuntar-se, fusionar-se, doncs, intentar recuperar volums de producció perquè la teva estructura sigui viable. I que si no quedarem amb estructures grans i amb poc volum de quilos, que això fa que doncs, els costos s'acabin menjant. Per tant, tot el que sigui amb aquests processos de fusió i col·laborar entre uns i altres és el correcte, el camí a seguir.
2: Clar, i també faig aquesta pregunta perquè algú estarà pensant, i em fico el cap, que segur que és més d'un, però a veure què li diem, que també és cert que quan hem vist unions i gent que s'ha fet gran en juntar-se, i penso en cooperatives de segon grau, però no només, que passa allò que diuen, ostres, sí, casualment, els que més gran són, contra més t'ajuntes o més gran et fas, liquidacions més minces pels seus associats. Això aquí, hi ha el risc de que això passi, és diferent?
3: Jo penso que això no té res a veure amb la mida. Això és una gestió. Pots trobar una cooperativa gran amb bones liquidacions, una cooperativa gran amb males liquidacions. És la gestió que se'n faci de la pròpia empresa, que acaba sent una empresa, la cooperativa. El mateix passa amb empreses privades. Grups fruiters potents han tirat endavant i són molt potents, i grups fruiters s'han arruïnat i han petat i han desaparegut. I tot està en la gestió, que sigui transparent, que sigui una bona gestió, i el món cooperatiu en aquest sentit té una tasca important a intentar cada cop a millorar aquesta gestió perquè les coses surtin millor. I per tant, sempre tots tenim casos al cap puntuals, aquest va millor, aquest va pitjor, però a nivell global no qualificaríem grans o petits, millors o pitjor, simplement depèn de la gestió d'aquestes empreses. Si la gestió és bona, les liquidacions seran bones. Si la gestió és nefasta, que per desgràcia molts cops ha passat, doncs les liquidacions seran nefastes.
2: I m'imagino que et preguntaré una cosa ara que potser t'agafarà fora de joc, així m'ho dius amb total honestedat, perquè és notícia d'avui mateix. A mi particularment m'ha sorprès, poder per darrere ja se sabia. No en conec gaire, però hem conegut avui que Edullesa passa a ser la titularitat de l'Ajuntament íntegrament, la Diputació ha formalitzat l'acord de venda de les accions que tenia a favor això de l'Ajuntament, ho han fet per 122.000 euros i l'operació doncs permet posar sota un pràcticament mateix paraigües, ens ho deia quelcom així a l'alcalde, i ho dic molt amb pinces perquè em podria equivocar, però pel que tinc entès, com amb una mateixa gestió, sota un mateix paraigües, la gestió d'Edullesa i Mercolleida. Per la gent que no sàpiga què és Edullesa i què és Mercolleida, Mercolleida és el més senzill, segurament per a molts, és aquesta llotja. Mercolleida, allò que són els diaris, no és cert de Mercolleida puja un cèntim. Mercolleida el que fa és recollir com han anat les cotitzacions d'un determinat producte en els darrers 7 dies, i cada 7 dies trau cotitzacions, per tant, se sap com va evolucionant el mercat. Sí que és cert que molts cobren en funció del que marca una llotja. Mercolleida Lleida és referent amb el preu del porcí a Europa, també fa fruites i fa altres que són prou importants. I Edullesa és un punt aduaner a Lleida. I dius, ostres, un punt aduaner a Lleida? Pues si no tenim cap país que de fora de la Unió Europea que ens toqui, no? Però és una forma de fer l'avançada dels papers i tot el que suposa un contingent d'exportació. És com si tinguessis una aduana a Lleida per aquests viatges que fan productes com la fruita, però no només, no? Tu en coneixies alguna cosa? En saps alguna cosa, Josep?
3: Jo crec que Lleida és necessari per Lleida i per les exportacions, i sé que els últims anys potser la viabilitat està en entredit, doncs perquè no ens costava que sortiguessin els números. Jo crec que amb aquesta operació el que es pretén, tampoc ho coneixo al detall, però el que es pretén és ficar-ho sota el paraigües de l'Ajuntament Mercolleida perquè sigui viable aquest servei que es doni i que pugui continuar en el temps i no s'hagi de tancar la porta. Per tant, jo crec que si s'ha fet aquest acord és en positiu i per donar-li una viabilitat a Edullesa que pues costava que la tingués, no? pel volum o per l'estructura o pel que sigui, perquè ho desconec. I per tant, penso que si s'ha fet això és per donar una solució en positiu i esperem que així sigui.
2: Mirarem de poder-ho explicar amb més detall, amb més profunditat, la setmana vinent. Ens queden 3 minutets com amb aquest barret de responsable de la fruita dolça de Unió de Uniones. Sé que cada una de les fruites dolces que composen aquest gruix del sector, és a dir, les que recauen sota la responsabilitat cadascun, és un món. No sé si hi ha algunes que us preocupin i us ocupin més o especialment ara, que no ho hem comentat encara, fitosanitaris, hi ha alguna altra cosa?
3: fitosanitari, del cultiu de la pera. La pera portem uns anys de la gelada, les temperatures altes de l'estiu, no sabem ben bé què passa, que fins i tot van donar uns ajuts extraordinaris del 24, perquè no havia quallat bé i baixaven molt les produccions. L'any passat no va ser cap meravella, és a dir, l'any passat havia de ser un bon any i no va ser un bon any. Vam recuperar alguna la producció, però no als nivells òptims, i enguany, sobretot en plantacions joves, veiem que molt poca producció, per no dir gens, i en plantacions més adultes, doncs, també mitges collites o menys. No?
2: Això, perdona, per tant, això vosaltres, perdona que tallem, Josep, la setmana passada demanàveu que s'investigués el per què carai passa, en parlàvem al Pere Cabré, explicàvem que ho fèieu des de l'Unió de Pagesos, i el Pere deia, ens toca ara mateix fer una suposició, però jo diria que era per les calorades que han patit l'any passat. No sé si ja sabem una mica el per què de les causes, perquè quan feu aquesta crida feia una setmana i mitja o dues hores. Sabem el per
3: què? El primer any que va passar se va atribuir a la sequera, no? El canal d'Urgell tancat, sí. L'estrès hídric dels arbres, però resulta que les pegueres conferents que es van regar pel canal de Pinyana, Aragó i Catalunya, que no va pigar sequera, que es va regar normalitat, també els va passar el mateix. Per tant, això seria descartable. L'espirit de calor al juny, juliol, quan fa la inducció floral, perquè floració n'ha hagut. Havia voto floral, hi ha hagut floració, el que passa que la purga, el mal quallat, ha sigut el que ha fallat. I nosaltres veiem les plantacions, hòstia, l'enguany la pera tira, se veien les peretes que tibaven, boniques, i més tard del normal pues, han caigut. I hi ha hagut aquest mal quallat quan enguany en menys no ens ho esperàvem moltes finques. I això acabarà sent un problema, sumat amb el foc bacterià que ja ha arruïnat les zones de pera d'Itàlia, la Rioja, i que aquí l'hem anat convisquint, l'hem anat parant, l'hem anat augmentant, i sembla que en els últims dos o tres anys pues, hi ha hagut molts més casos de l'habitual. Veurem què acaba passant, i aquí n'haurem de parlar, perquè no podem deixar perdre plantacions viables, que igual haurem de canviar d'orientació productiva. Veurem com passem aquest estiu, i hem de fer balanç, i possiblement s'haurem de ficar mesures damunt de taula.
2: Foc bacterià, recordem que Catalunya era dels pocs llocs que feia allò de la lluita contra el foc bacterià, però teníem a l'Aragó que feia allò de la convivència, només estava batallant de mil maneres, al final ens toca tenir la convivència, i amb 30 segons. Clar, aquest foc bacterià que es propaga molt ràpid, que el que fa és mata un arbre de seguida, i hi ha actuacions ja protocolitzades dels arbres que s'han de tallar, del perímetre, etcètera. Clar, això del canvi climàtic, de més calors, etcètera, li va bé o li va malament? Això accentua el problema o el disminueix?
3: El foc bacterià, el que li va bé són les pedregades, perquè això fa ferides als arbres, i a l'època de floració és molta pluja i moltes humitats, que és el que ens hem trobat. Les humitats li van molt bé. A l'estiu més sec no li va tan bé, però les primaveres com que han tingut enguany, pues, i si agafa una zona on l'any passat va pedregar i ha ferides als arbres i tot plegat, o l'any passat ja es va reproduir, es va multiplicant, és a dir, això li va bé. I per tant, depèn del temps, serà complicat. Veurem com acaba.
2: Doncs ho seguirem. Em deies també de parlar de fitosanitaris. No tenim temps per fer-ho, però dic, Josep, que amb el responsable de fitosanitaris de la Federació de Cooperatives, crec que fa 3 setmanes, doncs vam parlar d'aquesta anormalitat que indigna tant, de que pràcticament tots els països productors hagin permès que s'amplin matèries actives que havien quedat descartades, que les havia prohibit la Unió Europea, i que nosaltres siguem els més papistes que el Papa, i que doncs no demanem una pròrroga com han fet els altres, perquè no hi ha alternatives que funcionin. Eh? De tot plegat n'hem parlat i seguirem fent també seguiment en aquest programa gràcies a col·laboracions com la teva, amb aquest responsable de Unió d'Uniones de la Fruita Dolça, el Josep Cabré. Moltes gràcies i bona campanya.
3: Gràcies a vosaltres, Joan. Bona campanya també a vosaltres.
1: Si per l'abril sents tronar, ordi i blat no faltarà.
4: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
2: Doncs fins aquí l'Arrela d'aquesta setmana. No tenim temps per a més. Si...

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Buenas, somos seis, si posible, chicos.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. La consulta sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació començarà demà dilluns a les 12 del migdia i s'allargarà 3 dies més fins dijous. En paral·lel, USTEC i professors de secundària han decidit finalment suspendre les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous com a jornada de reflexió, precisament mentre estigui oberta la votació. De moment, els dos sindicats mantindran, això sí, la mobilització general del proper divendres, dia 5, convocada per a tots els docents de Catalunya. Organitzacions com la CGT o la Intersindical, per la seva banda, ja han anunciat que faran campanya pel no a la consulta i han apostat per mantindre el cicle de mobilització previst. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia. Aquestes primeres hores de l'últim dia del mes de maig tenim unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana. Amb un matí que majoritàriament serà molt assolellat, tindrem l'arribada de molts núvols als Pirineus pel Pirineu més occidental i també per la franja de Ponent. Però a partir del migdia tornarem a tenir creixement de nuvolades que ens portarà una tarda d'inestabilitat una altra vegada a les comarques més del Pirineu i Prepirineu, arribant a afectar també a les comarques de la Catalunya central. Haurem d'estar molt pendents perquè aquests ruixats aniran acompanyats de tempesta. I tot plegat amb unes temperatures que tant al migdia com primeres hores de la tarda podran recuperar-se lleugerament, sobretot al Pla de Lleida. Ho anirem seguint. Que tingueu bon dia.
2: I en plana política, la Generalitat impulsarà aquest mes de juny el programa Arrel, una nova línia d'ajuts dotada amb 2,1 milions d'euros per crear i mantenir comerços en micropobles, amb l'objectiu de fixar l'activitat, reforçar la cohesió social i combatre la despoblació. El programa inclou subvencions i acompanyament tècnic i aposta especialment per establiments multiservei, espais que combinen restauració, serveis i àrees de trobada. I les comarques de Lleida, per la seva banda, encaren el gruix de la campanya de la fruita amb un sistema d'11 allotjaments municipals i d'acollida ciutadana que ofereixen 712 places destinades a les persones temporeres que busquen feina. Coincidint amb l'entrada del mes de juny, aquesta setmana entraran en funcionament el dispositiu habilitat per la paeria en diferents equipaments de la capital del Segrià. I en els esports, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se ahir a la final a l'Arsenal. Després de l'empat a 1 al temps reglamentari i després també de la pròrroga, els francesos es van emportar el títol a la tanda de penals. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
6: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
7: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
8: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
7: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
9: Segueix-nos al 95.2 FM i a

perseguint la nit busquent la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota, Joe.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
1: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
2: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Ara que ens costa tant trobar un forat per veure'ns, ara que costa tant oblidar que ens hem fet mal, ara que costa tant riure fort sense sentir que et tiba el cor, vas i obres la porta i tot es fon.

reconec una llum diferent que travessa el menjador. Tant de bo es quedés eternament o almenys

0: Votar sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació començarà demà dilluns a partir de les 12 del migdia i s'allargarà 3 dies més fins dijous. En paral·lel, USTEC i professors de secundària han decidit finalment suspendre les vagues territorials previstes precisament entre dilluns i dijous com a jornada de reflexió mentre estigui oberta la votació. De moment, els dos sindicats mantindran, això sí, la mobilització general del proper divendres convocada per a tots els docents de Catalunya. Per la seva banda, organitzacions com la CGT o la Intersindical ja han anunciat que faran campanya pel no a la consulta i han apostat per mantenir el cicle de mobilització previst. I més política, Junts enceta la recta final per nomenar el proper 21 de juny el seu candidat a les eleccions municipals de Barcelona. Aquest dilluns es constituirà la Comissió Municipal Territorial encarregada de pilotar el procés electoral. Fins ara, l'actual cap de files de Junts a Barcelona, Jordi Martí Galbis, i les diputades Pilar Calvo i Glòria Freixa han confirmat la seva voluntat de prendre el timó de la ciutat, però sobre la taula també hi ha noms com els de Jaume Alonso Cuevillas o Josep Maria Argimon. I marxem ara fins a Tarragona, on avui es recupera la bicicletada popular després de no fer-se durant 7 anys. Arrencarà d'aquí a una hora a les 10 d'aquest matí i serà una edició de rècord que superarà les 1.500 persones. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Tere Ortega.
1: L'etapa del 5 de juliol del Tour de França a Tarragona ha estat l'excusa perfecta per recuperar una bicicletada popular que es va deixar de fer el 2019. La jornada tindrà un caràcter especialment simbòlic, ja que els participants faran el mateix circuit que els corredors del Gran Depart. Ho ha explicat a Tarragona Ràdio el gerent de Tarragona Esports, Ramon Quadrat.
2: Pretenem és que sigui una avançada del que és el circuit neutralitzat del Tour, i el que volíem és que la gent també el pogués fer i que d'aquesta manera allò que després vola a la televisió ells també puguin dir quan ho han provat.
1: La bicicletada és gratuïta i compta amb dos recorreguts, un de familiar de 3,3 quilòmetres i un circuit llarg de més d'11 quilòmetres i mig que transitarà per la Rambla Nova i arribarà al balcó del Mediterrani.
0: I les comarques de Lleida encaren el gruix de la campanya de la fruita amb un sistema d'11 allotjaments municipals i d'acollida ciutadana que ofereix 712 places destinades a les persones temporeres que busquen feina. I tanquem amb els esports. El Paris Saint-Germain de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se ahir a l'Arsenal a la tanda de penals. El partit havia acabat amb empat a 1. És la segona Champions consecutiva per als francesos. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
6: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
7: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
6: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
7: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
8: Funky Tracks Radio.
9: Elegido producto del año por los consumidores.
10: Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
10: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
2: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
3: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
2: Hi ha l'Abubakar, també, que és, en sí. aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
4: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
5: A la ludoteca,
4: no?
5: Exacte.
4: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peces.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: mobilització previst. Per la seva banda, l'Assemblea Educativa de Catalunya, reunida ahir a Mataró, considera insuficient aquest preacord signat, però demana temps perquè es valori centre a centre. I la Generalitat impulsarà a partir d'aquest mes de juny el programa Arrel, una nova línia d'ajuts dotada amb 2,1 milions d'euros per crear i mantenir comerços en micropobles amb l'objectiu de fixar l'activitat, reforçar la cohesió social i combatre la despoblació. El programa inclou subvencions i acompanyament tècnic i aposta especialment per establiments multiservei, espais que combinen restauració, serveis i àrees de trobada. I més política, Junts enceta la recta final per nomenar el 21 de juny el seu candidat a les eleccions municipals a Barcelona. Demà dilluns es constituirà la Comissió Municipal Territorial encarregada de pilotar el procés electoral. Fins ara, l'actual cap de files, Jordi Martí Galvis, i les diputades Pilar Calvo i Glòria Freixa han confirmat la seva voluntat de prendre el timó de Barcelona, però sobre la taula també hi ha noms com els de Jaume Alonso Cuevillas o Josep Maria Argimon. Parlem també de mobilitat. El servei de bus entre Barcelona i l'aeroport de Girona s'amplia a partir d'aquest dilluns 1 de juny, coincidint amb els mesos d'estiu i principis de tardor, segons ha informat el Departament de Territori. El servei operat per l'empresa Barcelona Bus SL del grup Sagalès tindrà un horari regular amb 56 expedicions diàries, un 40% més respecte a l'oferta de l'estiu passat. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 26 anys com a presumpta autora d'un furt de 920 euros d'una parròquia de Nou Barris a Barcelona que havien de servir per pagar excursions d'uns nens. I tanquem amb els esports. El Paris Saint-Germain de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se ahir a la final a l'Arsenal. Després de l'empat a 1 al temps reglamentari i també després de la pròrroga, els francesos es van emportar el títol a la tanda de penals. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

Això és Premià Mèdia i també és la vostra emissora local. Som a Broadway, som a Londres, som a Premià de Mar, som a la porta de l'escenari.

Des de l'estudi de Premià Mèdia, Carles Soler a la direcció tècnica i un servidor vostre, Octavi Egea, us saludem i comencem el programa amb la intenció que tots plegats passem una bona estona i serà amb un musical d'èxit. Mamma Mia!

0: Això és el món dels musicals. Això és La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar.
1: Mamma Mia és un d'aquells musicals que, ni que sigui durant un parell d'hores, fan que t'oblidis dels problemes quotidians i et sentis feliç. I ho fa no amb noves cançons, com és habitual, sinó amb cançons ja conegudes. I potser aquesta és la sorprenent explicació del seu èxit.

0: Sam Carmichael, Bill Austin, and Harry Bright. Good luck.
1: Mamma Mia és un musical escrit per la dramaturga britànica Katherine Johnson, basat en cançons del grup suec ABBA. El nom ABBA és un acrònim format per les primeres lletres del nom de cada membre: Agatha, Björn, Benny i Jan-Frid. El títol del musical prové de l'èxit del grup de 1975, Mamma Mia.

Mamma Mia es va estrenar a Londres l'abril de 1999, on segueix en cartell. A Broadway es va estrenar a l'octubre de 2001 i es va representar fins setembre de 2015. 14 anys. Aquest proper agost, Mamma Mia tornarà a Broadway.

0: Broadway, Londres, París, Berlín, Madrid, Barcelona. A casa vostra, a la porta de l'escenari. A Ràdio Premià de Mar.
1: Avui dediquem el nostre i vostre espai al musical Mamma Mia. Sens dubte, el musical que té més companyies itinerants representant l'espectacle pel món. A cop d'ull, diguem que actualment es pot gaudir de Mamma Mia a Gran Bretanya, Canadà, Austràlia, Alemanya, Noruega, Rússia, Itàlia, Suècia, França, Brasil, Xina, Argentina, Àustria, Dinamarca i Espanya.

Mamma Mia es va estrenar en versió espanyola a Madrid el novembre de 2004. A Barcelona s'ha representat en dues ocasions. El novembre de 2007, on s'hi va estar fins gener de 2009, i el novembre de 2015, que va fer breu temporada, 3 mesos. L'octubre de 2022 es va estrenar una nova producció a Madrid, on va fer 3 temporades. Actualment està de gira i s'anuncia pel proper setembre la seva presentació a Barcelona. I amb el tema Dancing Queen, interpretat per Marta Valverde, Paula Sebastián i Nina, l'actriu que més vegades ha interpretat el paper principal de dona en tot el món, ens acomiadem pel dia d'avui. Amigues, amics, Carles Soler i un servidor vostre, Octavi Egea, des de Premià Mèdia o des de la vostra emissora local, confiem en retrobar-nos la propera setmana a la porta de l'escenari.

0: now, of course, is to simply hold your horses. To rush would be...
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. La consulta sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació començarà demà dilluns a les 12 del migdia i s'allargarà 3 dies més fins dijous. En paral·lel, USTEC i professors de secundària han decidit finalment suspendre les vagues territorials previstes per dilluns, dimarts, dimecres i dijous com a jornada de reflexió mentre estigui oberta la votació. De moment, els dos sindicats mantenen la mobilització general del divendres convocada per a tots els docents de Catalunya. Per la seva banda, organitzacions com la CGT o la Intersindical ja han anunciat que faran campanya pel no a la consulta i han apostat per mantenir el cicle de

0: A la línia R3 entre la Garriga i Figaró, interrompuda per un robatori de coure, s'ha reobert aquest matí sobre 6:45, segons ha informat Renfe. La incidència es va produir ahir dissabte al matí i va provocar de retruc un petit incendi de vegetació a la zona. I més mobilitat, perquè el servei de bus entre Barcelona i l'aeroport de Girona s'amplia a partir d'aquest dilluns 1 de juny, coincidint amb els mesos d'estiu i principis de tardor, segons ha informat el Departament de Territori. El servei operat per l'empresa Barcelona Bus del grup Sagalès tindrà un horari regular amb 56 expedicions diàries, un 40% més respecte a l'oferta de l'estiu passat. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 26 anys com a presumpta autora d'un furt de 920 euros d'una parròquia de Nou Barris a Barcelona que havien de servir per pagar les excursions d'uns nens. Com detalla la policia en un comunicat, els fets van passar el passat 15 d'abril a les 8 de la tarda, quan el mossèn de la parròquia, que custodiava els diners, va atendre un home i una dona que es van fer passar per persones necessitades. I tanquem amb els esports. El PSG de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se a la final ahir a l'Arsenal. Després de l'empat a 1 al temps reglamentari, els francesos es van acabar emportant el títol a la tanda de penals. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
4: Es hora de volver al trabajo.
5: Tú puedes parar esto.
6: ¿Parar esto? Esto está empezando.
5: Estamos aquí. Y aquí nos quedaremos mientras dure todo esto.
7: ¿A dónde vas? La fiesta acaba de comenzar.
8: Tranquila, mamá, yo ya estoy aquí.

Lights is on.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. La consulta sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació començarà demà dilluns a les 12 del migdia i s'allargarà 3 dies més fins dijous. En paral·lel, USTEC i professors de secundària han decidit finalment suspendre les vagues territorials previstes des de dilluns fins dijous com a jornada de reflexió mentre estigui oberta la votació. De moment, els dos sindicats mantindran la mobilització general de divendres convocada per a tots els docents de Catalunya. D'altra banda, organitzacions com la CGT o la Intersindical ja han anunciat que faran campanya pel no a la consulta i han apostat per mantenir el cicle de mobilització previst. Per la seva banda, l'Assemblea Educativa de Catalunya, reunida ahir a Mataró, considera insuficient el preacord signat, però demana temps perquè es valori centre a centre. I la Generalitat impulsarà aquest mes de juny el programa Arrel, una nova línia d'ajuts dotada amb 2,1 milions d'euros per crear i mantenir comerços en micropobles amb l'objectiu de fixar l'activitat, reforçar la cohesió social i combatre la despoblació. El programa inclou subvencions i acompanyament tècnic i aposta especialment per establiments multiservei i espais que combinen restauració, serveis i àrees de trobada. Parlem ara de successos. Els Mossos d'Esquadra

0: efectuat 7 operacions a Barcelona i d'altres províncies de l'Estat, en les quals s'han intervingut 10.000 dosis de Botox i més de 200 vials d'àcid hialurònic. S'han detectat també 115.000 euros presumptament vinculats al negoci il·lícit i s'han arrestat, com diem, un total de 9 persones. Dues més estan en investigació. I tanquem amb els esports. El Paris Saint-Germain de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se a l'Arsenal a la final disputada ahir a Hongria. Després de l'empat a una al temps reglamentari, els francesos es van acabar emportant el títol a la tanda de penals. Aquesta és la tercera Champions, doncs, per l'exentrenador del Barça. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
3: Sí, la música es un superpoder. Es probable que haya desempeñado un papel crucial en la evolución de nuestra especie. Está profundamente arraigada en nuestro cerebro y su importancia cultural refleja el verdadero poder que tiene.
4: Funky Tracks Radio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. La consulta sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació començarà demà dilluns a les 12 del migdia i s'allargarà 3 dies més, fins dijous. En paral·lel, USTEC i professors de secundària han decidit finalment suspendre les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous, precisament com a jornada de reflexió, mentre estigui oberta, doncs, la votació. De moment, els dos sindicats mantindran la mobilització general del divendres dia 5 convocada per a tots els docents de Catalunya. D'altra banda, organitzacions com la CGT o la Intersindical ja han anunciat que faran campanya pel no a la consulta i han apostat per mantenir el cicle de mobilització previst. Per la seva banda, l'Assemblea Educativa de Catalunya, reunida ahir a Mataró, considera insuficient el preacord signat, però demana temps perquè es valori centre a centre. I la Generalitat impulsarà aquest mes de juny el programa Arrel, una nova línia d'ajuts dotada amb 2,1 milions d'euros per crear i mantenir comerços en micropobles amb l'objectiu de fixar l'activitat, reforçar la cohesió social i combatre la despoblació. El programa inclou subvencions i acompanyament tècnic i aposta especialment pels establiments multiservei i espais que combinen restauració, serveis i àrees de trobada. I en successos, la teulada del centre excursionista de Terrassa s'ha ensorrat parcialment aquest matí, això sí, sense causar ferits. Els bombers han rebut l'avís poc abans d'un quart de vuit. Es tracta d'un edifici de planta baixa i golfes situades al carrer Sant Llorenç. Els bombers han fet una primera revisió de l'immoble des dels edificis del costat i després des de l'interior i han confirmat que no hi havia ningú. Demanen també als veïns que tenen terrassa adjacent amb l'edifici afectat que, com a mesura preventiva, no surtin a l'exterior en les properes hores. Seguim parlant de més successos. La Guàrdia Civil ha detingut 2 persones a la província de Barcelona en un dispositiu contra clíniques d'estètica clandestines. En un comunicat

0: Notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Estàs escoltant?
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: La nostra figura ara mateix està molt enfocada al tema de la prevenció.
4: Sempre s'ha parlat del sucre i la seva relació amb la càries. Quan nosaltres mengem un producte amb una alta quantitat de sucre, no només mengem nosaltres, sinó també les bactèries de la nostra boca. Llavors fermenten i produeixen àcids. Pot aparèixer la càries.
3: Llavors jo sempre recomano el mateix. Per exemple, si jo menjo alguna cosa així, sé que el que he d'intentar fer el més aviat que pugui és rentar-me la boca.
4: La salut bucodental, doncs, també passa per higienistes dentals i en aquest cas també per nutricionistes, perquè tots aquests problemes que poden haver a la boca doncs també afectaran a nivell alimentari, a nivell de digestió i a nivell de salut en general.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
1: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El passat mes d'abril es va alliberar a Lleida un assassí que havia passat 27 anys a la presó i del qual no se'n pot confirmar la rehabilitació. Què s'ha de fer en casos com aquest? Creiem realment en la reinserció dels presos? Avui Joan Salicru posarà aquestes qüestions sobre la taula a la conversa amb Aida Rodríguez, doctora en Ciències de l'Educació amb una tesi sobre justícia restaurativa, i Xavier Melero, advocat especialista en dret penal. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon i avui, nou capítol de Santuaris Naturals amb Josep Gordi. Per acabar, dedicarem el like al cicle Llunes, organitzat per l'associació País Conscient amb el suport de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri. Són sessions que tenen lloc a Barcelona i que exploren la neurociència, l'epigenètica i la interioritat compromesa. De fet, País Conscient va néixer a partir de l'experiència del Pla Nacional de Valors encarregat per la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2015. Des d'aleshores, continuen treballant per la reflexió i, de tot plegat, en parlarem amb Anna Jarque, gestora cultural i secretària de l'entitat. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de sol i selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, què tal? Avui parlarem de com ens atenen a la consulta mèdica i de com això pot afectar la nostra evolució de salut. I és que s'ha descobert que fer servir una llengua que no és la preferida del pacient pot tenir conseqüències mèdiques, ja que pot reduir la precisió del diagnòstic. Això en regions on només s'utilitza una llengua pot passar per alt, però a regions com Catalunya, doncs, és cabdal.
0: Per tant, imagino que en territoris bilingües, com dius, l'impacte deu ser major.

0: Però com s'ha descobert que això passa?
1: Doncs mira, tot plegat és gràcies a estudis fets en altres països que, com nosaltres, tenen regions bilingües i llengües minoritàries com el Canadà, el Regne Unit i Finlàndia. De moment aquí encara no s'ha fet cap estudi, però tot indica que l'atenció sanitària amb discordança lingüística, com s'anomena aquest fenomen, és una realitat a casa nostra també.
0: Per tant, en tenim indicis, però entenc que no ho podem confirmar com a tal encara.
1: Exacte. Hi ha aquests estudis previs que ens poden fer pensar que això és així, però encara no es pot confirmar al 100%. Ara bé, per posar-ne solució, la investigadora en sociolingüística i justícia lingüística a la Universitat Pompeu Fabra, Joana Pena Tarradellas, ha començat a treballar en el primer estudi a Catalunya i la idea és veure si la discordança lingüística apareix quan els professionals sanitaris atenen pacients catalanoparlants en castellà.
0: És un estudi, Carles, que es troba en una fase molt inicial?
1: La recerca no ha començat ara, sinó que ara és quan s'ha acabat la fase de recollida de dades qualitatives que s'ha fet mitjançant entrevistes tant a pacients com a personal sanitari. S'espera que els resultats es tinguin d'aquí a un any o un any i mig i llavors doncs, ja sabrem com afecta la discordança lingüística als pacients catalanoparlants.
0: I fins ara què en sabem? Ens atenen prou en català aquí a Catalunya?
1: En primer lloc, en un centre d'atenció primària, el metge té l'obligació d'atendre't si parles en català. T'ha de parlar en català o almenys t'ha d'entendre en català. Tu t'has de poder expressar com vulguis, però és cert que no sempre és així. Per exemple, l'últim informe que fa anualment Plataforma per la Llengua sobre les discriminacions lingüístiques de les administracions espanyoles indicava que el 37,7% de les vulneracions es van produir en els serveis sanitaris. Això què et pot provocar? Doncs, com deia abans, una reducció en la precisió del diagnòstic, però també pot afectar la confiança entre metge i pacient i a la qualitat assistencial.
0: Si a vegades en català mateix és la nostra llengua materna, ja ens costa parlar de qüestions de salut, imagina't si no ens expressem en la nostra llengua. Sabem si hi ha alguns sectors que són més vulnerables davant d'aquesta situació que d'altres?
1: Doncs sí, en la majoria d'estudis analitzats, les persones grans i els infants són els més afectats i és per dos fets molt bàsics. En el cas de la gent gran, pot ser pel deteriorament cognitiu, que pot empitjorar les seves competències bilingües, i en el cas dels infants, doncs, com que encara no l'han desenvolupat prou, doncs els hi pot passar el mateix. D'aquí un temps veurem els resultats de l'estudi a Catalunya, però el que ens deixa clar tot plegat és la importància de les llengües en el nostre dia a dia.
0: Moltíssimes gràcies, Carles. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
2: La ficció és gairebé sempre un reflex de la realitat. De tant en tant, però, gira la truita i és la realitat la que imita la ficció. Que li diguin ser no l'actor Cristo Fernández, que aquest mes de maig ha vist com en temps de descompte i contrapronòstic complir el seu somni d'infantesa. Nascut a Mèxic fa 35 anys, Fernández és conegut sobretot pel seu paper a la sèrie Ted Lasso. Allà hi interpreta Dani Rojas, un davanter de la FC Richmond que destaca més pel seu entusiasme que pels seus gols. A Cristo Fernández el paper no li venia de nou. De petit, la seva àvia li va regalar una pilota i allà va començar el seu enamorament amb el futbol. Quan tenia 15 anys, va fitxar pel Tecos, un equip de la tercera divisió mexicana, i semblava que podria guanyar-se la vida com a futbolista, encara que no fos al nivell més alt. Una lesió al genoll va acabar amb la seva carrera futbolística abans de començar, però com que la derrota gairebé mai és definitiva, Fernández va fer cas dels seus pares i va buscar una altra vocació que el fes feliç. A la universitat va descobrir la interpretació i va marxar al Regne Unit a la recerca del seu segon somni. Sense avisat, no podia treballar legalment i periòdicament havia de marxar del país. El cop de sort li va venir quan va aconseguir un paper a la sèrie Ted Lasso, una comèdia sobre un equip de futbol modest de la Lliga Anglesa que fitxa un entrenador de futbol, però de futbol americà, que no sap res del soccer. Trepitjar la gespa i tocar pilota una altra vegada devia despertar algun tipus de Madalena de Proust en Cristo Fernández, que va començar a entrenar amb el segon equip del Chicago Fire i al març va aconseguir una prova amb el Paso Locomotive de la segona divisió dels Estats Units. Finalment, després de 2 mesos de proves, el club texà ha confirmat que fitxa definitivament Fernández. Als 35 anys, una edat en què la majoria de futbolistes ja enfilen la recta final de la carrera esportiva, és quan ell comença a fer els primers passos en el futbol professional. No sabem si a la vida real Cristo Fernández tindrà el mateix èxit que Dani Rojas en la ficció, però de moment ja ha aconseguit fer feliç el seu nen interior.

A les presons es treballa per la reeducació, la rehabilitació i, en definitiva, per la reinserció social de les persones condemnades. Però creiem de debò en la reinserció? De seguida ens hi endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Has escrit una cançó, Pere, que per la música sent optimista, però per la lletra no tant, eh?
1: Exacte, bueno, és una cúmbia aquí guapa, salsera, i parlar de la presó, no? El Preso es diu, que és de Fruco i sus Tesos, és el grup de música que l'he trobat, perquè a mi em sonava una cançó perquè jo vaig veure la sèrie de Narcos, i aquesta cançó surt de la sèrie de Narcos, per això em sonava. I, bueno, s'ha de dir, la reinserció, no? Parlem, i jo m'he preguntat, ostres, però si tu ets un pres que et fas la presó a mida, quina reinserció tindràs, que és el que passa a Narcos, quan Pablo Escobar va a la presó, que se la fa ella a mida seva, no? Que no vol dir que sigui el cas aquest que heu parlat, no? La vida dona moltes voltes i fins que no entres a la presó, esperem que no entrem mai perquè fem les coses correctament, no saps amb què et trobes allà dintre.
0: Esperem no haver-nos de trobar, en qualsevol cas, aquest debat, no? Aquests dubtes, Carles, són els que avui volem posar sobre la taula.
2: Sí, també et dic, si em posen música com aquesta, potser m'ho penso, de veure si m'hi passaria un parell de dies en allà. Fa unes setmanes va sortir de la presó un dels assassins considerats més perillosos de Catalunya, amb un llarg historial delictiu que inclou dos assassinats, un intent d'homicidi i múltiples atracaments violents. El desembre del 2020 ja va ser posat en llibertat després de 22 anys de condemna, però un any després, l'abril del 2021, se'l va tornar a detenir acusat d'atracar a punta de pistola dos supermercats de Lleida. Amb aquests antecedents, la Fiscalia va advertir formalment de l'elevat risc de reincidència que representava i va sol·licitar als Mossos que el sotmetin a una estreta vigilància. Fa dues setmanes se'l va tornar a arrestar per intentar atracar un supermercat, de la mateixa manera que feia un any, i, per tant, ens van donar raó. En aquest cas, les advertències es van complir, però Joan Salicru es pregunta a la conversa si som en una onada punitivista. En parlarà amb Aida Rodríguez, doctora en Ciències de l'Educació, amb una tesi sobre justícia restaurativa, i Xavier Melero, advocat especialista en dret penal.
0: Gràcies, Carles, per posar-nos en context. Us deixem amb la conversa de Joan Salicru.
3: Aquest mes de febrer estava prevista la sortida de presó d'un dels assassins més perillosos de Catalunya, un criminal amb un llarg historial delictiu que inclou dos assassinats, un intent d'homicidi i múltiples atracaments violents. El seu alliberament, procedent del centre penitenciari de Ponent, està previst per dijous, dia 16 d'abril, precisament, que és quan enregistrem una curiosa coincidència a aquesta conversa. Davant d'aquest fet, la Fiscalia ja ha advertit formalment de l'elevat risc de reincidència i s'ha demanat a la policia catalana, als Mossos, que sotmetin aquesta persona a una estreta vigilància, almenys les primeres setmanes, per prevenir una nova escalada delictiva. D'això en volem parlar avui al Valors a l'Alça i ho fem de la mà d'Aida Rodríguez, que és doctora en Ciències de l'Educació, amb una tesi sobre justícia restaurativa, també llicenciada en Filosofia per la Universitat Ramon Llull. Benvinguda a Valors a l'Alça, Aida.
4: Moltes gràcies.
3: I amb Xavier Melero, que és advocat i especialista en dret penal. Benvingut també a Valors a l'Alça, Xavier.
5: Hola, bona tarda.
3: Abans que res, una pregunta com per entrar en calor. Com rebeu aquesta notícia? Quina és la vostra primera reacció quan us assabenteu d'aquest fet i de l'alarma que s'ha generat? Si vols començar tu mateixa, Aida.
4: Home, evidentment, doncs, en primer lloc, comprensible la sensació d'alarma que pot generar, més quan s'ha de dir, no? Doncs és una notícia que s'ha publicat a tots els mitjans, per tant, l'alarma la genera, en primer lloc, el fet que això es publiqui en premsa, amb noms, cognoms, i sabent de quin centre surt la persona, no? Per tant, és una alarma que, en certa forma, per què no dir-ho, és induïda. Quants altres casos, doncs, amb molta perillositat, no coneixem, i, per tant, això és un fet que va succeint, no? Aquest, per tant, és un tema que no em sembla menor i que entenc que en algun moment, doncs, també comentarem. I, d'altra banda, doncs, bé, el que ens fa plantejar és quins són els límits realment, no?, de la capacitat d'intervenir del sistema, diguem, del sistema penitenciari, no?, en casos que, evidentment, no són la norma, crec que no són la norma, les xifres i les estadístiques indiquen que no són la norma, però sí que generen, efectivament, molta alarma.
3: Sí, sí, és evident que aquest pretext que centra la conversa d'avui és un pretext, doncs, segurament extrem, no? Que no entenc que no acostuma a passar, però ens serveix per reflexionar sobre què passa en aquests casos i en els casos on també la persona que ha complert condemna sí que es dona per rehabilitada, perquè en aquest cas la qüestió és que sembla que no ho està, o almenys no, els serveis penitenciaris així ho manifesten. Xavier Melero, quina és la teva primera sensació respecte al tema?
5: Bueno, la primera sensació, potser és l'única sensació, és que les penes duren el que duren, perquè estem tots d'acord en que durin això. O sigui, l'estàndard democràtic del càstig a determinades conductes és el que ve determinat pel Codi Penal. Llavors, un cop extingida aquesta pena, doncs, francament, aquest senyor, per consens democràtic també, resulta que està exactament en la mateixa situació que nosaltres. És com, com el bautisme que esborra els pecats, com qualsevol mena de purificació, el compliment de la pena el reintegra a la comunitat jurídica, a la comunitat democràtica, absolutament en igualtat de condicions. Aquest senyor és un cas molt vistós i la premsa, la veritat, li ha donat un enfocament, no el vull discutir, però fins a un enfocament molt concret. Estan sortint aquests dies al País Basc gent que té molts més assassinats a sobre que aquest senyor en concret, que no generen la més mínima alarma social. Potser perquè si mates per convicció això no espanta ningú, mentre que si mates per aconseguir diners al decurs d'un atracament, això sí que solivianta la consciència civilitzada. No sé, sembla que és un debat que s'ha esbiaixat d'una manera que em sorprèn inclús una mica.
3: El fet de que es digui en públic el nom, ahir de quina valoració et mereix? Perquè sembla que hi hauria d'haver un principi com d'intimitat, no?, d'aquesta persona, perquè ara mateix ja, diguem-ne, que tot Catalunya sap qui és aquest nom. Jo, la veritat és que no l'he dit, crec que no fa falta per allò que hem de parlar, però és evident que s'ha dit a tots els mitjans de comunicació.
4: Sí, evidentment és el que destacàvem tant el Xavier com jo, no? Vull dir, hi ha alguna cosa aquí, algun interrogant a resoldre. Cal tenir en compte que s'està donant completament per com un fet que aquesta persona no està rehabilitada i aquí el que hem de posar diguem, sobre la taula és que efectivament hi ha un tema de garanties, és a dir, aquesta persona ha complert igual que compleixen absolutament tots els que estan sortint de presó, les persones que estan sortint de presó cada dia, i ningú està dins de la seva ànima per saber si realment està rehabilitat o no està rehabilitat. Estem en un marc efectivament de garanties que el que planteja és que el compliment de la pena és la condició per sortir. I en aquest sentit, parlar de si aquesta persona està o no està rehabilitada, al final és una aproximació criminològica que, perdona, per dir-ho d'alguna forma, és insondable el que està succeint en el seu interior. En moltes altres situacions i casos també greus, doncs ens hauríem de preguntar, no? Per tant, quan deia la qüestió del límit del sistema, apuntava o ja començava a apuntar cap a aquest tema, no? Que és el sistema no pot garantir al 100% que les persones quan surten de la presó estan efectivament rehabilitades i no tornaran a reincidir. Això no. I el nostre és un marc el que aposta, això sí, no? La Constitució parla del 25.2 que la finalitat de les penes privatives de llibertat són la reinserció. Per tant, és veritat que el nostre marc el que fa és creure en la possibilitat de la persona, diguem, rehabilitada, que és reinserida a la societat i, per tant, que el que dura la pena, que és veritat que la pena en ella mateixa és pur càstig, però se suposa que ha de ser també un temps de treball, de programa, etcètera, etcètera. Ara, també he de dir que a Espanya, això ho sabrà molt millor el Xavier, doncs evidentment té unes penes llargues. A mi m'ha sobtat aquests dies que a premsa s'ha plantejat que aquesta persona crec que havia complert 20 anys de presó i es parla amb una certa lleugeresa d'aquests 20 anys quan jo convido a que qualsevol persona es posi en la pell de pensar què han passat en els últims 20 anys de la seva vida i per tant també m'arribo a preguntar fins a quin punt els 20 anys són proporcionals, no, diguem, o són proporcionals, millor dit, respecte d'aquesta capacitat de reinserir-se, acabar el programa, és a dir, o acaben sent, un element fins tot negatiu, no?, que incideix negativament en la capacitat de reinserir-se, perquè després de 20 anys el que dubto és que una persona pugui realment reinserir-se en la societat, després de 20 anys d'haver estat vivint en una institució total com és la presó.
3: És un bon interrogant a fer-se, Xavier. Estava pensant això que em deia la Ida, no? Aquesta llargada del procés no ens permet saber si això està positiu en termes de reinserció, de rehabilitació, perquè realment és difícil, no? Es presenta això de forma una mica dicotòmica, està rehabilitat, no està rehabilitat. Es pot parlar en aquest sentit, fins i tot jurídicament?
5: I a veure, això de la rehabilitació, a veure, això té molts matisos, eh? Per començar, aquest senyor, fins on em consta, però per altra banda és habitual, a l'equip de tractament no el dona per rehabilitat perquè ha rebutjat el tractament. És a dir, no perquè hagin fet una anàlisi criminològic, psicològic i psiquiàtric que determini que aquest senyor té moltes ganes de matar i d'atracar i de ser molt violent, sinó perquè ell, davant de la perspectiva de la seva condemna, no ha volgut ser objecte d'anàlisi, de tractament per part de la Junta i de l'equip.
3: Cosa que està totalment al seu dret, no?
5: Evidentment, el tractament no és obligatori, el tractament és voluntari. Llavors, com a conseqüència immediata d'això, de negar-te a rebre el tractament, i ja et consta que el tractament ha fracassat. És l'única conclusió a la que pot arribar a l'equip de tractament. Però a partir d'aquí, l'especulació de que la perillositat, la violència i tal roman, és una especulació. I aquest senyor, no, exercint el seu dret, no ha volgut ser objecte de tractament penitenciari.
3: Per tant, estaríem negant la major, no? És a dir, surt un criminal de presó que no està rehabilitat? No ho sabem. Per tant, és una inferència que es fa a partir del fet de que no ha volgut rebre el tractament, però no hi ha ningú que sigui capaç de determinar això.
5: Efectivament, és l'única inferència que pot fer l'equip de tractament, perquè, evidentment, el que són els mitjans de tractament que s'han posat a la disposició d'aquest senyor dins del sistema, ell no els ha volgut, però a partir d'aquí, evidentment, aquesta mateixa absència de tractament impedeix fer un pronòstic de perillositat criminal. Perquè aquestes dades no han estat mai a disposició d'aquest equip, d'aquesta junta de tractament.
3: Per obrir potser una mica el focus, perquè, com dèiem, això al final és el pretext per fer un debat una mica més ampli. Aïda, en general, tens la sensació que la nostra societat cada cop va entenent més aquest rol de la presó com a espai de reinserció per poder-se, doncs, poder sortir en llibertat transformat respecte a com s'hi ha entrat, o cada cop anem en una deriva pitjor en aquest sentit? Per posar una certa perspectiva,
4: A veure, les presons són espais absolutament desconeguts per la societat en general. És a dir, les persones creixem, estudiem, ens desenvolupem, ens fem adults, tenim relacions, i la majoria de nosaltres no hem estat mai en una presó, no hem vist mai una presó, no coneixem el que és l'espai penitenciari, que és l'espai de càstig dissenyat, no?, al llarg dels últims 2-3 segles, diguem, per al càstig, no?, per pagar aquesta pena que és el trencament al final de la norma social. Aleshores, plantejar que la presó continuï sent un espai tan desconegut i alhora continuï sent el lloc on dipositem, no?, la confiança en que aquestes persones se n'en sortiran, no reincidiran i després de complir la pena continuaran amb la seva vida, una vida ja completament cívica i respectuosa amb la llei, crec que cal reconèixer que té un punt, no?, podríem dir innocent o fins i tot naïf, per no dir, en certa manera, irresponsable. És a dir, les persones, la comunitat pròpiament, no ens fem responsables del que significa anar a la presó, del que significa complir una pena de presó, que al final és, la imposició més dura, no?, i més dràstica que l'Estat pot realitzar contra una persona, que és la privació de llibertat. I aquest no responsabilitzar-nos durant el compliment fa que, evidentment, tampoc ens en responsabilitzem un cop la persona ha sortit fora. I, per tant, l'estigma, evidentment, continua sent altíssim, tan alt com ho podia haver estat en el segle XX. En aquest sentit, el segle XXI jo crec que ens hauria de convidar a plantejar-nos si la resposta, penal és l'adequada en molts casos, no diria en tots, però en molts dels casos de les persones que són a presó, i si no, hauríem de començar a plantejar-nos evidentment, no només començar a plantejar-nos, sinó, diguem, donar múscul, no? I desenvolupar molt més aquestes altres respostes que són més globals, que tenen en compte elements fonamentals, com són, per exemple, no només el pagar la pena, que això és un terme que fan servir sovint a les persones a presó, pagar la pena, ells parlen de quan els queda per pagar, quants dies els queda per pagar, perquè saben que es paga en temps, no? Sinó també quina capacitat de responsabilitzar-se respecte d'una forma genuïna i autèntica, respecte dels fets i respecte del dany, no? Que és el que apostaria més aviat una justícia restaurativa.
3: Xavier, ara sí que hem obert el meló de...
5: No,
3: de
5: a veure, jo crec que hi ha una qüestió que valdria la pena tenir. Més enllà del que pugui dir el vanguardisme acadèmic o el vanguardisme polític, si hi ha una cosa que està clara és que el que vol la societat és més i més presó. Per la qual cosa, l'únic que has de fer és agafar les darreres reformes que s'han produït al Codi Penal. Codi Penal de 1995, que bueno, faig en broma, però us ho faig en sèrio. També sabeu quantes reformes porta el Codi Penal de 1995,
4: sí,
5: el Codi de la Democràcia?
4: 15 o 20, una cosa molt.
5: 57 a dia d'avui. Llavors, tota aquesta transformació progressiva del Codi Penal, bàsicament, sobretot a partir de les reformes de 2010 i de 2015, és per incrementar la càrrega punitiva. Dius, què vol la societat? La societat vol més pena de presó. I entenc que el Codi Penal votat al Parlament és un bon intèrpret del que vol la societat. Vol la societat que aquesta gent es reinserti? Doncs mira, si es reinserta, a la societat no li està malament que reinserti. Però si no es reinserta, el que vol és que compleixi la pena. I estem arribant a una exacerbació punitiva que no sé on ens portarà. Potser una mica anecdòtic, però penseu aquest judici que s'està fent aquests dies contra un exministre aficionat a les senyores i al tràfic de sobres, sembla ser. Se li estan demanant 30 anys de presó només per aquest delicte, la pena de dos assassinats. Llavors, la resposta a la pregunta que vol la societat sembla que el que vol sigui presó. I la reinserció és un efecte benèfic col·lateral que si bé serà ben rebut, però tampoc no li treu la son a ningú.
4: Clar, jo discrepo respecte a això, Xavier, en el sentit que si a la gent li formules la pregunta de manera adequada, la gent no vol que aquella persona torni a delinquir un cop ha complert la pena. Això t'ho contestaria en el 100% de les persones. És a dir, no vull que torni a passar això, no vull que hi hagi més víctimes, no vull que torni a cometre aquest delicte. I el tema és que hi ha un cert biaix cognitiu, no? Après, probablement, jo crec, no? Que té a veure amb que l'única manera, no? de pagar o de responsabilitzar-se és a través del càstig. I això és una cosa que hem après, és un aprenentatge, és a dir, té una dimensió completament cultural i és una resposta en aquest sentit apresa. Quan t'aproximes, per això parlava d'això, no? D'aproximar-se a l'espai presó, entendre, les persones que tenen l'oportunitat d'aproximar-se a l'espai penitenciari i a les persones que han estat a la presó, triguen molt poc en entendre la veritable eficàcia de la presó. No? Es pregunten de seguida si aquesta no és una resposta que hauria d'estar en crisi. Ho està des de l'acadèmia, evidentment, ho està des de fa molt de temps. Però el que vull plantejar és que crec que la societat no pot veure la realitat i, per tant, parteix d'aquest automatisme, perquè, com molt bé dius, estic totalment d'acord, a la gent li sembla poc i parla amb una certa banalitat del nombre d'anys, no? I parlen, doncs, és que són pocs anys, és que encara haurien de pagar més, és que, no? I pensen poc o pensem poc en aquest moment, en aquesta reacció punitiva que plantejaves tu, en realment els efectes que té estar a presó, com el nombre d'anys efectivament ens van limitant també, no? En molts aspectes, en aspectes físics, cognitius, emocionals, i per tant com ens van fins i tot fent més mal, invalidant i impedint que després quan tornin aquestes persones a la societat realment puguin dur una vida fora o lliure de delicte, perquè evidentment això és el que realment ens importa, que no tornin a cometre delictes, especialment quan aquests delictes són greus. No? Llavors jo crec que Sí, però el per què caldria matisar-lo, no? Caldria explicar-lo potser.
5: Bueno, jo la veritat és que no estic d'acord amb que no estiguem d'acord, perquè dius això i jo estic d'acord. El que passa és que jo crec que la gent vol que això no torni a passar, que el delicte no es torni a repetir, i el mecanisme que li ve al cap de la gent, i quan dic a la gent no ho dic intuïtivament, ho dic a el que voten els representants de la gent al Parlament, però el que li ve al cap a la gent és la presó permanent revisable, no mitjans de conciliació ni justícia restaurativa. Llavors, a la pregunta què vol la gent, jo intento donar-li una resposta objectiva. La gent vol el que es vota al Parlament. I el que s'aprova al Parlament. I em podeu dir, algú em pot dir, la reforma de 2015 és conseqüència de que aquell Parlament en aquell moment estava governat per el sector més conservador de la política. Però portem 9 anys ja del govern més progressiu de la galàxia i ningú no s'ha plantejat mai una revisió penal contra els criteris punitivistes del Codi de 2015.
3: Sembla que hi ha un cert consens. D'això m'ha dit una cosa, que són les dades de reincidència a Catalunya, perquè una mica tot això també està al mig del debat que estem fent, que és que se situa aproximadament en un 21%, és a dir, que de 8 de cada 10 persones que surten de la presó no hi tornen. Això són les dades que dona el Departament de Justícia, que semblen més bones, més positives del que potser la Vox Populi atribuiria, no? Hi ha una sensació, crec jo, no sé com ho veieu vosaltres, de que potser gairebé que és al revés, no? Que la majoria hi tornen, no? I en canvi, segons el que diuen les dades, la majoria no hi tornen, no? Per tant, potser falta, faig una mica advocat del diable, no? Una certa presumpció, no sé si d'innocència, però sí de segona oportunitat, no? De pensar, escolta'm, això pot anar bé en la majoria dels casos, no? Ja donem per descomptat, no, ahir, que això anirà malament, no?
4: Sí, a veure, és interessant. Catalunya, en aquest sentit, fa uns quants anys ja que publica de forma, diguem, per constant aquestes dades de reincidència, que són positives, que és veritat que cal, com sempre, analitzar una mica de prop com fem els estudis, que és el que estem analitzant, però en tot cas, tenir dades de reincidència ja és una bona notícia, perquè he de dir que fins fa relativament pocs anys no hi havia, i encara moltíssims països no tenen dades de reincidència, i sempre es sospitava, no, que les dades de reincidència eren molt altes, i per tant jo recordo el primer any que Catalunya va treure unes dades del voltant del 30 i va ser, efectivament, no, doncs per recolzar també que la política, diguem, doncs, penitenciària que es porta es pot considerar, no, en certa manera exitosa, però clar, després t'has d'apropar també als fets delictius, no, on tens major reincidència, on tens la tipologia, diguem, de delictes, potser segurament serà una qüestió important. Llavors, és cert, estava pensant, mentre pensava en el que parlaríem avui, en alguns... alguns delictes concrets, com poden ser els delictes sexuals, que es parla ara d'un creixement, no? Que jo crec que aquest creixement també s'ha de posar, s'ha de mirar una mica d'anàlisi, s'ha d'analitzar, perquè aquest creixement segurament no ens està parlant tant d'un increment dels delictes en si, sinó que el que ens està parlant és de, una consciència social molt més gran respecte de l'existència d'aquests delictes, és a dir, d'aquestes agressions. 2, els propis canvis del Codi Penal, que probablement el que abans eren faltes ara són delictes, i etcètera, hi ha canvis en aquest sentit. 3, els mecanismes, diguem, no? Doncs per denunciar la capacitat de donar resposta del propi sistema. Per tant, en aquest sentit hem d'anar sempre a cada dada s'ha d'analitzar bé i ben analitzada, no? I en aquest sentit, què estem dient quan parlem, doncs, per exemple, això, no? El creixement dels delictes sexuals, perquè és bastant difícil de pensar que ara hi hagi més delictes que fa 50 anys o que fa 100 anys, especialment els sexuals, que sempre s'han donat especialment en àmbits privats, és a dir, dins la casa i amb persones diguem, properes o molt properes a la família, no? Per tant, el que vull dir és que les dades s'han d'analitzar, s'han de mirar, s'han de valorar i, evidentment, una reincidència del 20% és positiva, però sempre seria interessant veure on estem tenint més reincidència, on menys, per la tipologia delictiva i com es treballa de manera específica, diguem, cada tipologia, que per mi és l'interessant.
3: És evident que aquest és un tema que segurament està poc pensat a l'esfera pública, poc reflexionat, i per això ens ha agradat tant poder comentar amb en Xavier Melero i amb la Aïda Rodríguez, doncs, aquestes qüestions arran, com dèiem al principi, de la sortida a presó d'un dels assassins més perillosos de Catalunya aquest mes de febrer. Moltes gràcies als dos per haver estat aquí al Valors a l'Alça i fins la propera.
5: Moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
5: Adéu.
6: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.

0: Una vegada al mes sortim de l'estudi, com a mínim mentalment, i ho fem per descobrir santuaris naturals que queden més a prop o més lluny de casa. Com sempre, ho fem de la mà de Josep Gordi, perquè amb la seva companyia tot això és molt millor. Com està, Josep? Ben tornat.
1: Molt bé, molt content d'estar aquí una altra vegada amb vosaltres.
0: Igualment. Avui hem de travessar una mica de mar, em sembla.
1: Sí, avui ens anem fins a l'illa de Sardenya, en concret fins al sud de l'illa de Sardenya.
0: Què hi ha en aquest espai?
1: Doncs hi ha un oliverà monumental que s'anomena Sortumannu, que en llengua sarda vol dir l'or gran, o el gran hort, que en el fons vol dir un verger, és a dir, un espai on predominen les oliveres. N'hi ha al voltant d'unes 700 agrupades en petits grups o com a individus aïllats, moltes de les quals són pluricentenàries i també, evidentment, entremig n'hi ha algunes de joves.
0: Què té d'especial, a banda d'això que ens acabes de dir, aquest oliverà?
1: El caràcter d'oliveres molt longeves ja és peculiar, però enmig d'aquest oliverà apareix una olivera envoltada per una tanca de fusta i quan t'hi apropes, ràpidament, t'adones que som davant d'un arbre molt peculiar.
0: Per què?
1: Abans de res, perquè té un cartell de presentació. I aquest cartell t'anuncia que es tracta d'un arbre catalogat com a monumental a escala de l'estat italià. Uh-huh. I a més, i això és un element que ens genera proximitat, s'anomena sa reina. La reina dels arbres, no? I és que es calcula que té al voltant d'un miler d'anys que porta vivint. També són espectaculars la seva forma i les dimensions de la seva soca i del seu tronc.
0: Ara em faràs buscar fotografies. Explica'ns en quin sentit, com el descriuries?
1: Un dels elements més notables és que la circumferència de la seva soca, no sé si ens ho imaginem prou bé, fa ni més ni menys que 16 metres. És a dir, per tant, una base de l'arbre molt, molt important. I a partir d'aquí s'enfilen fins a on comença a bifurcar-se el tronc per donar lloc a la capçada, amb un conjunt de troncs i d'espais buits, quasi bé com en forma d'espiral, que generen una visió molt peculiar d'aquest tronc, no? És com si fos un espai que gira sobre ell mateix en el que s'alternen cavitats i trossos de tronc, no? I tot plegat doncs, genera una forma molt curiosa que ens parla de l'antiguitat d'aquest arbre, del sofriment que ha patit doncs, al llarg de tants segles, però que, malgrat aquesta escorça, s'eleva fins als 8 metres i té una capçada plena de verd i plena en el seu moment d'olives i, per tant, es tracta d'un arbre plenament productiu.
0: He de dir que l'has escrit a la perfecció, perquè estava mirant les imatges en paral·lel mentre t'escoltava, i és tal qual això, quin arbre més especial, no?
1: Sí, sí, sí. Les oliveres són aquest arbre mediterrani adaptat a la sequera, a totes les peculiaritats de la nostra climatologia, i per tant són com veritables resistents de la vida mediterrània.
0: Crec que ens anirà bé posar-hi una mica de música, això?
1: Sí, us proposo escoltar una cançó que sempre m'ha agradat com comença, no? Perquè diu Mon cor estima un arbre, tot i que fa referència al pi de Formentor, però en aquest poema que canta la Maria del Mar Bonet també s'esmenta la reialesa de l'arbre. Per tant, de reina a reialesa m'ha semblat que ho podíem lligar. Per tant, escoltem el pi de Formentor.

0: Maria del Mar Bonet, que per cert està celebrant 60 anys de carrera musical, que també, déu-n'hi-do, són anys.
1: I tant.
0: Una trajectòria com aquesta. Tornem a ser reina. Josep,
1: sí.
0: Què se sent davant d'una olivera d'aquestes magnituds?
1: Bueno, primer tens la sensació d'estar en un arbre únic, no? Els estudiosos italians diuen que és l'olivera més gran i vella de tota la Mediterrània. És una afirmació molt contundent, però jo que he vist les oliveres mil·lenàries d'Ull de Cona o l'Oparot, que és una altra olivera que hi ha a Horta de Sant Joan, doncs segurament podria estar d'acord amb aquesta afirmació perquè és molt més espectacular que les que he vist.
0: I després hi ha aquestes formes, no?, que ens escrivies, tant
1: sí.
0: Del tronc, les branques...
1: I després hi ha una altra qüestió, que és com... Clar, l'olivera és un arbre de fruit i ve al cap quantes generacions, perquè estem parlant de segles, no? Quantes generacions s'han dedicat, quan arriben els primers freds de la tardor o de l'hivern, han recollit les oliveres i les han portat cap al trull per fer oli o les han posat en remull per menjar més tard. Per tant, som davant d'un arbre que ha alimentat generacions de famílies i que, d'altra part, segurament també ha acollit sota la seva ombra pastors, perquè moltes vegades el sotabosc de les oliveres doncs es pasturaven i qualsevol passavolant que volia reposar a l'esquena d'aquest tronc mil·lenari.
0: Home, deu fer una bona ombra, veient
1: les dimensions
0: d'aquesta olivera.
1: Sí, sí.
0: Per acabar, Josep, de parlar de sa reina... Crec que vol citar Mancuso.
1: Sí, aquest biòleg, aquest investigador i divulgador dels arbres i del món vegetal, en el fons, gràcies a que cita aquesta sa reina en un dels seus llibres, vaig anar a veure-la, perquè doncs, em feia gràcia, i diu una cosa que em fa pensar, no? Ell... acaba donant a l'arbre quasi bé valors orgànics o de persona, no? I diu, l'olivera es creu immortal, perquè té aquesta llarga història darrere seu i perquè no tens cap element que et faci pensar que caurà d'aquí uns anys, perquè està en plenitud de forces. I llavors afegeix que no hi ha cap animal, per gros que sigui, que transmeti aquesta idea de poder, no? Per tant, moltes vegades, com animals que som nosaltres, ens associem o busquem paral·lelismes amb altres animals, no? I els donem valor de poder, l'àliga, el lleó, etc, etc. I poques vegades busquem versemblança o busquem proximitat amb els arbres, no? I em feia gràcia enfatitzar aquestes paraules de Mancuso en el sentit de que l'arbre transmet força, poder i reialesa, en aquest cas, per ser un dels éssers més importants que hi ha a la capa de la Terra, i més en el món mediterrani.
0: Clar, estem acostumats a que ens portis a boscos, a alguns cims. Com és que parlem d'aquesta olivera i d'aquest oliverà en general com a santuari natural?
1: Doncs perquè les oliveres són arbres sagrats des de temps immemorial. Ho són per les tres religions monoteístes, pels jueus, pels cristians i pels musulmans, doncs la consideren un arbre sagrat. I en l'antiguitat també ho era. En la Grècia clàssica, al costat del Partenó i de molts altres temples, era fàcil trobar oliveres, no? I això també va lligat amb l'oli, no? O sigui, l'oli no només és un aliment o un condiment, sinó que tenia un valor simbòlic molt important. Penseu que en el món clàssic servia per ungir els reis o els atletes, i en el món del cristianisme, per exemple, apareix en sagraments, com en el baptisme, en l'unció dels malalts, en l'ordenació sacerdotal. Per tant, l'arbre de per si ja és sagrat, un oliverà encara és més important, i recordar el valor religiós o espiritual o simbòlic que té l'oli, em semblava que feia mereixedor aquest oliverà d'estar aquí, en aquesta secció.
0: Haurem d'anar a Sardenya.
1: Evidentment.
0: Josep, amb quina música acabarem?
1: Sempre m'agrada acabar amb músiques festives i més en temps primaveral. Us he buscat una cançó que parla de la relació entre el món rural i la ciutat, d'un duet que es diu Analosa, una cançó que es diu Flors i Violes, que és això, una gent que canta en folk i que ho fan molt bé i que donen aquesta alegria vital, no?, de relacionar-se amb tot el que ens envolta.
0: Josep, moltíssimes gràcies. Fins la propera.

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al cicle Llunes, que està organitzat per l'associació País Conscient amb el suport de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri de Barcelona. És una proposta que explora la neurociència, l'epigenètica i també la interioritat compromesa. De fet, País Conscient va néixer a partir de l'experiència del Pla Nacional de Valors que va encarregar la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2015. I des d'aleshores, l'entitat continua treballant per a reflexió. De fet, des de fa uns anys, organitza aquest cicle Llunes, que enguany va dedicat a la neurociència amb consciència. De tot plegat, en volem parlar amb Anna Jarque, que és gestora cultural i secretària de l'associació. Anna Jarque, com està? Benvinguda.
1: Hola, moltes gràcies. Estic bé. Moltes gràcies per convidar-nos.
0: A vostè per acceptar la invitació. Començo preguntant-li per ubicar una mica les persones que ens escoltin i que potser no ho tenen gaire present. Què va ser aquell Pla Nacional de Valors?
1: El Pla Nacional de Valors va ser un encàrrec de la Generalitat per intentar com anar construint entre tots un país millor, un món millor, sense cap mena de sentit utòpic, sinó precisament tocant de peus a terra amb una sèrie d'experts, es va comptar més de 500 experts, dels àmbits de cultura, economia, política, educació, art, i eixos transversals que traspassaven tots aquests àmbits, com era l'espiritual i les religions, etc. I llavors, a partir d'aquí, era cadascú es feien les reunions de cada àmbit concret a través d'un coordinador i es anava avançant en com anar arrelant, no tant arrelant, sinó construint. L'arrelament ha de ser després feina de tots i no només de l'administració, sinó de cada entitat que configurem al país, no?
0: De fet, aquest Pla de Valors es va impulsar entre 2011 i 2015, com comentàvem, però com bé deia, és important donar-li una continuïtat per aquest arrelament, no?
1: Exacte. Aquest com a encàrrec que va ser que llavors vam fer un acte simbòlic a l'any 2016 d'entrega d'aquest Pla de Valors. Siguem clars, amb tants canvis polítics mai saps això, si va parar en un calaix, queda allà fet i prou, i després ja és responsabilitat o sensibilitat de cada política hi hagi càrrec, si li dona temps de portar-ho endavant, d'intentar anar aplicant tot aquest Pla de Valors a través de les pròpies eines que nosaltres proposàvem, no? Aleshores, com tot això no deixava de ser un equip humà que ens anàvem trobant, vam ja trencar aquestes línies que implicava ser d'un àmbit o d'un altre, i ens vam anar reduint, per una qüestió humana d'agendes personals i professionals, a un grup de persones que veiem la necessitat de seguir precisament treballant en la reflexió i en l'acció, amb l'acció i amb la reflexió. I això és aquí on ho vam concretar, iniciant el simposi d'interioritat compromesa a l'any 2018. És quan vam fer el primer simposi.
0: De fet, entre les diferents iniciatives que demostren que això s'ha anat aplicant i que s'ha anat arrelant d'alguna manera, no?, més enllà d'aquest Pla Nacional de Valors, hi ha aquest cicle Llunes del que avui volíem parlar. Què és? Quin és l'esperit del cicle Llunes?
1: L'esperit de les Llunes, el títol complet, és Llunes del Simposi. És a dir, la Lluna és aquell satèl·lit que va al voltant de la Terra, les Llunes del Simposi són aquells satèl·lits, aquelles sessions, aquelles jornades que fem al voltant del calendari del Simposi. I aleshores ens servia, evidentment, per visibilitzar encara més la realització del Simposi i fer una crida que vingués més persones. I aleshores, fent aquestes conferències extres, aquestes llunes, era la manera que seguíem anunciant aquest simposi. Les llunes, l'esperit inicial va ser aquest, en tant que també aquelles persones que resultava que no podien assistir al simposi per agenda, però teníem moltes ganes i ens resultava molt interessant que seguissin al costat nostre, els hi creàvem aquesta jornada explícita per ells perquè poguessin venir. Era, en lloc d'un simposi, que és un conjunt de conferències, aquell dia la Lluna venien aquella persona sola. És per això que, per exemple, les dues primeres llunes van ser el 2023 amb en Jordi Pigem per un costat i un altre dia en Rafael Vizquerra, que van ser dues de les persones que van estar molt implicades també en el Pla de Valors i que, dic, era una qüestió tan anecdòtica com que per la data del simposi no podien venir, vam crear aquest espai perquè poguessin ells igualment assistir a una xerrada, assistir, fer una xerrada i així seguir configurant aquest fil i xarxa de persones, cadascú des d'àmbits molt diferents, però que seguim creient i aplicant el que significa una consciència, tant en el nostre àmbit professional, sobretot per poder-lo fer-lo més explícit, per poder-lo fer més extens, i evidentment, si pot ser a nivell personal, tant millor, no?
0: Doncs serà el dimecres 10 de juny amb aquesta lluna, però abans d'acabar, Anna, li voldria demanar, vostès que porten tant de temps reflexionant, no?, tots aquests anys, quins creuen actualment, perquè imagino que això també va canviant amb el temps, quins haurien de ser els valors de la societat catalana que haurien de regir-la, vaja?
1: Sentit comú. No el sentit comú és un dels valors, sinó sentit comú. Quins valors? Els que puguis pensar són els que són importants, els que coneixem de tota la vida, no? Respecte, consciència, fer més èmfasi en la creativitat i l'art són dos valors molt importants. Aquesta cura d'un mateix per poder-se donar als altres. A cap i a la fi parlem de coses que tots sabem, però es tracta de, insistim, nosaltres com a associació no només reflexionem per quedar-nos allà, deixa'm dir l'expressió, penjats, pensant en això, sinó com ho aterrem i a través de quines dinàmiques és important, de quines activitats, siguin xerrades, siguin jornades de treball, tot això ho podem aterrar perquè seguir fent cadascú el nostre petit granet de sorra, posar aquest petit granet de sorra, aquest és el valor de la comunitat, seria el valor de la confiança, el valor de l'esperança no ingènua, sinó conscient de que tot seguirà endavant si seguim treballant des d'una fortalesa individual i responsabilitat, però evidentment no oblidant que tot això només es pot fer en comunitat.
0: I aquesta és la tasca que està fent País Conscient des de fa molts anys. N'hem parlat amb Anna Harke, gestora cultural i secretària d'aquesta entitat. Anna, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: A vosaltres. Fins aviat. Us esperem 10 de juny. Entrada lliure.
0: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
2: El llibre d'Orhan Pamuk representa sempre una immersió en la història i un pont entre Orient i Occident. Nits de pesta és una epopeia històrica, hipnòtica i meticulosa ambientada a Minger, una illa fictícia al vell mig del Mediterrani durant una epidèmia de pesta al 1901. La illa és la 29a província de l'Imperi Otomà. El sultà Abdulhamid, preocupat pels estralls que l'epidèmia provoca en la població, i envia el seu inspector sanitari en cap, Bonkoski Pasha, i el jove i occidentalitzat doctor Nuri, que viatja acompanyat de la seva dona, la princesa Pakizé, neboda del sultà. A Minger hi trobarem també un governador desbordat per la situació i un jove oficial de l'exèrcit. Amb aquests personatges, Pamuk tegeix una trama que explora la naturalesa humana davant l'adversitat i reflecteix el conflicte permanent entre la ignorància i el progrés. Alhora, l'obra funciona com una metàfora del crepúsculo de l'Imperi Otomà i del naixement de la República de Turquia. Alhora, l'obra funciona com una metàfora del crepuscle de l'Imperi Otomà i del naixement de la República de Turquia. La pesta és l'element vertebrador de la novel·la, una força incontrolable que colpeja per igual rics i pobres, musulmans i cristians. Les dificultats de les autoritats per fer complir la quarantena permeten a Pamuk reflexionar sobre el paper de la religió en la vida pública. El text analitza el poder, el nacionalisme i la resistència a la ciència de manera molt directa. Mentre els cristians acaten el confinament, part de la població musulmana segueix les indicacions del xeic Hamdullah, que sosté que l'únic refugi davant la plaga és la fe d'Allah. Tot i ser un viatge al passat, la novel·la retrata amb precisió el present. Descriu històries de supervivència en una atmosfera asfixiant on les insurreccions polítiques i els assassinats conviuen en demandes de llibertat i actes d'amor i heroisme. El relat adopta un punt de vista femení singular. Està escrit per una historiadora fictícia que es basa en les cartes que la princesa Pasiquer enviava a la seva germana. La Pasiquer, una dona instruïda i lectora, relata principalment el que li explica el seu marit, ja que la seva condició de dona l'impedeix sorgir de palau. Amb aquest recurs literari, Pamuk critica l'opressió històrica i actual de les dones en determinades societats. Com és habitual en l'obra de Pamuk, la narració sorprèn a cada pas.
3: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des d'aquest dilluns i fins dijous.
5: Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord al que divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva a les mobilitzacions. CGT i la Intersindical sí que mantenen la convocatòria de vaga.
3: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
3: El president Pedro Sánchez insisteix que no dimitirà després del cas de corrupció que aquesta setmana ha esquitxat l'altre expresident exsocialista, José Luis Rodríguez Zapatero.
5: Diu que continuarà tot el temps que vulguin i decideixin els espanyols a les urnes.
3: I en matèria econòmica, la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%.
5: La mesura desapareix després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte a fa un any.
3: I en successos, la teulada del centre excursionista de Terrassa s'ha ensorrat parcialment aquest matí, això sí, sense causar ferits.
5: Ja s'ha demanat als veïns que tenen Terrassa adjacent amb l'edifici afectat que, com a mesura preventiva, no surtin a l'exterior.
3: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
6: Hola, què tal? L'última jornada d'aquest mes de maig està sent molt tranquil·la al conjunt de Catalunya, amb un matí molt assolellat, molt estable, i hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims, que aquestes hores ja són molt més compactes. Tenim creixement de nuvolades destacades al Pirineu i Prepirineu, que els propers minuts, hores, ens portaran els primers ruixats, uns ruixats que descarregaran amb molta intensitat i que també acabaran afectant a la Catalunya central. Molts d'ells inclús aniran acompanyats de calamars o pedra. Per tant, molta precaució als que torneu del cap de setmana, perquè les carreteres podran ser moments complicats. Amb unes temperatures que a poc van tirant cap amunt, i avui esperem a superar els 35-36 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, i a la resta, la calor a poc s'anirà intensificant. Amb un dilluns, inici del mes de juny, que a la tarda els ruixats quedaran restringits, sobretot a l'Alt Ripollès i també a l'Alta Garrotxa. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
3: I en els esports, el PSG de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se ahir a l'Arsenal.
5: Després de l'empat a un del temps reglamentari, els francesos es van

0: Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord a què divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva a les mobilitzacions. CGT i la Intersindical, per la seva banda, sí que mantenen la convocatòria de vaga. Ens ho explica Norma Lebrero.
1: La consulta serà telemàtica, es farà a través del correu corporatiu dels mestres i s'obrirà aquest dilluns al migdia fins dijous a la mateixa hora. Dijous mateix decidiran, en funció dels resultats, si mantenen o no la vaga convocada per divendres a tot el sector educatiu. El preacord preveu millores salarials progressives durant els pròxims 4 anys, amb nous complements retributius i un reforç de les plantilles dels centres educatius, especialment per atendre les necessitats de l'escola inclusiva. Ho explicava a la xarxa la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
2: Aquestes 5.400 dotacions, ho volem deixar molt clar, és la dotació mínima a desplegar. Per tant, menys que això no es desplegarà, sinó que més aviat anirà més i que serà en marc en funció de les necessitats que es vagin detectant en els centres educatius. Així que per nosaltres aquesta qüestió, la veritat és que hem fet un pas considerable i sobretot aquest canvi de mirada que requereix el model d'escola inclusiva, que és no només es posar recursos, sinó que és generar aquests espais de coordinació, generar aquests equips psicosocials, psicosocioeducatius.
1: Els sindicats signants del preacord demanen el vot favorable, mentre que altres organitzacions com la CGT, la Intersindical i la COS ja han anunciat que faran campanya pel no, perquè consideren que algunes reivindicacions clau han quedat fora de l'acord. De fet, aquests sindicats mantenen convocades les vagues per dilluns i per dijous.
3: I el que també es manté en aquest cas és la protesta per part de la coordinadora d'assemblees educatives a la delegació del govern a Girona.
0: La intenció dels participants és instal·lar-se entre la plaça Catalunya i la seu de la Generalitat a Girona. El programa preveu espectacles familiars, concerts, castells, un dinar popular i l'acampada, segons el cartell difós, per la coordinadora.
3: Seguim ara parlant d'inversions, ja no en l'àmbit educatiu després d'aquest preacord, perquè la Generalitat impulsarà aquest mes de juny el programa Arrel, una nova línia d'ajuts dotada amb 2,1 milions d'euros per crear i mantenir comerços en micropobles amb l'objectiu de fixar l'activitat, reforçar la cohesió social i combatre la despoblació. El programa inclou subvencions i acompanyament tècnic i aposta especialment per establiments multiservei, espais que combinen restauració, serveis i àrees de trobada.
0: El programa s'articularà en 3 línies d'ajuts. La primera estarà dirigida als ens locals perquè puguin fer obres i crear nous establiments. La subvenció podrà cobrir fins al 80% de la inversió amb un màxim de 18.000 euros per projecte. En aquest àmbit, la idea és que els ajuntaments busquin via concurs un emprenedor i que l'acompanyin durant tot el procés, sense buscar necessàriament un rèdit econòmic del negoci. La segona línia donarà suport al funcionament i consolidació d'establiments impulsats pels ajuntaments, mentre que la tercera s'adreçarà a negocis privats ja existents en municipis rurals. En aquests 2 casos, les subvencions cobriran fins al 50% de les despeses amb un topall de 5.000 euros.
3: Obrim plana política. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, insisteix que no dimitirà després del cas de corrupció que aquesta setmana ha esquitxat un altre expresident socialista. Parlem de José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Diu que continuarà fins l'any vinent, que toca eleccions, i tot el temps que vulguin i decideixin els espanyols a les urnes. Ha assumit, literalment, que ha dit que hi ha entrebancades perquè no són motius suficients per deixar la presidència.
4: No nos conocen, porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
0: A més, Sánchez no ha perdut l'oportunitat d'atacar directament a l'oposició, titllant-la de tramposa per tractar d'enderrocar el govern amb les seves males arts.
3: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia.
0: Ho ha dit durant la celebració de la Festa de la Rosa a les comarques de Tarragona, a Constantí, després del que ha denominat unes setmanes complicades. El president de la Generalitat ha estat taxatiu respecte, en paraules seves, als que volen fer mal, en referència a la dreta i a l'extrema dreta.
5: I davant del que ha passat aquests darrers dies, els nostres valors, la nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren

0: a prejutjar, sense ni tan sols escoltar. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
1: A nivell català, Illa també ha aprofitat per agrair a Esquerra i als comuns el seu suport per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat.
2: I precisament Esquerra Republicana continua confiant que els socialistes compliran els acords als quals han arribat per votar a favor dels pressupostos.
1: Ho ha dit el portaveu dels republicans del Parlament, Jordi Alberto Caballero, en declaracions del programa Ciutadella.
3: Se'l creu el PSC quan diu que el PSOE aprovarà això?
4: Sí.
3: Sí?
4: I sap per què me'l crec? Jo em crec que el PSC quan diu això perquè forcem que hi hagi una bilateral abans que els pressupostos s'aprovin. I en aquesta bilateral, precisament, el que es tracta, buscant aquest acord amb el govern de l'Estat, per tant, govern de la Generalitat, govern de l'Estat, acorden en la bilateral que tant l'Orbital com el Consorci de Zona Franca seran una realitat i, per tant, aquest acord es complirà. Ho acorden els dos governs. Nosaltres vam exigir que això fos un pas previ per a l'aprovació dels pressupostos de govern. Per això crec que el PSC complirà, perquè, d'altra banda, sempre hem de partir del principi de confiança mutu quan s'arriba a un acord. Si ja no hi ha principi de confiança mutu, és evident que no pots arribar-hi a cap tipus d'acord.
1: Podreu seguir l'entrevista sencera aquesta nit a 9:45 a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
2: I en matèria econòmica, la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%. Encendre la llum o utilitzar electrodomèstics serà, per tant, una mica més car que en les setmanes anteriors.
1: Les rebaixes fiscals les va aprovar el govern espanyol el mes de març per compensar l'encariment de l'energia arran del conflicte a l'Orient Mitjà i el bloqueig de l'estret d'Hormuz. Ara desapareixen després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte a fa un any. La normativa estableix que els ajuts s'eliminen quan el preu d'un producte baixa més d'un 15% respecte al mateix mes de l'anterior. Això és exactament el que ha passat. L'IPC d'abril ha caigut fins al 3,2% interanual, dues dècimes menys que el març.
2: A més, l'impost especial sobre l'electricitat també pujarà del 0,5% actual, tornarà al 5% habitual. En canvi, els ajuts fiscals als carburants, tant a la gasolina com al dièsel, es mantindran actius fins al 30 de juny.
1: També es manté la rebaixa de 20 cèntims per litre destinada a col·lectius professionals com ara transportistes, agricultors, pescadors i ramaders, així com els descomptes pel bo social elèctric per als consumidors en situació de vulnerabilitat.
2: Parlem ara de successos. La teulada del centre excursionista de Terrassa s'ha ensorrat parcialment aquest matí sense causar ferits. Els bombers han rebut l'avís d'aquest incident poc abans d'un quart de vuit.
1: Es tracta d'un edifici de planta baixa i golfa situat al carrer Sant Llorenç. Els bombers han fet una primera revisió de l'immoble des dels edificis del costat i després des de l'interior i han confirmat que no hi havia ningú. Han tallat després l'escomesa d'aigua i d'electricitat i han activat l'arquitecte municipal. Es demana als veïns que tenen terrassa adjacent amb l'edifici afectat que, com a mesura preventiva, no surtin a l'exterior.
2: I més successos, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 26 anys com a presumpta autora d'un furt de 920 euros d'una parròquia de Nou Barris a Barcelona que havien de servir per pagar les excursions d'uns nens.
1: Com detalla la policia en un comunicat, els fets van ocórrer el passat 15 d'abril a les 8 de la tarda, quan el mossèn de la parròquia, que custodiava els diners, va atendre un home i una dona que es van fer passar per persones necessitades. Els sospitosos van fer sortir la víctima del seu despatx, aprofitant la seva distracció, van robar els diners. Els Mossos van detenir la dona que duia el mòbil del mossèn a sobre el passat 28 de maig. No es descarten nous arrestos, atès que la investigació continua en marxa.
2: Parlem ara de salut, perquè avui es commemora el Dia Mundial Sense Tabac, on el debat se centra també en un producte que cada cop preocupa més. Parlem dels vapejadors.
1: Tot i que sovint es presenten com una alternativa segura al tabac, metges i entitats de consum alerten que els seus efectes sobre la salut i el seu ús entre joves van a l'alça. Ens dona tota la informació Núria Parera.
5: Els vapejadors s'han convertit en un dels grans protagonistes del Dia Sense Tabac, especialment pel seu auge entre adolescents i joves. Des de Facua, el seu secretari, Gerard Hernández, reclama més control sobre la venda d'aquests dispositius.
6: Hem de ser valents, no només per seguir el que no es vengui a qualsevol persona, en aquest cas menors, sinó anar més enllà i, i prohibir-ho definitivament.
5: Hernández alerta que els sabors i la publicitat els fan especialment atractius pels més joves, una preocupació que comparteix el sector sanitari. El doctor Alejandro Frino, de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac, assegura que ja s'estan detectant casos clínics relacionats amb el vapeig.
7: Realmente nos están llegando y muy preocupante porque es gente que está enferma con el vapor. Lo que ocurre es que no están viniendo para dejar de fumar, sino que están viniendo por las enfermedades que le causa.
5: Frino adverteix de lesions pulmonars greus, com l'EVALI, i d'altres possibles afectacions cardiovasculars. També recorda que els danys poden aparèixer en poc temps i ser irreversibles.
7: Toda la química que tienen estos dispositivos resulta tóxica para el pulmón porque el pulmón no puede recibir elementos extraños. Pero nosotros estamos viendo que es tan nocivo o incluso más rápidamente nocivo que un cigarrillo. El problema más grande que tenemos es que el tiempo va en contra de la salud de los pacientes, va en contra de la sanidad y va a favor de la industria.
5: Tant des de consum com des de sanitat coincideixen que els vapejadors no són innocus i insisteixen que la millor opció continua sent deixar de fumar.
2: Des de Sant Andreu de la Barca al Baix Llobregat també s'han sumat aquest Dia Mundial Sense Tabac amb 20 anys de suport per deixar de fumar. Des de Ràdio Sant Andreu ens ho explica Jordi Milian.
8: Sant Andreu de la Barca commemora el Dia Mundial Sense Tabac posant en valor la tasca de la consulta en dades de situació tabàquica en què aquest 2026 celebra 20 anys d'activitat. Des de la seva creació, l'any 2006, el servei ha ajudat a centenars de persones a abandonar el consum de tabac i a millorar la seva salut. Actualment, la consulta ofereix atenció al CAP de l'Avinguda Constitució i de la Solana amb seguiment especialitzat per als casos que ho requereixen. Jessica Morillas, directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca.
9: És una consulta que tant de bo algun dia puguem dir que l'hem retirat de la nostra cartera de servei perquè ningú la necessita, perquè ja ningú fuma.
8: La celebració arriba en un context de més conscienciació social sobre els riscos del tabaquisme, però també de preocupació per l'augment de l'ús de vapers entre els joves. Enguany, l'Organització Mundial de la Salut dedica la jornada a una campanya que alerta sobre les estratègies utilitzades per fer atractius aquests productes, especialment entre la població jove.
2: Continuem parlant de les altes temperatures i, en aquest cas, de la calor. Anem a veure, el proper dimecres tornarà a obrir la piscina municipal del municipi d'Olot.
1: Des de fa alguns anys, l'Ajuntament de la capital de la Garrotxa opta per obrir aquest equipament a principis de juny per les altes temperatures que acostuma a haver-hi. Enguany s'han fet diverses millores per poder garantir una bona qualitat al públic durant l'estiu. Des d'Olot FM, Natàlia Moreno.
10: Tanquem un mes de maig amb temperatures dignes d'estiu i, com ja és habitual en els últims anys, des de l'Ajuntament d'Olot opten per obrir més aviat la piscina municipal d'Olot. De fet, aquest pròxim dimecres, les quatre piscines i les instal·lacions d'aquest equipament estaran disponibles per tots els garrotxins i garrotxines. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Cellabona, explica que enguany les piscines estaran en perfectes condicions perquè ja s'han arreglat alguns detalls durant els mesos previs a la seva obertura.
11: He actuat en alguns d'aquests vasos per poder resoldre algunes petites fuites que havíem identificat, algunes millores també en el que són els sistemes a la maquinària d'aquestes instal·lacions, que havíem doncs identificat que ens ajudaven a tenir en més bones condicions les piscines, millor condició i millor qualitat de l'aigua, i per tant doncs podem dir que les obrim puntualment, amb tot posat al dia, tot a punt, per gaudir d'una bona campanya d'estiu.
10: Els horaris són de dilluns a divendres, de 9 del matí a les 8 del vespre, i els caps de setmana i festius, de 10 del matí a 8 del vespre. Pel que fa al tema d'entrades i abonaments, des de l'Ajuntament d'Olot han decidit mantenir els mateixos preus que l'estiu passat.
2: I aquest cap de setmana també s'ha inaugurat la temporada de platges a Mataró amb la posada en marxa del Servei de Vigilància i Socorrisme.
1: La principal novetat de la temporada de bany d'aquest any a la capital del Maresme és la millora de l'accessibilitat i la inclusió a les platges, tot i que per això encara caldrà esperar uns dies. Des de Mataró Ràdio, Beti Doñate.
12: Des d'aquest dissabte ja poden veure's a les quatre platges de Mataró els socorristes que fins al setembre vetllaran per la seguretat dels usuaris. En total són 13 les persones encarregades de vigilar, sota la coordinació de l'empresa Proactiva, les platges del Varador, Callao, Ponent i Sant Simó. Cada dia, de 10 a 7 de la tarda, els socorristes pengen la bandera que indica l'estat de la mar i vigilen que no hi hagi cap incident, no només a l'aigua. Hernán Mocho és el coordinador de l'equip de socorristes.
13: Aquí passen més coses en l'arena que en l'aigua. Hi ha lipotímies, códigos rojos, com les llamamos nosotros, que son paros cardíacos, golpes de calor, infinidad de cosas que pueden pasar, vienen primero y nos llaman a nosotros, así que hacemos la primera evaluación de la persona.
12: Pel que fa a les novetats, aquest any s'amplia els caps de setmana el servei de bany assistit que ofereix la Creu Roja i que començarà a finals de juny. L'altra novetat és una campanya on s'informa que a partir de l'estiu vinent ja no es podrà fumar a la platja. La temporada de bany acabarà el 13 de setembre.
2: Obrim ja el bloc cultural i avui comencem parlant de sardanes. Aquesta que sentiu és la sardana galanesa d'Anna Abad, guanyadora dels Premis Preludi impulsats per Som Sardana en la categoria d'audiència. Ha estat la més votada entre els espectadors que s'ha emès aquesta passada nit a través de la plataforma La Xarxa Més.
1: Altres premiats en aquesta gala són Martí Delgado amb la sardana País d'Atzur i d'Or, i en la categoria musical Jove i Joan Droguet amb la sardana Quan no es troben les paraules en la categoria musical. La Garriga ha estat l'escenari d'aquests primers premis Som Preludi.
2: I marxem ara fins a Torelló, que ha tornat a convertir els seus carrers en escenari amb una nova edició del Festus, el Festival d'Arts al Carrer.
1: El certamen ha tingut com a gran reclam la presentació del nou disc de la cantautora Montse Castellà. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
5: Torelló tancava ahir la 29a edició del Festus, el Festival d'Arts al Carrer, que enguany ha tingut la comunitat com a fil conductor sota el lema La cultura es cou al carrer. Des de l'organització La Tècnica de Cultura de l'Ajuntament de Torelló, Elisenda Corrius fa una valoració molt positiva.
14: La veritat és que estem molt contents perquè hi ha hagut tanta afluència de persones, però també molt bona rebuda de totes les protestes que han hagut en el festival. S'han omplert els carrers i les places amb gent amb ganes de veure art i cultura al carrer i, per tant, la valoració a hores d'ara és molt positiva.
5: Entre les actuacions destacades hi ha hagut Aleta, de la companyia Marc Fernández, que fusiona dansa i imaginari casteller, o Clam, de la companyia Femut, inspirat en el món dels gegants.
14: Que la gent surti al carrer, que ens trobem, que ens desvirtualitzem una mica, que passem de les experiències individuals a les col·lectives. Part bonica del festival, no? Que transcendeix més enllà del que veus i del punt de trobada que facilitem com a festival.
5: Amb aquesta nova edició, el Festus referma la seva aposta per portar la cultura contemporània a l'espai públic i convertir-lo en un punt de trobada ciutadà.
2: Com heu escoltat, estàvem sentint a la companya del Nou FM, Núria Pereira, que ens ha explicat com durant aquest cap de setmana Torelló ha omplert places i espais públics de circ, dansa, teatre, música i arts visuals amb la comunitat com a fil conductor. Són les 2:21, doncs anem a parlar d'esports.
15: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol, perquè el PSG de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se a l'Arsenal. Molt aviat es van avançar els anglesos amb el gol de Havertz i a partir d'aquí van exhibir la seva fortalesa defensiva que els havia portat fins a aquesta final.
1: L'equip parisí va monopolitzar la possessió i el domini, però no va ser fins a la segona meitat quan va aconseguir l'empat arran d'un penal transformat per l'ex blaugrana Dembélé. Quedava mitja de partit, però el resultat no es va moure, tampoc durant la pròrroga, on el desgast físic va passar factura a tots dos equips. Ja a la tanda de penals, el català David Raya, porter de l'Arsenal, va aconseguir aturar un dels llançaments del PSG, però dos dels seus companys van fallar, donant el triomf al conjunt francès.
2: La nota negativa d'aquest partit finalment no va ser a Hongria, seu de la final, on es va viure una autèntica festa del futbol, sinó a França.
1: I és que la nit de celebració a París va acabar amb més de 700 detinguts per part de les forces de seguretat franceses.
2: Passem a parlar ara del play-off, en aquest cas l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona federació, ja aquí a casa nostra, que es disputa avui entre el Cornellà i el Badalona. La prèvia d'aquest partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
16: El Municipal de Cornellà serà l'escenari aquesta tarda del partit d'anada de la final autonòmica del play-off d'ascens a segona federació. El Badalona intentarà aconseguir un bon resultat de cara a la tornada. La segona eliminatòria del play-off d'ascens entra en escena i amb el desgast provocat per la primera, Badalona i Cornellà mesuraran les seves forces per tal d'aconseguir el premi de disputar la ronda final contra el representant de Galícia i jugar-se l'ascens. Tant un equip com l'altre arriben amb baixes importants a aquest compromís d'anada i s'haurà de veure com gestionen la situació. A la Lliga, el Badalona va ser molt superior en els dos partits, però ara és un altre context molt diferent. El tècnic Miquel Azparren assegura que l'eliminatòria no quedarà resolta fins al segon partit.
17: Pues la ida vamos a plantearla sin pensar que no de vuelta, salvo que los minutos finales lógicamente no te condena la eliminatòria. Nos va bien ser nosotros mismos, nos va bien ir a por el partido, nos va bien cuando el rival te aprieta, pues juntarte, es que no vamos a cambiar. Tenemos muy claro lo que queremos, el equipo está muy concienciado, respetamos mucho al Cornellà, pero intentaremos marcar nuestros ritmos.
16: El duel entre el Cornellà i el Badalona es disputarà diumenge a 5:45 i es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
1: Baixem una categoria més fins al play-off de la Lliga Elite, on aquesta tarda també es disputa la tornada de l'eliminatòria de semifinals entre el Prat i el Sant Mauro. Tenim la prèvia del partit des del Prat Ràdio, Ivan Conde.
18: Associació Esportiva Prat i Sant Mauro es retroben 8 dies després en el partit de tornada de les semifinals del play-off d'ascens a Tercera Federació. El 0-1 de l'anada dona un avantatge als potablava que no se'n refien, però d'un Sant Mauro que va acabar la temporada com un tir i que buscarà apurar les seves opcions d'assolir un pas històric. En qualsevol cas, tan cert és que el Prat, que venia de 5 derrotes consecutives, ha viscut i entoma aquesta victòria com una reacció esportiva i com un punt d'inflexió de cara al que queda de promoció d'ascens. Escoltem el porter dels Pota Blava, Dani Guiseris.
19: Jo crec que serà una primera part on els dos esperarem una miqueta. És veritat que anem a una avantatge de 0-1, però sí que és un resultat molt curt. Jo crec que la primera part serà de una mica de veure què passa i la segona sí que serà, jo crec, que els resultats s'han mantingut un partit més obert, amb moltes més ocasions.
18: Els socis de l'Associació Esportiva Prat podran anar al Sagnian fins a 2 acompanyants de manera gratuïta. El futbol base està convidat al partit i els menors de 16 anys també tenen l'entrada gratuïta. A més, es repartiran pràcticament 300 aplaudidors perquè el Sagnian visqui una jornada per al record en un partit que es podrà seguir en directe per la xarxa Més.
1: El guanyador d'aquesta eliminatòria jugarà l'últim bitllet d'ascens a la Tercera Federació davant la Pobla de Mafumet. Els tarragonins ahir van haver de tirar d'èpica per superar el Rubí, que va arribar al descans amb un 0-2 favorable. L'anada havia acabat amb empat i a un, i els locals necessitaven 3 gols per fer valer la seva millor classificació a la Lliga, i els van acabar aconseguint els dos primers del temps reglamentari i el 3-2 definitiu ja a la pròrroga.
2: I acabem parlant de waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta es va proclamar campió de Lliga. Aquest és el títol número 26 i el 21è consecutiu, després de superar el Sabadell en el segon partit de la final, on s'haurà d'esperar el tercer per saber qui és el campió. És a la divisió d'honor femenina, ja que el Mataró va superar el Sant Andreu per 14-11 i força el tercer partit, que es jugarà el proper dimarts a partir de les 9 de la nit. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins...
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
4: Tenim a la Loa movent, remenant a totes aquestes paperetes d'aquesta capsa planíssima.
5: I l'hem hagut d'ampliar aquest any. Doncs tenim a la Laura Lucas, a la Mariona Gómez i a la Imma Drets, que són les tres guanyadores de la campanya de Recupera l'import de les teves compres. L'Aina Gil, tenim el Gael Ariño i tenim el Pau Sanz. Són els tres nens de 9, 8 i 9 anys que s'emporten aquest any al joc del Fora de Lloc. Recordem, 75 euros en vals perquè se'ls puguin gastar a la botiga que vulguin associada a Comerç Premià.
3: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: Tony Modulation.
7: Una persona de lo más particular.
8: Recuerda hablar lo menos posible.
9: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: time of day.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Queden desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des d'aquest dilluns i fins dijous.
3: Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord a què divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva a les mobilitzacions. CGT i la Intersindical, per la seva banda, sí que mantenen la convocatòria de vaga.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: En matèria política, el president Pedro Sánchez insisteix que no dimitirà després del cas de corrupció que aquesta setmana ha esquitxat un altre expresident socialista, José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Diu que continuarà tot el temps que vulguin i decideixin els espanyols a les urnes.
1: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia.
3: Ho ha dit durant la celebració de la Festa de l'Arròs a les comarques de Tarragona, a Constantí.
1: I en matèria econòmica, la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%.
3: La mesura desapareix després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte fa un any. A més, l'impost especial sobre l'electricitat també pujarà al 0,5% actual, que tornarà al 5% habitual.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? L'última jornada d'aquest mes de maig està sent molt tranquil·la al conjunt de Catalunya, amb un matí molt assolellat, molt estable, i hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims, que aquestes hores ja són molt més compactes. Tenim creixement de nuvolades destacades al Pirineu i Prepirineu, que els propers minuts, hores, ens portaran els primers ruixats. Uns ruixats que descarregaran amb molta intensitat i que també acabaran afectant a la Catalunya central. Molts d'ells inclús aniran acompanyats de calamars o pedra. Per tant, molta precaució als que torneu del cap de setmana, perquè les carreteres podran ser moments complicats. Amb unes temperatures que a poc van tirant cap amunt, i avui esperem a superar els 35-36 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, i a la resta, la calor a poc s'anirà intensificant. Amb un dilluns, inici del mes de juny, que a la tarda els ruixats quedaran restringits, sobretot a l'Alt Ripollès i també a l'Alta Garrotxa. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
1: I en els esports, el PSG de Luis Enrique aixeca la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se a l'Arsenal.
3: Després de l'empat a 1 al temps reglamentari, els francesos es van emportar el títol a la tanda de penals.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Han quedat desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des d'aquest dilluns i fins el proper dijous.
3: Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord al que divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva de les mobilitzacions. Precisament, CGT i la Intersindical sí que mantenen la convocatòria de vaga. Ens ho explica Norma Lebrero.
5: La consulta serà telemàtica, es farà a través del correu corporatiu dels mestres i s'obrirà aquest dilluns al migdia fins dijous a la mateixa hora. Dijous mateix decidiran, en funció dels resultats, si mantenen o no la vaga convocada per divendres a tot el sector educatiu. El preacord preveu millores salarials progressives durant els pròxims 4 anys, amb nous complements retributius i un reforç de les plantilles dels centres educatius, especialment per atendre les necessitats de l'escola inclusiva. Ho explicava a la xarxa la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
6: Aquestes 5.400 dotacions, ho deuen deixar molt clar, és la dotació mínima a desplegar. Per tant, menys que això no es desplegarà, sinó que més aviat anirà més i que serà, doncs, en marc, en funció de les necessitats que es vagin detectant en els centres educatius. Així que per nosaltres aquesta qüestió, la veritat és que hem fet un pas considerable i sobretot aquest canvi de mirada que requereix el model d'escola inclusiva, que és no només es posar recursos, sinó que és generar aquests espais de coordinació, generar aquests equips psicosocials, psicosocioeducatius.
5: Els sindicats signants del preacord demanen el vot favorable, mentre que altres organitzacions com la CGT, la Intersindical i la COS ja han anunciat que faran campanya pel no, perquè consideren que algunes reivindicacions clau han quedat fora de l'acord. De fet, aquests sindicats mantenen convocades les vagues per dilluns i per dijous.
1: El que sí que es manté és la protesta per part de la coordinadora d'assemblees educatives a la delegació del govern a Girona.
3: La intenció dels participants és instal·lar-se entre la plaça de Catalunya de Girona i la seu de la Generalitat. El programa preveu espectacles familiars, concerts, castells, un dinar popular i l'acampada, segons el cartell difós per la coordinadora.
1: Continuem ara parlant d'inversions, ara ja no, en l'àmbit educatiu, perquè la Generalitat impulsarà aquest mes de juny el programa Arrel, una nova línia d'ajuts dotada amb 2,1 milions d'euros per crear i mantenir comerços en micropobles amb l'objectiu de fixar l'activitat, reforçar la cohesió social i combatre la despoblació.
3: El programa s'articularà en tres línies d'ajuts. La primera estarà dirigida als ens locals perquè puguin fer obres i crear nous establiments. La subvenció podrà cobrir fins al 80% de la inversió amb un màxim de 18.000 euros per projecte. En aquest àmbit, la idea és que els ajuntaments busquin via concurs un emprenedor i que l'acompanyin durant tot el procés sense buscar necessàriament un rèdit econòmic del negoci. La segona línia donarà suport al funcionament i consolidació d'establiments impulsats pels ajuntaments, mentre que la tercera s'adreçarà a negocis privats ja existents en municipis rurals. En aquests dos casos, les subvencions cobriran fins al 50% de les despeses amb un topall de 5.000 euros.
1: Obrim plana política perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, insisteix que no dimitirà després del cas de corrupció que aquesta setmana ha esquitxat un altre expresident socialista. Parlem de José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Pedro Sánchez diu que continuarà fins l'any que ve, que toca eleccions i tot el temps que vulguin i decideixin els espanyols a les urnes. Ha assumit literalment i ha dit que entre bancades poden succeir, però que no són motius suficients per deixar la presidència.
0: No nos conocen, porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
3: A més, Sánchez no ha perdut l'oportunitat d'atacar directament a l'oposició, titllant-la de, en paraules seves, tramposa per tractar d'enderrocar el govern amb les seves males arts.
1: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia.
3: I ho ha dit durant la celebració de la Festa de la Rosa a les comarques de Tarragona, a Constantí. Després del que ha denominat, i també en paraules seves, unes setmanes complicades, el president de la Generalitat ha estat taxatiu respecte als que també, com ho diu ell, volen fer mal en referència a la dreta i extrema dreta.
7: I davant del que ha passat aquests darrers dies, els nostres valors, la nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
3: A nivell català, ella també ha aprofitat per agrair a Esquerra i als Comuns el seu suport per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat.
1: Precisament Esquerra Republicana confia que els socialistes compliran, doncs, aquests acords a què han arribat per votar els pressupostos.
3: Ho ha dit el portaveu dels Republicans al Parlament, Jordi Alberto Caballero, en declaracions al programa Ciutadella.
8: Se'l creu el PSC quan diu que el PSOE aprovarà això?
9: Sí.
8: Sí?
9: I sap per què me'l crec? Jo em crec que el PSC quan diu això perquè forcem que hi hagi una bilateral abans que els pressupostos s'aprovin. I en aquesta bilateral, precisament el que es tracta, buscant aquest acord amb el govern de l'Estat, per tant, govern de la Generalitat, govern de l'Estat, acorden a la bilateral, que tant l'Orbital com el Consorci de Zona Franca seran una realitat i, per tant, aquest acord es complirà. Ho acorden els dos governs. Nosaltres vam exigir que això fos un pas previ per a l'aprovació dels pressupostos de govern. Per això crec que el PSC complirà, perquè, d'altra banda, sempre hem de partir del principi de confiança mutu quan s'arriba a un acord. Si ja no hi ha el principi de confiança mutu, és evident que no pots arribar-hi a cap tipus d'acord.
3: Podreu seguir l'entrevista sencera aquesta nit a 9:45 a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
1: Parlem ara d'economia, perquè la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%. Encendre la llum o utilitzar l'electrodomèstic serà, doncs, una mica més car que en les darreres setmanes.
3: Les rebaixes fiscals les va aprovar el govern espanyol el mes de març per compensar l'encariment de l'energia arran del conflicte a l'Orient Mitjà i el bloqueig de l'Estret d'Hormuz. Ara desapareixeran després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte a fa un any. La normativa estableix que els ajuts s'eliminen quan el preu d'un producte baixa més d'un 15% respecte al mateix mes de l'any anterior.
1: A més, l'impost especial sobre l'electricitat també pujarà del 0,5% actual, tornarà al 5% habitual. En canvi, els ajuts fiscals als carburants, tant a la gasolina com al dièsel, es mantindran actius fins al 30 de juny.
3: També es manté la rebaixa de 20 cèntims per litre destinada a col·lectius professionals, com ara transportistes, agricultors, pescadors i ramaders, així com els descomptes del bo social elèctric per als consumidors en situació de vulnerabilitat.
1: I parlem ara de salut, perquè aquests dies s'està fent a Chicago, als Estats Units, la convenció anual de la Societat Americana d'Oncologia, i des d'allà arriben molt bones notícies amb estudis liderats per centres mèdics catalans de prestigi.
3: Un està relacionat amb el càncer de pròstata metastàsic. El de pròstata és el càncer més freqüent entre els homes, tot i que només un 10% es detecta en fase de metastàsica. En aquest estudi, en el que hi participa el Vallebron Institut d'Oncologia, ha demostrat que una combinació de fàrmacs pot reduir a la meitat la progressió de la malaltia o de mort en els pacients. Es tracta d'un assaig clínic en fase 3, és a dir, que ja s'ha provat en pacients abans d'aprovar el seu ús general.
1: I l'altre estudi fa referència al càncer de mama, i és que la immunoteràpia es consolida com el tractament estàndard per a aquest tipus de càncer triple negatiu localitzat, el subtipus més agressiu i que representa el 15% dels casos diagnosticats.
3: Així ho avalen els resultats definitius d'un estudi internacional que s'ha presentat fa unes hores al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Clínica, celebrat, com us explicàvem, a Chicago. I el metge espanyol Javier Cortés hi té un paper molt rellevant. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
10: La importància de l'estudi és que s'ha fet un seguiment de 1.200 pacients durant 8 anys. Els resultats demostren que combinar immunoteràpia i quimioteràpia millora la supervivència en torn a un 85% de casos, davant del 77% de les que només van rebre quimioteràpia. El treball ha estat coliderat pel doctor Javier Cortés, director de l'International Breast Cancer Center de Barcelona i referent internacional en càncer de mama.
11: Bueno, yo creo que después de tantos años de este estudio, lo que es espectacular es ver cómo el beneficio que habíamos visto al principio no solamente se mantiene, sino que aumenta a lo largo del tiempo. Y es muy bonito ver cómo en este momento estamos curando más o menos el 80% de mujeres con este tipo de tumor.
10: Segons Cortés, aquest tractament combinat és actualment la millor opció terapèutica en el cas del triple negatiu, tot i que encara no s'aplica de forma generalitzada.
11: Y me atrevería a decir que no solamente en el futuro vamos a hablar más de tratamientos dirigidos en los de quimioterapia, ya en el presente estamos dando mucho más tratamiento dirigido en forma de moléculas pequeñas, en forma de inmunoterapia, en forma de fármacos anti-ER2, etcétera, etcétera, y menos quimioterapia. O incluso la combinación de ambos, dando resultados espectaculares. Por lo tanto, muchas veces más es menos, y lo que tenemos que hacer es ir por esta vía de individualizar muchísimo el tratamiento, dar a cada uno lo que necesita.
10: Coincidint amb la presentació de l'estudi, el doctor Cortés ha rebut a Chicago el Premi Internacional Giants of Cancer Care, que reconeix la seva trajectòria. El metge espanyol ha participat en el desenvolupament de 12 fàrmacs aprovats a Europa pel càncer de mama metastàsic i amb més de 150 projectes d'investigació.
1: I seguim parlant de salut, en aquest cas la dels animals, i més concretament la de les mascotes per excel·lència, la dels gossos, on la prevenció és un factor clau.
3: Ara que comença l'època de més calor, les puces i les paparres són un dels principals perills als quals s'enfronten els gossos. Per sort, hi ha tractaments de tota mena, però per evitar mals majors, els veterinaris recomanen prevenir abans de curar. Des de Ràdio Ripoll, Mar Roura.
12: Els forts episodis de calor dels darrers dies han avançat la presència de puces, paparres i mosquits, paràsits que esdevenen un perill per a gossos i gats. Si bé és cert que hi ha molts productes per tractar les seves picades, els experts, com la veterinària de la clínica Camp de Bet, Àfrica Montaner, recorden que la prevenció és clau.
13: Sobretot és la prevenció. Sí que és veritat que ara els productes que tenim són molt ràpids i en qüestió de 4-5 hores, com a molt 24 hores, queden tots els animals fulminats, és a dir, els paràsits.
12: Un altre dels insectes a tenir en compte és la processionària. El remei més efectiu, vinagre de poma.
13: Hi ha productes també comercials, però portant vinagre de poma i en el moment que l'animal toqui, sigui amb la llengua, amb el morro, amb les potes, mullar-lo bé amb allò. No fregar, mullar-lo bé i després sí que trucar al veterinari per si de cas si s'infla molt o això, que no hi hagi una reacció que es pugui ofegar.
12: Els collars, pipetes i esprais que repelen aquests insectes també repelen la mosca que provoca leishmaniosi, una malaltia que té tractament però que no té cura en els gossos.
1: Anem ara amb un parell de notícies de proximitat. Sant Cugat en Palestina no vol que el conflicte a Gaza quedi en l'oblit. És per això que avui el col·lectiu ha organitzat una jornada per assenyalar-ho amb una exposició interactiva, una xerrada i un dinar solidari. Des de Cugat Media ens ho explica Ignasi Riera.
14: Els santcugatencs han pogut viure una petita part del patiment de la població palestina aquest diumenge amb una iniciativa de l'associació Sant Cugat en Palestina. Passar per un control amb guàrdies armats, escoltar els horrors de la guerra i fugir a correcuita amb les quatre coses que tens temps d'agafar han sigut algunes de les activitats per recordar el genocidi que es continua produint a la franja. Dúnia Febrer, membre de l'associació, ha reivindicat la posició de l'Ajuntament amb la causa palestina.
15: Hi ha moltes coses que es podrien fer des dels ajuntaments, que es podria fer mocions també per estar a favor del boicot, de les sancions, de la desinversió, i no ser còmplices amb empreses israelianes, amb empreses d'aquí que també estan beneficiant-se del genocidi, i és tot un seguit de coses que no és només no deixar de parlar i no deixar de veure el que està passant.
14: La iniciativa ha finalitzat amb uns balls palestins i un dinar.
1: I d'altra banda, avui l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona ha organitzat una jornada informativa i de portes obertes per tal de captar nous voluntaris.
3: Durant la trobada s'ha pogut veure una exhibició de material d'emergència, carpes de coordinació, kits d'acollida, llits, mantes i vehicles operatius. També s'ha fet una explicació de les funcions dels voluntaris, com es gestiona la logística i la prevenció als esdeveniments de la ciutat, i s'ha ofert tota la informació sobre el voluntariat, requisits i formació oficial a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
16: Les associacions de voluntaris de protecció civil es defineixen com organitzacions de persones disposades a col·laborar de forma desinteressada amb les administracions públiques per tal de protegir a les persones, els béns i el medi ambient en situacions d'emergències. Però davant d'una societat amb cada vegada més necessitats, requereixen de més voluntaris per poder cobrir totes les demandes. Per això, des de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona, conjuntament amb l'Ajuntament, han organitzat una trobada per tal de captar nous integrants. Així ho explica Montserrat Casas Amat, presidenta de l'associació.
17: La idea és que volem fer moltes coses i podem ser molts equips fent les coses i coordinant-nos i no tots haver de fer una mica de tot i al final doncs, no poder fer tant, perquè veiem molt de potencial. Avui en dia hi ha moltes necessitats.
16: En aquesta trobada, els assistents també se'ls explica tot el que fan els membres de l'associació, ja que moltes vegades només en coneixem una petita part. Ho diu així Jordi Sánchez Escué, cap de l'associació a Girona.
18: O sigui, fem des d'atenció a la població, tota la part de gestió de prevenció d'incendis forestals, prevenció d'inundacions, tota la part d'acollida i de atenció també de formació a la població. Fem tota aquesta part també d'estar a les escoles.
16: Amb tot això, des de l'associació es confia en poder augmentar el nombre d'efectius i donar així un servei de major qualitat a tota la població.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des de la Sénia, al Montsià, que s'ha convertit aquest cap de setmana en l'epicentre de la música de banda amb una nova edició del festival Músiques en Terres de Cruïlla, que ha reunit agrupacions i artistes de Catalunya, el País Valencià i Aragó.
3: El certamen ha tingut com a gran reclam la presentació del nou disc de la cantautora Montse Castellà. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
19: La Sénia s'ha tornat a convertir en un punt de trobada musical amb una nova edició del festival Músiques en Terres de Cruïlla. Durant tres dies, el municipi torna a demostrar el gran potencial de la música de banda com un nexe d'unió que trenca qualsevol frontera geogràfica. Escoltem Mercè Gisbert, vicepresidenta de l'agrupació musical senienca.
20: La Sénia és frontera natural en Aragó i en València. De fet, la riu Sénia partix València i Catalunya i el pic del Tossal del Rei mira que va a tres comunitats autònomes i que va a tres municipis de tres comunitats autònomes diferents.
19: Un dels plats forts d'enguany ha estat la presentació del nou disc de Montse Castellà, un treball que la cantautora ha enregistrat amb la banda musical senienca i que ha estat adaptat pel director Pep Vila, un projecte que s'ha estrenat en directe.
21: El nou projecte meu, el disc de Groenlàndia, que celebra 30 anys als escenaris, té una peça importantíssima i essencial, que és la banda municipal de l'agrupació musical senienca. I, per tant, havíem de vindre a casa seva, al seu poble.
19: Més enllà dels concerts, el festival busca potenciar els nous artistes de Catalunya, València i Aragó, i les escoles han unit forces per fomentar trobades i generar contactes de cara a properes festes.
22: El gran silenci ens fa tot el que es
1: Seguim parlant de cultura i seguim a les Terres de l'Ebre, perquè el Literàrum de Móra d'Ebre ha tancat l'edició del 2026 marcada pel creixement de la programació i una notable resposta per part del públic.
3: Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
23: Durant quatre dies, la Fira d'Espectacles Literaris ha programat 25 actuacions, 26 presentacions de llibres i 6 exposicions, amb una gran afluència de visitants. Lluís Xavier Flores, director del Literàrum, valora molt positivament la recuperació de l'essència del certamen.
24: Contentíssims per la resposta, sobretot enguany, que ha hagut un gran esforç de tot l'equip perquè la fira, com he dit en diferents ocasions, torne a recuperar també aquests actes que alguns anys, en els primers moments, tenia, com aquesta sessió golfa, fidelitzar els programadors.
23: Entre les propostes més singulars d'enguany ha destacat Chant de Cabrota, un espectacle poètic i d'improvisació inspirat en les tradicions orals del Pirineu i l'observació dels ocells. L'organització s'ha mostrat molt satisfeta per l'acollida rebuda i ha destacat que aquesta edició reforça el paper del Literàrum com a aparador de referència de la literatura en escena als territoris de parla catalana.
1: Les 2:51, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol. El PSG de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se a l'Arsenal. Molt aviat es van avançar els anglesos amb el gol de Havertz i a partir d'aquí van exhibir la fortalesa defensiva que els havia portat fins a aquesta final.
3: L'equip parisí va monopolitzar la possessió i el domini, però no va ser fins a la segona meitat, com aconseguir l'empat arran d'un penal transformat per l'exblaugrana Dembélé. Quedava mitja hora de partit, però el resultat no es va moure. Tampoc durant la pròrroga, on el desgast físic va passar factura a tots dos equips. Ja a la tanda de penals, el català David Raya, porter de l'Arsenal, va aconseguir aturar un dels llançaments del PSG, però dos dels seus companys van fallar, donant el triomf al conjunt francès.
1: La nota negativa finalment no va estar a Hongria, seu de la final, on es va viure una autèntica festa del futbol, sinó a França.
3: I és que la nit de celebració a París va acabar amb més de 700 detinguts per part de les forces de seguretat franceses.
1: I aquí a casa nostra, el Sabadell va arrencar amb derrota al play-off d'ascens a la segona divisió.
3: Mal resultat pels arlequinats, que van perdre contra el Real Madrid Castilla per 2-0. La tornada serà divendres vinent a la nova Creu Alta i l'Europa s'estrena avui a 4:15 contra el Celta Fortuna a Can Dragó.
1: Parlem ara dels play-off a la Lliga Elite, on aquesta tarda es disputa la tornada de l'eliminatòria de semifinals entre el Prat i el Sant Mauro. Tenim la prèvia d'aquest partit des del Prat Ràdio, Ivan Conde.
25: Associació Esportiva Prat i Sant Mauro es retroben 8 dies després en el partit de tornada de les semifinals del play-off d'ascens de Tercera Federació. El 0-1 de l'anada dona un avantatge als Pota Blava, que no se'n refien, però d'un Sant Mauro que va acabar la temporada com un tir i que buscarà apurar les seves opcions d'assolir un pas històric. En qualsevol cas, tan cert és que el Prat, que venia de 5 derrotes consecutives, ha viscut i entoma aquesta victòria com una reacció esportiva i com un punt d'inflexió de cara al que queda de promoció d'ascens. Escoltem el porter dels Pota Blava, Dani Guiseris.
26: Jo crec que serà una primera part on els dos esperarem una miqueta,
0: Jo veig que anem a una ventaja de 0-1, però sí que és un resultat molt curt. Jo crec que la primera part serà de una mica de veure què passa i la segona sí que serà, jo crec, si el resultat s'ha mantingut un partit més obert, amb moltes més ocasions.
25: Els socis de l'Associació Esportiva Prat podran anar al Sagnant fins a 2 acompanyats de manera gratuïta. El futbol base està convidat al partit i els menors de 16 anys també tenen l'entrada gratuïta. A més, es repartiran pràcticament 300 aplaudidors perquè el Sagnant visqui una jornada per al record en un partit que es podrà seguir en directe per la xarxa Més.
3: I el guanyador d'aquesta eliminatòria jugarà l'últim bitllet d'ascens a la tercera federació davant la Pobla de Mafumet. Els tarragonins ahir van haver de tirar d'èpica per superar el Rubí, que va arribar al descans amb un 0-2 favorable. Anada havia acabat amb empat i a un, i els locals necessitaven dos gols per fer valer la seva millor classificació a la Lliga. I els van acabar aconseguint. Ja a la pròrroga els rubinencs necessitaven marcar, però finalment la victòria va ser per a la Pobla per 3-2.
1: I parlem ara de futbol femení, perquè avui acaba la Lliga F amb el darrer partit pel Badalona Women, que s'enfronta al Llevant. La prèvia del duel des de Radio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
4: Per quart any consecutiu, el Badalona Women aconsegueix l'objectiu marcat a principi de temporada, salvar la categoria. Les badalonines jugaran un any més a la Lliga F, la màxima categoria estatal. Ha estat una gran temporada per l'equip, que ha jugat els seus partits a Palamós, ja que la competició obliga a disputar en camps de gespa naturals, superfície que no té l'estadi municipal de Badalona. La substitució d'Anabel Junyent al novembre i la incorporació de Marc Ballester van millorar les sensacions de l'equip. Les jugadores van aconseguir una històrica classificació per semifinals de Copa de la Reina, on van empatar el Barça a 0. A més, s'ha aconseguit la salvació amb solvència i amb moltes jornades d'antelació. El partit contra el Levante s'afronta com un tràmit, ja que cap dels dos equips es juga res. L'equip granota va certificar el seu descens dues jornades endarrere, tot i que en el darrer partit, a casa, voldran donar una bona imatge. El maig es jugarà avui a les 4 de la tarda en la jornada unificada de la Lliga F.
1: Precisament a les 4 de la tarda i en aquesta jornada unificada també tanquen la Lliga l'Espanyol i el Barça. Les blanquiblaves reben el Sevilla i el Barça visitarà el Madrid Club de Futbol. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar a l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
1: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des d'aquest dilluns fins a dijous. Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord, al que divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva a les mobilitzacions. Per la seva banda, CGT i la Intersindical sí que mantenen la convocatòria de vaga. I seguim parlant de manifestacions, ja que mig miler d'autònoms s'han manifestat avui pel centre de Barcelona per reclamar una legislació i veu pròpia a les taules de negociació. Organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms, la marxa s'ha celebrat conjuntament a 22 províncies de l'Estat per denunciar el que asseguren que és un saqueig sistemàtic dels autònoms per part de les administracions. I parlem, en aquest cas, ara d'impostos, ja que la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%. La mesura desapareix després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte fa un any. I tot aquest tema dels impostos reduïts venia per la crisi que hi ha a la guerra de l'Iran i a l'estret d'Hormuz. I precisament la Confederència de la Indústria Tèxtil assegura que aquesta escalada de preus derivada d'aquesta guerra està afectant l'economia de les empreses del sector. El col·lectiu d'àmbit estatal concentra entre el 75 i el 80% de les empreses de Catalunya i el País Valencià i reclamen a les administracions que els apliquin mesures com rebaixes d'impostos o que optin per fer les compres públiques amb criteris de proximitat. I del sector tèxtil, el de la fruita, ja que les comarques de Lleida encaran el gruix de la campanya de la fruita amb un sistema d'11 allotjaments municipals i d'acollida ciutadana que ofereixen 712 places destinades a les persones temporeres que busquen feina. Coincidint amb l'entrada d'aquest mes de juny, aquesta setmana entrarà en funcionament el dispositiu habilitat per la Paeria de Lleida en diferents equipaments. I parlem de política i parlem del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia. Ho ha dit durant la celebració de la Festa de la Rosa a les comarques de Tarragona, a Constantí. I per la seva banda, Esquerra Republicana confia que els socialistes compliran els acords a què han arribat per votar els pressupostos. Ho ha dit el portaveu dels republicans al Parlament, Jordi Alberto Caballero, en declaracions al programa Ciutadella. L'entrevista sencera la podreu seguir aquesta nit a 9:45 a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més. I parlem en cultura, ja que el Literàrum, la Fira d'Espectacles Literaris, tanca l'edició amb més diversitat geogràfica i de disciplines. El programa s'ha nodrit durant 5 dies de propostes de poesia, narrativa, teatre, música i circ a Móra d'Ebre i amb activitats prèvies en altres ciutats del Camp de Tarragona. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
4: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.

0: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
1: Hola, benvingudes i benvinguts de nou al Món és Digital, un programa que fem amb la col·laboració de Graus TIC. Avui analitzarem dues decisions que arriben dels Estats Units i que ens afecten des de molts angles. Tecnologia, educació, política i llibertat. Per una banda, parlarem de la iniciativa impulsada per Donald Trump per prohibir que cap estat dels Estats Units pugui regular la intel·ligència artificial durant els propers 10 anys. Una moratòria que ha provocat una onada de crítiques des del món acadèmic, científic i dels drets civils. I per altra, comentarem la prohibició proposada per la mateixa administració Trump perquè universitats com Harvard no puguin admetre estudiants estrangers en el context d'una escalada ideològica i legal que amenaça el model d'universitat oberta i global. Dos mesures que apunten a un model de control tecnològic i cultural que mereix una mirada profunda. Una mirada que avui farem de la mà i amb la companyia d'en Ramon Palacio, l'Héctor Sankowski i el Josep Ramon Ferrer Anferre.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
1: Bé, doncs, aquest és el tema. Doncs, qualsevol de vosaltres, endavant.
3: Molt bon dia, gràcies novament a Tomàs, gràcies Ramon per compartir aquest espai. Mireu, molt ràpid, no? Respecte al tema, diguem-ne, és una intuïció que tinc perquè no tinc dades per verificar, però jo crec que el tema aquest de la regulació de la intel·ligència artificial té que veure no tant en la voluntat d'imposició, la qual no vol dir que no tingui en el cap això a mig termini. Jo crec que en aquest moment no sabem molt bé com administrar aquest tema. Saben de que d'alguna manera s'ha de beneficiar els seus tios que li han pagat el negoci, diguem-ne, de les eleccions, diguem-ne, no Meta, tots menys Sam Altman, sembla que aquest sí que no va posar diners, el resto van posar tots, Elon Musk i companyia. I, per tant, jo crec que el que intenten és, davant d'un mercat que per tothom és molt desconegut i davant de l'avanç dels xinus, intentar veure com es pot controlar, regular el sistema. Jo, molt més, m'he mirat una mica la seva regulació, no em sembla especialment, diguem-ne, em sembla coartant, però com sense contingut posterior, no? Respecte al tema de Harvard i companyia, està clar, diguem-ne, que és una guerra de posicions entre Harvard i ell, molt ràpid, diguem-ne, curiosament. Harvard, per exemple, què ha fet? Ha posat ara de president, ha tret la noia que estava, la senyora que estava, i ha posat un jueu, diguem-ne, no? O sigui, l'acusa d'antisemitismo, te va meter un abogado judío, digamos, no? Un clàssic, diguem-ne, no? O sigui, un abogado judío que ha condenat lo de Hamas, o sigui, per tant, és una guerra, està claríssima. Ara, la posició de... Primer, jo crec que hi ha com una espècie, acabo amb això, d'odi ancestral, diguem-ne, a tot el que són les universitats de la Gran Liga, per part de Trump, perquè Trump és que no va poder entrar mai en aquestes universitats. Si això li sumem el tema, diguem-ne, del no control sobre la política... De fet, en la pràctica, Harvard és un lloc en el qual es fa política internacional. Jo després explicaré la meva experiència en Harvard, però ara no toca, no? Ja està. Però jo crec que aquesta és una mica la situació, diguem-ne, en la qual el que vol és coartar al màxim la llibertat d'opinió d'expressió de les universitats, i està claríssim que aquest tio el que vol és... Jo abans deia, en la pretertúlia, aquest tio encara prima l'interès econòmic sobre el cesarisme. Quan arribarà la idea que està en cesarisme?
1: Un estrany eco. S'acaba d'incorporar al Ferrer, Josep Ramon Ferrer, benvingut al programa. Estàs per aquí?
4: Estic per aquí.
1: Vale. Bueno, saps que avui tractem dos temes, la prohibició del Donald Trump de regular, de cap estat dels Estats Units pugui regular la intel·ligència artificial durant els propers 10 anys, i també la bestiesa, i ho dic, de prohibir que estudiants estrangers es matriculin a Harvard. Són els dos temes. Ha fet la introducció primera a l'Héctor, i ara, doncs, Ramon, o tu mateix, qui vulgueu, doncs continueu.
5: Doncs gràcies, Tomàs, benvingut, Ferre, i gràcies, Héctor. Avui ens toca segurament superar una mica l'escenari habitual. Normalment parlem de tecnologia pura i dura, i avui ens toca parlar de

0: de tecnologia tirada cap amunt, no? De gestió tecnològica i gestió política. I arribem a Trump, que és la persona que en aquests moments condiciona el món. Penso que Trump és més una conseqüència que no una causa, és a dir, les coses que estan passant no són a causa de Trump, sinó que Trump ha arribat perquè el món està com està. I llavors es visibilitza amb aquesta persona, que probablement Salvan Xi Jinping és la més poderosa del món, es visibilitza en aquesta persona una sèrie d'accions i contradiccions que, com diu el lector, l'estan portant cap al cesarisme i ve de l'economia. I deixa'm afegir una altra cosa, Héctor, a mi em recorda el Millán Astray amb el Muera la intel·ligència. És a dir, és perillós, molt perillós el que està passant al món. El que passa és que no és per culpa de Trump, sinó és que Trump està aquí per culpa del món, crec jo. Llavors, anant als dos temes en concret que tenim aquí davant. Prohibir regular. Bueno, això és una... no sé, és una botada i no sé què és això... És vendre's els diners, és vendre's els diners i ja està. Però bueno, qualsevol cosa requereix una certa regulació. Qualsevol cosa, qualsevol activitat que condicioni la societat requereix una certa regulació. La política està regulada. Hi ha poders que es contraposen, etc. Llavors, la IA s'ha de regular d'alguna manera, millor o pitjor, més intensa, menys intensament, però s'ha de regular. Segon, el de les universitats. Tu dius que aquí és una guerra passada i una venjança, o una per noves... És possible, és possible. De tota manera, em sembla, no sé, em sembla... Em costa d'entendre. És el Millán Astray. Em costa d'entendre. Em costa d'entendre que les universitats, que el president dels Estats Units pugui disparar contra les universitats dels Estats Units, que són les més potents del món, salvant Xina, una altra vegada, salvant Xina, i que tenen un prestigi brutal i que viuen, perquè tant són alumnes com professors, gent ve el talent i el coneixement de fora i es fa proamericà aquest talent i aquest coneixement. És a dir, no ho entenc. Em sembla que és d'una infantilitat, si és la paraula, molt forta. Però ha passat i, bueno, i després Trump n'ha muntat moltes més que en podem parlar després.
1: Ferre, tu representes un col·lectiu de gent TIC. Bueno, el Ramon diu que no parlarem de... Sí, després intentem conduir tot això a les conseqüències que pot tenir per la tecnologia, no? Ferre, doncs, el teu punt de vista des de Graus TIC.
2: Sí, realment, és que estic molt d'acord amb el que he pogut sentir de l'Hector i el que diu el Ramon. I realment, la capacitat que té de sorprendre el Trump a mi em fascina. O sigui, cada setmana o cada mes tenim una cosa que supera l'anterior. Com deia ara el Ramon, jo crec que... És que no em crec que fins i tot les empreses americanes no vulguin que hi hagi una mínima regulació. Perquè és que és necessari fins i tot amb ulls d'empresari o amb ulls d'empresa. És necessari un mínim... O sigui, jo puc entendre que no vulguin una... vulguin regulació o que vulguin tenir un cert camp amb alguns aspectes per poder tirar sense ser regulats, però un mínim de regulació és que és un cert ordre que per qualsevol empresa et genera seguretat i et genera capacitat de preveure cap on t'aniràs. Per tant, és que no et sé dir massa més. No, realment la capacitat que ja et dic, que té el tram d'anar cap aquí, cap allà, sorprenent a tothom, jo crec que fins i tot a les pròpies empreses a les que es deu o a les que l'han recolzat, per entendre'ns. No et puc afegir massa més coses.
1: Bé, perquè hi ha tres postures. Sí, ara Héctor et dono pas. Europa, hiperregulant. La primera postura del Trump, que era no regular, i ara la prohibició, que és una passada, és la tercera derivada a lo bèstia. I a mi sí m'agradaria saber això, quines conseqüències pot tenir, bé, per un dels temes que actualment està en boga total, que és el desenvolupament de la intel·ligència artificial, no? Què pot passar amb aquesta, ja et dic, no regulació, sinó, tot al contrari, la prohibició. Això en què es pot derivar?
3: A veure, la seva prohibició, jo no he llegit a grans titulars, honestament, diguem-ne, no he estudiat el tema en la profunditat, segurament que requeriria, però jo insisteixo, diguem-ne, que ell en aquest moment el que fa és intenta, diguem-ne, controlar. Jo diria que la prohibició té que veure, diguem-ne, perquè el que fa és, diu, bueno, farem una moratòria, diguem-ne, no, perquè hi hagi les regulacions estatals. Ell, això és el que prohibeix, diguem-ne, no? Ell no és que vulgui... És el que significa que no vol que ningú reguli. M'entens el que vull dir? O sigui, no és que prohibeix, sinó que no vol que ningú reguli. Mitjançant, diguem-ne, una prohibició, no? Bueno, jo insisteixo que l'està tantejant, diguem-ne, no? Ara deia Ferrer una cosa que és diferent, que és quals són les estratègies de Trump, que jo, ja, bueno, crec que tothom ja les hem escrit, dit a tot arreu, que són, diguem-ne, l'amenaça, el matonatge, tot això. El que diu Ferrer és absolutament cert. Ha dit això i potser demà mateix torna dient aquí tenéis una nova regulació. Sí, això és l'imprevisible d'aquest senyor, diguem-ne, no? Hoy té 100% d'aranceles, mañana 0% i passat 40. O sigui, esto va així. És un senyor que té la cultura immobiliària, a mi em fa recordar, sempre que s'han anat a visitar pisos per llogar o per comprar, sempre deien, hoy es esta oferta, mañana sube un 20%. Jo no he tingut cap experiència personal que no m'hagi passat això, que era avui o mai, diguem-ne. No sé si us ha passat això sempre,
1: Sí,
3: diguem-ne.
1: realment.
3: Escolta, aquest senyor negocia, ell no coneix una altra forma. Jo crec que hem de recordar, diguem-ne, la cosa del Rob Cohn, diguem-ne, no? Que és el seu assessor, diguem-ne, el seu inspirador, el seu mentor, menudo personatge, abogado de McCarthy, no? Esto lo dice todo, diguem-ne, atacar, atacar, atacar, no? Atacar, atacar, atacar. I aquesta és la seva estratègia.
0: Hables de mar?
3: Com? Perdó?
0: Si hables de Miguel Ángel Rodríguez.
3: Exactament, exacte. Bueno, és que aquesta, suposo que s'haurà llegit el manual d'això. És interessant la pel·lícula sobre Trump, no sé si algú l'ha vista, jo l'he vista, és molt interessant la pel·lícula que està a Movistar sobre el Trump jove, perquè crec que està molt ben descrit,
2: Sí,
3: diguem-ne, no?
2: jo la vaig veure i també em va semblar molt, molt, molt interessant. Molt interessant per entendre una mica com
3: Com
2: arriba
3: és
2: fins aquí i com
3: la seva
2: pensa, diguéssim, no?
3: psicologia, no?
0: Sí,
2: I
0: perdoneu,
2: com
0: tornant...
2: fa política, o sigui, negociant com si fos una empresa. O sigui, jo la sensació és que segueix portant el país com si fos una empresa.
0: Tornant una mica a la intel·ligència artificial, si em permeteu, que està en un punt on es barreja encara bastant amb la intel·ligència humana, o sigui, encara no hi ha autonomia plena, Elon Musk ha fet servir la seva IA, Grok, per atacar, com dèiem aquí, el president de Sud-àfrica. I l'ha fet servir, diuen que un empleat de la companyia introduïa respostes relatives al genocidi blanc, al suposat genocidi blanc a Sud-àfrica, quan no es preguntava per això. Però això sembla que no era l'algoritme pur i dur, sinó que era, diuen, algú que havia modificat l'algoritme. Estem en aquest punt, on hi ha algoritmes automàtics i hi ha persones, gent, que pot encara modificar aquests algoritmes. Llavors, això també explica coses. És a dir, la intel·ligència... Trump utilitza a Elon Musk o Elon Musk utilitza a Trump pels seus interessos particulars utilitzant eines d'intel·ligència artificial modificades. Què en penseu d'això, vosaltres?
3: Jo voldria recordar, diguem-ne, que el tema central, diguem-ne, d'aquesta regulació... Primer hi ha una cosa que no s'ha dit i que ara m'havia oblidat, la tenia apuntada en un paper, que és... Això és també desmuntar Biden, que esto es lo primer objetivo de su... El otro es una mierda, el otro no sirve, perdonando la expresión para el programa, el otro es malo, y entonces yo voy a desmuntar lo que haya hecho Biden. Això és molt important, perquè en la seva estratègia atacar, atacar, és desprestigiar el predecessor, no? Però perdoneu, això és una... I l'altre tema és, d'alguna manera, lo que tot aquest sistema de prohibició el que vol és, diguem-ne, l'hegemonia econòmica, tecnològica i política de Trump en relació amb la intel·ligència artificial de Trump, no dels Estats Units. Diguem-ne, per tant, jo crec que és la connivència, és el pacte que no es va dir el dia que van anar tots a Mar-a-Lago a besar-li el traser, diguem-ne, no? El Mark Zuckerberg i tots aquests, és el que jo opinaria, diguem-ne, no? Que això és com una mena de dir, bueno, fem un parèntesi amb intel·ligència artificial, aclarim-nos el que nosaltres realment volem i intentem atacar aquí. Jo és el que crec, insisteixo, tot el que... A mi me dona aquesta impressió i coneixent sobretot com negocia aquest tio, diguem-ne, no?
2: A mi el que em sembla curiós del moment actual és que si ens mirem, jo diria, finals d'any, principis, o finals d'any passat, principis d'any, quan amb la regulació europea, no? Quan Europa proposava i fa una regulació, tothom se li va tirar el coll, no només els americans, sinó els propis europeus, diguéssim. I en canvi ara sembla que a poc, amb tot el que està passant, no? Cada cop som més conscients de que hi ha d'haver una regulació i que aquesta regulació europea, doncs, potser no estava tan apartada de cap on hem de caminar, diguéssim, no? I és possible que segurament encara hem de buscar aquest equilibri i hi ha pròpies veus de la Comissió Europea que diuen que, bueno, que potser l'hem de laxar una mica, però jo crec que tot això que està passant ens porta a que tinguem encara més clar que és necessària una regulació i que jo estic convençut de que fins i tot les pròpies empreses, amb el que està passant, ho acabaran demanant. El que passa és que, com diu l'Héctor, possiblement això és preparar el terreny perquè l'únic que reguli sigui l'estat federal o
1: Responsable.
2: sigui Trump, diguéssim, no? Però és una manera de dir, escolta, com que
1: Que
2: hi ha
1: no se
2: una
1: m'avanci
2: regulatòria,
1: ningú.
2: com que ningú... Ara ja regulo jo i regulo a la meva manera i sota les meves condicions, que segurament seran les vinculades a aquestes grans empreses, per entendre'ns, no? Però jo... És que si no, no hi... Sóc capaç d'interpretar-ho de cap altra manera.
0: El que passa
2: I
0: és que s'ha
2: més
0: donat
2: enllà...
0: molts anys per davant, s'ha donat molts anys per endavant.
2: Però bueno, el que dèiem abans, ens han donat molts anys per endavant, però d'aquí 6 mesos et surt amb una regulació i és que
1: Jo
2: entrarà...
1: volia introduir un tercer factor. Regulació, no regulació, Estats Units, Europa i Xina. O sigui, què està fent Xina amb tot això de la intel·ligència artificial? I com veieu l'avenç de la intel·ligència artificial? Al final, qui serà el que la porta? Estats Units, Europa, Xina?
0: Jo crec que això és una competició i que van avançant en paral·lel. Està clar que va començar les empreses privades d'Estats Units, els grans tecnològics, han començat o han seguit una mica després. Bueno, ja, estem parlant de la generativa, perquè intel·ligència artificial, com hem dit moltes vegades, en portem 30 anys. Però el que ens ha disparat la curiositat és aquesta intel·ligència que crea producte. Que crea producte tant escrit com parlat com visual. Llavors, Xina té una cultura tradicional de lentitud. Xina, recordem que ha sigut el país o la nació que ha dominat el món durant 2.000 anys, amb un breu parèntesi de 50 o de 80, on han estat els Estats Units. És a dir, nosaltres perteneixem a aquests 80 i veiem els Estats Units com el poderós, però si tinguéssim més perspectiva, veuríem a Xina com el poderós. I llavors, Xina, com que és el poderós, s'ho senten i la gent s'ho sent, té una cultura confucianista, són molt més, crec jo, eficients en el reloj. O sigui, no van tant per força bruta, van més per intel·ligència. Llavors, jo penso que els productes elaborats a la Xina en uns breus anys seran superiors als productes elaborats als Estats Units. Però això no vol dir que se'ls mengin. Hi haurà una competència al món i potser apareix algun tercer lloc del món on es fan productes, que no crec que sigui Europa, però potser apareix algun tercer lloc on es facin productes d'intel·ligència artificial que també puguin competir. En aquest equilibri crec que és amb el que viurem. I en quant a regulacions, simplificant molt, Europa regula bé, Estats Units no regula gens o regula poc, i Xina regula governamentalment. I les... La, la,
3: És una
0: les...
3: dictadura, eh?
0: Bueno, jo discrepo, és una autocràcia. Jo
3: Això,
0: discrepo de la
3: també.
0: paraula dictadura. Perquè
3: És una
0: les
3: dicta blanda, si
0: democràcies...
3: vols. Una dicta
0: Sí,
3: blanda.
0: bueno, es dona per un altre debat aquest, i en Tomàs ja l'hem tingut en un altre lloc. Els sistemes polítics, la democràcia, la teoria... Jo vaig entretenir mirant, amb això del Trump em vaig entretenir mirant si realment Estats Units és el primer país democràtic on hi ha hagut les primeres eleccions democràtiques a nivell general post-Atenes. I no. Hi han hagut eleccions generals, sobretot van ser a Austràlia i Nova Zelanda, hi han hagut eleccions generals abans que els Estats Units. O sigui, que els Estats Units sigui la cuna de la democràcia, el bressol de la democràcia, és mig veritat, mig mentida. És el país poderós que ho ha exportat, el sistema democràtic occidental amb separació de poders, que això ve de la Revolució Francesa. Però Austràlia i Nova Zelanda tenen experiència, i altres països petits tenen experiències prèvies als Estats Units. Xina no ha anat per aquí, Xina no ha anat per aquest sistema, va per un sistema autocràtic d'una meritocràcia molt tancada, on es premia molt el valor, el mèrit, però es castiga molt la dissidència. I està passant també nosaltres ara. Si voleu, tornem al nostre terreny, que és la tecnologia.
1: Es queden 3 minuts curts de programa. Jo potser faria ara, mira, ara tanquem el Zoom o obrim-lo, no sé com dir-ho.
2: Em deixes dir una cosa, Tomàs,
1: sí,
2: perquè
1: sí,
2: jo, una de les sensacions que tinc, no sé si us passa a vosaltres, és que obrim cada dia, cada setmana, parlant del Trump i, per tant, dels Estats Units. No? Jo que sóc molt futbolero, quan tu cada dia parles del Madrid, no fas els deures a casa teva. No? I això és una cosa que ens ha passat tradicionalment als barcelonistes. No? Quan hem anat bé? Quan ens hem deixat de mirar la resta i ens hem de posat a treballar. No? Llavors jo crec que aquí, a Europa, una vegada més, si ens estem parlant molt de què fan els altres, ens estem mirant els altres, en lloc de realment posar-nos a treballar. Que és evident que Xina i Estats Units ens condicionen, però més ens condicionaran si no ens posem en aquesta dinàmica. I aquí jo sí que trobo faltar lideratge i veus d'Europa una mica mirant-nos a nosaltres mateixos i posant-nos a treballar, per entendre'ns.
1: Sí, jo això ara és el que volia dir ara, i perdoneu perquè sé que estem arribant. Jo volia tancar el Zoom, i ja no d'Europa, parlar d'Espanya i no, de Catalunya. I llavors aprofito. Aquest dijous, tu, Ferrer, organitzes un esdeveniment per parlar de coses molt interessants d'aquí de Catalunya. Llavors, jo el que et proposo, o us proposo, que la propera setmana centrem el tema amb el desenvolupament i la innovació aquí a Catalunya, i que tu, Ferret, doncs, ens portis una mica les conclusions de tot el que s'està parlant aquí, aquest congrés que heu organitzat. I aparquem Estats Units, aparquem Xina, aparquem Europa i centrem una mica en Catalunya la propera setmana.
2: Sí, està bé. El que fem és el recap de la Diada, com saps, que cada any l'Austic organitza la Diada de l'Estic, no? que nosaltres diem que en el fons fem de fil conductor, perquè en realitat qui organitza són els professionals de l'Estic. Quan hi ha 30 taules rodones, 200 professionals, o sigui, l'Austic és el facilitador, però això ho organitzem entre tots plegats, diguéssim. No? I llavors ens va semblar que estava bé, i això ja ho vam fer l'any passat, perquè no quedés només en unes taules rodones on hi ha aportacions, idees molt interessants, fer com un resum al cap de 5 o 6 mesos, no? I que és una mica el que farem aquest dijous, aquest recap, diguéssim, de la Diada passada, que anava sobre intel·ligència artificial i sobre ciberseguretat. I llavors hi ha una taula rodona, hi ha algunes ponències que em semblen molt, molt, molt interessants, no? Com la del Lluís Torné, que ens explicarà una mica la seva visió també més de la quàntica. Bé, bueno, jo crec que pot ser un esdeveniment prou xulo, sí.
1: Bé, doncs fins aquí l'edició d'avui del Món és Digital. Ja sabeu, la propera setmana us presentarem totes les novetats que es van parlar a l'última Diada i que, per molt que faci ja un temps, continuen sent de rigorosa actualitat. Res més. Ens trobem la propera setmana aquí al Món és Digital. I això ha estat tot per avui al Món és Digital. Avui hem anat una mica més enllà de la tecnologia pura per endinsar-nos en els interessos polítics i econòmics que envolten la tecnologia pròpiament dita. Hem reflexionat sobre les implicacions de la prohibició de regular la intel·ligència artificial als Estats Units i el conflicte obert entre Donald Trump i les universitats d'elit americanes. Agraïm moltíssim les aportacions dels nostres convidats, en Just Ramon Ferrer, l'Héctor Sankowski i el Ramon Palacio, per ajudar-nos a entendre millor aquests temes complexos però essencials. I a vosaltres, als oients, gràcies per escoltar-nos un cop més. I ja sabeu, ens retrobarem ben aviat per seguir desxifrant aquest món digital que no deixa de transformar-se dia a dia. Fins la propera.
4: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
5: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
4: hola@barcelonadot.com.
5: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. La presidenta parlamentària dels Comuns, Jéssica Albiach, ha celebrat avui el preacord entre Educació i els sindicats majoritaris que ha titllat de victòria i ha recordat que el pacte no l'ha aconseguit cap polític. I ho diu després que quedessin desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des d'aquest dilluns fins al dijous. Els sindicats majoritaris precisament van consultaran aquest des de dilluns a dijous mitjançant el correu oficial dels mestres a tot el professorat si avalen o no el preacord a què van arribar amb el Departament d'Educació. Per la seva banda, CGT i la Intersindical sí que mantenen la convocatòria de vaga i aposten per votar en contra del preacord. I avui a Barcelona, mig miler d'autònoms s'han manifestat al migdia per reclamar una legislació i veu pròpia a les taules de negociacions. La marxa s'ha celebrat conjuntament a 22 províncies de l'Estat per denunciar el que asseguren que és un saqueig sistemàtic dels autònoms per part de les administracions. I a partir de demà, la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21%, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%. La mesura desapareix després que l'Institut Nacional de Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte a fa un any. I anem a les comarques de Lleida, que encara en el gruix de la campanya de la fruita amb un sistema d'11 allotjaments municipals i acollida ciutadana que ofereixen 712 places destinades a les persones temporeres que busquen feina. Coincidint amb l'entrada del mes de juny, aquesta setmana entrarà en funcionament el dispositiu habilitat per la paeria de Lleida en diferents equipaments. I en plana política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia. Ho ha dit referent a tots els casos que esquitxen sobretot el PSOE a tot l'Estat. Ho ha dit durant la celebració de la Festa de la Rosa a les comarques de Tarragona a Constantí. I en plana de successos, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre intensifica la vigilància per possibilitat de crescudes sobtades a lleres menors i barrancs del riu Ebre per tempestes locals a conques altes de les Noguera i el Segre. I també, en aquest cas, en el Camp de Tarragona, ha registrat valors elevats a la una d'Osó, que poden afectar la població vulnerable al punt de mesurament d'Alcover. I anem en cultura, ja que Literarum, la fira d'espectacles literaris, tanca l'edició amb més diversitat geogràfica i de disciplines. El programa s'ha nodrit durant 5 dies de propostes de poesia, narrativa, teatre, música i circ a Móra d'Ebre i amb activitats prèvies a les noves subseus de Reus, Tivissa, Calaceit, Tortosa i Morella. I tanquem amb els esports. Allí el PSG de Luis Enrique es va imposar a l'Arsenal i va guanyar la final de la Champions. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
4: Bona tarda i benvinguts a aquest espai en el que recuperem els millors moments de la setmana de l'Ona Maresme, el programa que us acompanya cada tarda a Premià Mèdia i a la resta d'emissores de la comarca. Posa't còmode, obre les orelles i que comencin els millors moments de l'Ona Maresme.
5: Canet s'assuma a la campanya comarcal Un passeig pel Maresme contra l'edatisme. Parlem avui amb l'Àngels Isard per conèixer quines activitats es duran a terme aquesta tarda a Canet.
6: Moment ara d'endinsar-nos aquesta proposta Canet per l'edatisme. La cita és a les 6 de la tarda a la sala centro del TMC a Canet de Mar.

0: La Fira Modernista i més.
1: Fantàstic.
0: Continuem, sí, sí.
1: Doncs escolta, Àngel, si et sembla, comencem parlant d'aquesta proposta, Canet per l'edatisme, perquè ho dèiem abans.
0: Voldria fer un Canet per contra l'edatisme.
1: Ens falta, doncs, en el cartell, aquest detall.
0: Sí, el vam canviar després perquè donava així com una mica de confusió. Canet contra l'edatisme.
1: D'acord, Canet contra l'edatisme és la proposta que arriba aquesta tarda organitzada per l'àrea de serveis socials. Sí. Com serà aquesta tarda d'avui i com ho heu treballat tot plegat?
0: Bueno, hem intentat doncs fusionar diverses coses perquè la gent se senti còmoda, no? I transmetre a la ciutadania de Canet doncs aquesta... explicar una mica què és l'edatisme, perquè és una paraula que la diem, que és molt nova, és molt recent, perquè abans no se'n parlava, però que està... Hi és, i em sembla que ha sigut sempre, no? El que passa que no, potser no li fèiem el cas que li estem fent ara amb les campanyes que ha sortit tant de la Diputació, del Consell Comarcal i que arriba a tots els pobles, no? I doncs a l'àrea de serveis socials vam pensar, dic, doncs com ho podem fer, no? Dic, per què no fem un dia o una festa a la tarda pues, dedicat a aquest tema, a l'edatisme, no? Doncs hi haurà doncs, una taula rodona, vindrà l'entitat Guspira, que també parla molt d'edatisme i aquestes coses, que portarà la taula rodona, la tertúlia, un sketch teatral portat per al centre, ja veurem a veure com ens deleiten, eh? Uh-huh. I llavors també doncs, hi haurà una mica pica-pica i un berenar, diguéssim, i música amb Els Hem Tornat, que ja també fa referència, tanquem així el cicle, doncs que unes persones que havien cantat ara tornen a cantar, vull dir que l'edat no és un límit per res.
1: Per res, i a més ells ho han demostrat moltíssim, i a més també des del centre trobem doncs, persones també que ja tenen certa edat i que estan plenament actives i que a més doncs, ens faran gaudir d'una tarda intensa. Algunes persones s'han preguntat, a veure, hem d'agafar una entrada abans, ens hem d'inscriure...
0: No, la gent, a veure, que ho llegeixin tot, perquè vaig posar entrada gratuïta...
1: Lliure i gratuïta, eh?
0: Lliure i gratuïta, pot vindre tothom, i de totes les edats. El centre té la capacitat que té, eh? Vull dir que, home, no, si l'omplim, seria magnífic, no? No ho sé. Que vingui tothom que vulgui, vull dir, és obert a tothom. No fa falta que ni invitació ni res.
1: Doncs que quedi clar, però això també ens agrada que la gent ens pregunti perquè vol dir que s'interessen pel que es
0: això
1: fa al
0: sí,
1: poble.
0: Sí, perquè m'ha arribat. Dius que, clar, des de serveis socials, com a regidora, vam dir, us convidem, per exemple, a les associacions de gent gran, que són les que estan més actives i tot, i que els hi correspon, i també els hi he fet arribar a moltes entitats, no? I llavors, que és una invitació? Dic, no, és perquè ho sapigueu, és d'una publicitat, i llavors també hem penjat cartells, a la web també s'ha penjat, i bueno.
1: Doncs que quedi clar que tothom hi pot anar, a més de qualsevol edat, i a més aquesta taula rodona que es plantejarà per obrir una mica l'acte d'avui, l'edatisme, l'eix invisible, imagino doncs que ens portarà diferents reflexions al voltant d'aquesta temàtica.
0: Correcte, sí, sí. Des de l'entitat Guspira faran diferents preguntes a les tres, diguéssim, ponents que hi haurà a la taula, i aniran parlant de diferents reflexions i els seus punts de vista sobre l'edatisme. Hem intentat que hi hagi una persona així de cada estil, de la seva professora, psicòloga i altres referents, i cadascú tindrà la seva visió que té de l'edatisme, no? I que ens pugui arribar a nosaltres com a públic el que és i el que representa per a la societat, perquè jo crec que és ens inclou a tots.
1: Totalment.
0: Ens inclou a tots.
1: De fet, les participants seran la Magda Bes, la Montse Esterlic i la Dolors Jiménez, que ens acompanyaran en aquesta taula rodona. Veus d'experiència.
0: La Magda Bes, haig de dir que ha tingut problemes personals i vindrà una altra persona a substituir-la. Ha sigut d'última hora, però bueno, interessant igualment.
1: De ben segur, eh? Perquè són molt potents les dones que tenim al nostre poble. Després, com bé deies, aquest sketch teatral i l'actuació musical. Aquesta és una de les propostes, Àngels, que trobem i que serà aquesta tarda de dimecres a la sala centro del TMC, d'aquí poquet, eh? Ja podrem gaudir. Però sí que és cert que abans ens ho deies. Sembla que cada vegada hi ha més empenta per poder tractar una qüestió tan important com és l'edatisme des de Diputació, des de Consell Comarcal. De fet, potser el que ens toca més a prop és aquesta qüestió del Consell Comarcal, que any rere any ja hem format part de les seves propostes i tornarem aquest any.
0: Sí. Com a Ajuntament vam començar amb la Diputació, que va difondre uns vídeos i també va fer unes taules de diàleg. Nosaltres ho vam penjar a la web, vam fer difusió. I llavors vam dir, per què no fan alguna cosa al Maresme? El Consell Comarcal doncs va dir, doncs, va, afegim-se, i es van fer dues presentacions a Premià i a Calella, que tenim aquí el flyer aquest, que és la Dominga, és una persona gran que amb una mica d'ironia i una mica d'humor doncs ens explica una mica què és a l'edatisme, no? Va anar la il·lustradora, que és una noia que ho va explicar molt bé, i doncs d'això, doncs, al Maresme, doncs, ens hem afegit molts municipis explicant una mica què és. I vam pensar, doncs, per tancar tot, doncs, fem a Canet alguna cosa. I que no acabarà aquí, que potser més endavant li hem fent coses, xerrades, s'han fet, ja com dius tu, vindrà Mossos després a explicar-ho. Intentem abarcar tots els hàbits possibles.

0: És una proposta, per tant, interessant també des d'una altra lectura, no? Perquè potser presentar-ho, com bé deies, amb aquest tríptic que ara portaves aquí, Àngels, amb aquests prejudicis, no em pesen els meus anys, em pesen els teus prejudicis, trobo
1: correcte,
0: que és un eslògan.
1: És l'eslògan aquest, com diguéssim, de la campanya.
0: Està molt ben trobat i, a més, sí, doncs, podrem veure diferents imatges, vinyetes que s'han dissenyat molt bé, com ara ens explicaves, i sí, que ens presenten, doncs, l'edatisme des d'una altra lectura, potser també.
1: Correcte,
0: interessant.
1: Perquè molts ens hem trobat, o que anem, per exemple, amb els pares, que anem al metge, i el metge, pues, es dirigeix a tu, en vez del malalt, no? I sí que, que tingui alguna patologia, no? Però dirigeix-se amb ell, també, no? Són coses, són hàbits que ho tenim, però jo crec que els hem de canviar una mica, no? Perquè hi ha persones... Mira, l'altre dia vam anar, el dilluns, amb l'alcalde i el regidor d'esports, vam anar al pavelló, i l'esplai, bueno, juntament amb l'àrea d'esports i serveis socials, doncs hem organitzat el Newcom. Newcom és com el vòlei, però amb gent, doncs, a partir de 60 anys. Fantàstic.
0: Hem pogut veure els vídeos a les xarxes i un ritme que hi ha.
1: Saps el ritme que porten i el bé que estan? Vull dir que s'ho van passar, intentarem que l'any que ve fer-ho, continuar-ho fent-ho, perquè s'ho passen, bueno, un grup de 40 persones o 40 i pico, de 10 a 11 i d'11 a 12, amb una entrenadora general, la Mary, i bueno, s'ho va passar. I com aquestes altres propostes, surten a caminar a Canet, jo t'haig de dir que són molt reivindicatius, la gent gran aquí a Canet.
0: Totalment.
1: Perquè concerts de música, sortides, sortides culturals, vull dir, passejades, tot el que vulguis i més.
0: De fet, abans ho deies, l'edatisme i l'edat moltes vegades doncs, són creences que ens frenen quan no hauríem de fer.
1: Però també haig de dir que no solament també perjudica la gent gran, també els joves, jo crec.
0: Totalment.
1: Perquè en el món laboral, si t'hi fixes, l'altre dia fèiem com una reflexió, no tens prou experiència. Un noi, per exemple, de 24 anys que va buscar la primera feina, li diuen, és que no tens experiència. També això és una forma d'edatisme, que sí, no solament implica la gent gran, jo crec que implica a tothom, però això et dic que és a nivell de societat, que hem d'una mica de canviar les maneres de dir, les maneres de fer, perquè estem canviant com a societat, també.
0: De fet, és molt interessant el que dius, Àngels, perquè moltes vegades s'ha com associat a la gent gran, i de fet els treballs que es duen a terme en la majoria de poblacions s'enfoquen en aquesta gent més gran, però potser és interessant plantejar-ho de cara a propers anys, enfocar l'edatisme en altres edats, en altres facetes de la vida, no?
1: Jo crec que és en el món laboral, en el món sanitari, a tots els mons i a totes les edats, també. Sí que implica més l'edatisme a les persones grans, perquè cognitivament a vegades hi ha persones doncs, que han perdut la salut o han perdut, tenen altres patologies i els hem d'ajudar, no? Perquè tenen una malaltia. Però per altres circumstàncies la gent està la mar de bé, surten a viatjar, surten a fer moltes coses, i això és un valor que ens han de donar, la feina que han fet durant la història, que tenen les coses que ens poden explicar, l'experiència, que vull dir que això ens ha d'arribar. Jo crec que ha d'haver-hi una fusió intergeneracional.
0: Totalment, d'acord.
1: Que ja es fa, que algunes residències van als joves, els de l'institut, a explicar a la gent gran explica les seves experiències, vull dir que tot això ho podem englobar dins l'edatisme.
0: Una de les propostes, com bé deies, parlant de passejades, doncs és la que cada mes de juny aproximadament doncs, es fa i Canet també s'hi suma, no?
1: Sí, ja fa 3 o 4 anys que fem, que és la passejada contra... Això és una altra cosa, és contra els maltractaments a la gent gran. Aquest any serà el dia 12, que és un divendres, sortirem de Comediants, hem d'acabar de veure la ruta i, com sempre, acabarem amb fruita allà i farem un ball o zumba o el que sigui, no? Ja mirarem encara... Com acabi aquesta festa d'avui, ens hi posarem amb l'altra. I llavors, per acabar de rematar, tenim la segona festa de la gent gran comarcal, que aquest any la fem a Canet. Que ja m'estan dient que no comencem, les associacions ja m'estan dient que no... Dic, tranquils, que ja ens hi posarem i serà per l'octubre. Hem de posar data perquè està tan ple les dates de tot i aquí a Canet, com que fem tantes coses, ja la Fira Modernista, tenim l'Iron Man i tenim tot, doncs hem de buscar una data que sigui adequada.
0: Per tant, el mes d'octubre tindrem una altra proposta.
1: Una altra proposta que serà comarcal. Vull dir, que serà... Farem aquí, doncs, un dia festiu, i per la gent gran, diguéssim, i de Consell Comarcal, i vull implicar totes les entitats i a veure com ho vehiculem. I acabarà amb un dinar i ball, i bueno, una mica de tot, jo crec. Intentarem fer-ho.
0: És molt interessant. A més, avui hem volgut repassar la proposta d'aquesta tarda. Recordeu aquest Canet de Mar contra l'edatisme. És important recalcar aquest canvi que hi ha hagut en el nom del cartell. I a més, com deies, entrada lliure, gratuïta, no cal reservar res.
1: Agafa
0: lloc, això sí.
1: Exacte.
0: I per totes les edats, que és el
1: per
0: més important. Àngels Izard, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies.
2: I ara arriba la nostra secció de moda amb la Judit Jiménez, la nostra experta i estilista. I amb l'arribada del bon temps també comença la temporada de casaments i amb ella els dubtes que segueixen sobre la taula. Es pot anar vestit de negre? El blanc està prohibit pel que fa a les convidades? I el vermell? Potser hi ha normes o codis no escrits doncs, que serveixen per no eclipsar la núvia i avui doncs volem sortir-ne de dubtes amb la Judit. Judit, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Com està? Com va això?
3: Molt bé. Molta bé. Calor, com tothom, suposo.
2: Sí, molta.
3: Fa una calda que flipa, s'ha fet un canvi de cop i volta que ja no veus. Mm. Però molt bé, la veritat.
2: Molt bé. Judit, comencem la secció. En primer lloc, volem saber si hi ha un codi invisible a l'hora de vestir-se per a un casament.
3: Hi ha un codi bastant, bueno, que jo crec que ja és, a part de tradició, és per, com, jo crec que és protocolari, que és el que has dit tu, que és no anar de blanc a un casament. Uh-huh. A no ser que a la invitació diguin boda ibisenca, tothom de blanc. Que clar. Això també pot ser, eh? I potser els novis es posen d'un altre color. Però, si no, el color blanc representa que és una falta de respecte cap a la núvia. I representa que és el dia d'ella, no? Que ha d'anar ella de color blanc i tal, i si vas tu de color blanc, doncs li treus el protagonisme a la núvia. Això no s'ha de fer.
2: Clar. Per tant, hi ha com unes normes, no?, que potser no estan escrites, però que es van doncs, assumint amb el llarg dels anys. El tema, per exemple, del color vermell, que és un color doncs, molt llampant i que potser fa treure protagonisme a la núvia, també.
3: Bueno, però el color vermell ja s'ha posat més de moda a les bodes, perquè jo et dic que la... Farà 6 anys vaig anar a una i jo anava amb un mono vermell, eh? I anaven 4 noies més i totes amigues de la núvia. I la núvia, de fet, elles eren dames d'honor i anaven vermelles. Vull dir, el que et vull dir és que el color vermell ja no és tant el protagonisme, al final ella va com de princesa, va vestida d'una altra manera. Nosaltres no ens posem un vestit de princesa de color vermell, saps?
2: Ja. Saps què vaig escoltar?
3: Digues.
2: Clar, potser és un bulo, no? Però vaig escoltar que el color vermell significa que... t'agradaria, doncs, enrotllar-te amb el nuvi.
3: Doncs si és així,
2: o robar-li el nuvi a la nòvia.
3: No sé, jo no m'havia escoltat mai, però si és així, perdó a la nuvia que vaig anar a casament, però no era la intenció ni de conya, saps? És com lo de la pinya del Mercadona, no?
2: Sí, no.
3: Ostres, que bo.
2: Em va sortir un reel, es va ser un reel a Instagram, que una noia deia, no vagis, o sigui, anava, doncs, a diferents colors i a... Hi havia un text que deia, doncs, si vas a color vermell significa això. Clar, jo fa anys enrere vaig anar al meu primer casament, vaig anar amb un vestit fet a mesura de color vermell que em va costar un paston i penso, ostres, ho arribo a en aquell moment i segurament no hagués escollit el vermell, eh?
3: No, clar, jo tampoc. Mm-hmm. Jo si arribo a saber això que tu vas dir, tampoc ho faria, és el mateix que el blanc.
2: Ja,
3: però bueno, no sé, és com lo del negre. Jo que sé, el negre per mi és elegant. Si vas a una boda tarda-nit... que és d'aquestes, és un vestit, és una cosa elegant, el negre. Sí que és veritat que el negre, com que nosaltres a la nostra cultura el tenim molt lligat al dol, diu, mira, s'ha posat de luto per ir a la boda, no? Però, però en teoria no, o sigui, en realitat no és veritat. Mm-hmm. Però bueno, ja, de fet, pensa que hi ha colors, això depèn de la cultura, perquè al Japó el dol és blanc.
2: Sí,
3: saps?
2: Clar.
3: Llavors, imagina't, o sigui, jo no sé els nuvis allà com van, però no van com nosaltres ni de conya, segur.
2: Clar, no.
3: Llavors, has de pensar que tot és molt cultural i molt de coses d'aquí, de iaies, no? Que han anat passant de iaies a filles i a netes i han anat saltant generacions.
2: Has comentat també el tema d'anar doncs, que una convidada vagi de blanc. I si no és un blanc i és més un beige, un blanc trencat, encara
3: jo,
2: també...
3: Jo, a mi em trenca això ja, eh? Jo penso que per anar als casaments, consell meu és no aneu amb aquests colors. Aneu amb colors, hi ha molts colors, ostres. Mm. Tenim totes les games de blaus, de verds, de limes, de vermells, de taronges, de colors calders. És que hi ha milers de colors, marrons, o sigui, hi ha colors molt bonics que pots posar morats, però és que el color blanc beige, és que un vestit de núvia pot ser beige.
2: Clar.
3: De fet, un vestit de núvia, t'estic parlant de vestits de núvia tradicionals, d'aquests de quan van a l'església, eh? Perquè jo he vist vestits de núvia, jo he vist color, és que uns colors preciosos hi ha en lima, o sigui, la núvia passa del blanc, saps? Això també t'ho dic. Per això et dic que jo crec que si la núvia ja va d'un altre color, jo crec que el que farà és posar en la seva targeta, posarà, bueno, convidi, dirà, evitar el color tal. Una de les últimes que vaig anar també, jo anava de color blau, en una vaig anar blava i a l'altra vaig anar... Ah, no, amb els dos vaig anar blava, però vaig canviar el mateix vestit, que era molt maco, amb un blau elèctric, blau azafata, saps? Blau clay. Mm,
0: sí.
3: I el vaig canviar, vaig col·locar això, vaig canviar els complements. En una vaig anar tota de vermell, els complements, i en l'altra era al camp, el vaig portar amb mimbre. Amb mimbre i amb espardenya, saps? Jo es quedava superbé, perquè en el que era més pico era com en vermell, amb una sandàlia que tinc que ser una esgoia, de l'edició Goya, de les hispanites supermaques, amb el bols i tot, bla, bla, bla, bla. I l'altra era més de campestre. I el que volia dir, no sé per què et deia això tota xula, jo ara te'n volia dir.
0: Les colors.
3: Ah, sí, és que la Núria ens va enviar, sí, perdona, la Núria ens va enviar la seva invitació virtual, perquè es fa tot per WhatsApp, que és la música, explicar el puest i tot això, que no es podia anar de color ni blanc ni esmeralda.
0: Oh.
3: Color verd esmeralda.
0: I
3: és que a ella li agrada molt les maragdes i les seves dames d'honor, que era la fillastra i les amigues, anaven de color verd maragda.
0: Ah, val. Per
3: I llavors
0: tant.
3: Ella volia, ella, no, que ningú n'és blanc, evidentment, i que ningú de la seva, que ningú pogués fer, que es pogués colar en el grup de les dames d'honor, com si diguéssim.
0: Clar, però ja aquesta, o sigui, potser és una parentès, no?, que no s'ha d'anar de blanc, però clar, si una persona específica no vagis de blanc, és potser perquè es pensa que, doncs, que algú és capaç, no?, de fer-ho.
3: És que jo crec que hi ha gent que ho ha fet, eh? Clar. O el que has dit tu d'un beix, i és que hi ha tan panxa, saps? O ara que hi ha aquests vestits lenceros que brillen,
0: sí,
3: i agafa un color perla molt claret i sembla que vagis vestida de núvia.
0: Quines...
3: Mira, no s'ha posat el vestit de núvia, però s'ha posat el d'anar a dormir de la núvia.
0: Sí, o saps que es porten ara, avui en dia, ens ha anat una mica, no, al cap amb el tema dels casaments.
3: Sí.
0: Les núvies no tenen un vestit, en tenen dos, tres i quatre, si cal.
3: Sí, bé, no. Sí.
0: Clar, potser més que cap a la nit, no cap a la festa, el vestit que trien potser sí que és un color, doncs, més beix, més cru, més xampany.
3: Sí, jo ja no diuen res, això ja no diuen res, però sempre és de malagama de núvia, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. I pel que fa a les tendències de convidada, què creus que
3: Mira,
0: es fa de moda?
3: Jo et dic, els trajes de bodes també tenen, evidentment, tendències, també es fa coses, però la veritat és que jo el que m'he donat compte amb el temps és que jo, és que ja no es porten, per exemple, de noia, de la convidada no va de princesa. O sigui, abans hi havia unes que eren com un corte molt imperial, no? Que podies anar amb faldilles així de vol, però de vol amb volum i tal. Això no es porta gens ni mica. Ara les convidades ens hem basat més en si la boda és de matí, de migdia a matí, migdia tarda, tarda nit, saps?
0: Uh-huh.
3: Ara, depenent d'aquestes tres coses, ja saps, si portes uns vestits molt més de tipus, doncs si és al matí o un cap les BBC, que diuen, no, les bodes van bautizos i comuniones, si és de matí, doncs pots anar amb algú a mitja cameta, pots anar amb un mono, un mono, és que els monos són molt elegants i queden superbé per totes les coses que vulguis, no? Pots anar amb roba una mica més curta. Mai minifalda, eh? Normalment és pel junó i així, bueno, mai minifalda. Això ho he dit ara jo, com que no, pots anar amb minifalda. Però normalment els vestits de casament són amb pel junoll.
0: És veritat. Jo mai n'he vist, sí, un casament amb una persona amb minifalda. Mai.
3: Parlem. Llavors ara us explico. Com que el casament va molt pel tema del protocol, és que no és correcte anar molt curt.
0: Uh-huh.
3: Queda bé i queda millor. I això és veritat, us ho dic, que és veritat, que els vestits aquests d'anar al casament queden molt bonics, que quedin o pel genoll o per sota del genoll en forma de llapis, saps aquests que són més senyidets?
0: Sí.
3: Queden preciosos, i també els que queden molt bé són els plissats amb vol, que aquest any es du molt això, també parlem de tendències. Jo ara he estat fent reels per l'altra feina de convidada perfecta i els tres looks que triava la noia que sortia en el meu vídeo, que els hem triat juntes, era un que era per una boda de matí, un que era mig tard de nit i un altre que era per la nit total, no? Clar, la nit total era de punt, d'un punt gris fosc tipus negre, amb un brillantet, feia un brilli-brilli molt mono i era llarguet així per sota de mitja cama, o sigui, no arribava als turmells, però quasi amb uns talons, bossa, d'arreglar i tal. El de la tarda a nit era preciós, que d'un color com pomelo, perquè m'entenguis, un color però més bueno, pomelo, bueno, sí, un frambuesa, és una cosa, un color molt bonic, entre un taronja i un vermell, però molt maco,
0: uh-huh.
3: I era com d'un teixit arrugat, i també era per mitja cama. No era ningú llarg fins als turmells, però era mitja cama, de tirantet així arrugadet i portat amb un complement que eren unes ales de papallona de la mateixa roba, saps?
0: Sí.
3: I després el del matí era un lencero llarg, aquest era llarg, però pels colors feia més de mig matí. Vull dir, vam canviar l'ordre, que podria anar a la tarda, que podria ser per una pool party, per un... O sigui, són vestits que al final, els vestits d'avui en dia de cerimònia, jo si us ho consell, que jo això sempre ho dic, és intenteu agafar un vestit que després us el podeu posar.
0: Uh-huh.
3: per què ho dic això? Perquè si ens comprem el típic vestit de madrina de boda, clar, una cosa és que se't casi el teu fill veïs de madrina de boda, clar. I això que siguis una pasta amb el vestit, que farà un vestit que ja no te'l poses mai més a la vida perquè es queda guardat a l'armari.
4: És el que em va passar, és el que em va passar a mi, que clar, un vestit que no te'l pots, o sigui, no me'l puc posar enlloc, a no ser que sigui per presentar-me a Miss Espanya.
3: Mira, no pues, podem fer el certamen Miss Zona Maresma i
4: Miss Maresma.
3: I fem un certamen virtual que la gent enviï les fotos amb els seus trajes de boda i fem un concurs de quin és el més votat. Mira, la cosa és aquesta, jo penso que han de ser coses que siguin assequibles. Jo, per exemple, el meu vestit que tinc de Pedro del Hierro, que és blau fosc, que és molt maco, aquest blau elèctric que vaig posar l'any passat, per mi aquell vestit era bonic, després et passo una foto perquè el vegis. Era molt, molt, molt, molt bonic, i aquest vestit ara, després amb una sandàlia més curteta o amb unes espardenyes d'aquestes d'estiu i tal, jo me'l puc posar per anar un diumenge a passejar pel port de Mataró, saps? Uh-huh. Que sí que t'arregla, però és que qualsevol cosa que et posis que és una miqueta més mona, l'estiu sempre se'ns veu més arreglades. És contradictori, eh? Acostumem a anar més fresquetes i tal, però se'ns veu més arreglades quan anem amb vestidets.
4: Clar.
3: Ens posem més altes, però ens posem aquestes espardanyetes amb el taló, saps? Jo, no sé, jo penso que hauríem de tirar per això, per roba així. Uh-huh. Com a tendència he vist que hi ha molts metàl·lics, eh? També els colors metàl·lics estan també tirant a les bodes. No per la núvia, sinó per les convidades. Però és això, com amb vestits llancers, saps? Coses així.
4: Tema complements. Judit, per exemple, si el casament és de dia, es pot dur ulleres de sol? Això és una cosa que no que desconec.
3: Sí, es pot dur ulleres de sol. De fet, si fos de dia, ens podríem portar gorro i tot sombrero. O sigui...
4: Clar.
3: I més ara que s'estan posant de moda tant les bodes, els casaments que es fan als jardins, que es fan més a l'americana, no? Que fan les noces en el jardí, tota la gent allà assegut, i surt allà tothom allà amb el solano, que jo amb un paraigües allà tots amb paraigües perquè et cagues del sol de la calor que fa. És que és horrible, perquè entre maquillatge, peluqueria i vestit, estàs allà suant la gota gorda i dius, vale, molt maco el casament, però anàvis feu-lo a les 8 de la tarda, saps?
4: Ja, perquè fa massa calor.
3: I no caigui el sol i que no et piguin els mosquits, és que és horrible, en sèrio, en veritat. Pensa-ho, és super raro, però bueno, està bé. Uh-huh. Tinc ganes que em convidin a un casament a la platja.
4: Sí, perquè l'estètica canvia completament, no? Entenem que
3: ha de ser molt xulo. Clar. Ha de ser molt xulo que et diguin. Perquè, a més, en les bodes de platja, normalment, ja els mateixos nuvis et posen xancletes. Com a... Quan arribes, ja és com més desinhibit. Per molt que vagis arreglat, sempre aniràs més cuqui, no? No sé, és diferent. Ha de ser molt xulo.
4: Mm-hmm. Sí, seguim parlant de l'hora de vestir-nos, no? Quan ens conviden a un esdeveniment d'aquesta mena. Quins errors creus que comet la gent més sovint?
3: Jo penso que els colors i moltes vegades el fet de que es pensen que han de portar el bolso a joc amb les sabates.
4: Ah, això no és
3: això
4: així.
3: És una cosa del segle de fa segle i mig, saps? Uh-huh. Abans la gent es forrava les sabates del mateix color que el bolso. Això no es porta ja. Uh-huh. No, això no es porta. Tu pots anar tranquil·lament amb una... Pots fer un guinyo a les sabates i portes una sandàlia que té de color vermell, ben maca, no sé què, i dus a la teva bossa, potser el bolso és neutre, doncs li pots posar un llaç o alguna cosa del color de la sabata si tu vols. Però és que no cal, saps? És que... abans la gent es vestia molt com una bandera, no? Hmm. Els colors molt marcats i que faci tot joc entre si. Ara no cal, ara cal... Doncs que tingui una concordància estètica. I que estèticament quedi xulo, eh? Uh-huh. A mi és que m'agrada molt. I jo crec que els errors que cometen a vegades és que es volen posar... Mira, error número 1, la comoditat. La gent no pensa en la comoditat. La gent pensa en anar superexult, superestremat, super que se'n vegi molt bé, que super... Senyores, que són... I no dic senyors, però els senyors no ho fan. Senyores, que no sou les protagonistes vosaltres.
4: Clar.
3: Arregleu-se, posa guapa, que estàs guapa igual i ja està, la protagonista és la nòvia i has de quedar-te en un segon, tercer i quart on et toqui. I no vagin amb aquests talons que no pots caminar, és que no sabeu caminar, és que no en sabeu, però és que és normal, perquè no caminem tots els dies amb un taló d'un pam.
4: No, clar.
3: Llavors no pots portar aquesta sabata durant 8 hores d'un casament, que et destrosses els peus i acabes que no pots ni caminar.
4: Fins ara, Judit, ens hem centrat en les dones, en com anem vestides nosaltres, però els homes, com creus que haurien d'anar vestits a un casament? Tenen més llibertat o estan, doncs, tenen menys marge de vestir?
3: Depèn, mira, és depèn del tipus de casament. Si és un casament molt protocolar i molt tal, és una putada, pobrets, perquè han d'anar amb l'americana tota l'estona posada. Això... i estan allà a la taula sentats i estan amb una calor, pobres, que dius, uau, si més si és l'estiu amb la corbata o amb la pajarita o com sigui. Si és un casament més desenfadat o un casament per anar arreglat, tu pots anar arreglat. Jo m'agrada molt vestir els homes, ho he dit sempre, eh? Jo sóc estilista de moda, d'home i de dona. O sigui, a les dones les he vestit molt, però és que als homes també. I he vestit a molts companys i molts amics i gent i clients que m'han contactat per anar a casaments, que em poso, Judit, no sé què posar-me. I no vull anar amb la meva nòvia perquè, tal qual, eh? Perquè em farà ficar un traje de... Llavors jo... Clar, tu te'n recordes del rotllo hipster que hi havia?
4: Sí.
3: Que la gent... Bueno, doncs als nois els agrada molt aquest tema. O el rotllo Peaky Blinders, saps? O sigui, vestir-se com una miqueta antics, però cookies. Llavors no van vestir tant amb l'americaneta, el poten un pantaló de pinces, xulo, a lo millor porten tirants, si els agrada, amb una camisa maca.
4: Un xaleco.
3: Saps? I llavors, clar, poden anar amb una armilla, també. I llavors la jaqueta ja et passa a un segon pla.
4: Clar.
3: Entens?
4: Sí.
3: Llavors, i van supermacos, perquè els queden molt bé, eh?
4: I la pajarita? Superbé.
3: La pajarita queda molt bé. Sembla monxitos, que dic jo, però els queda molt bé. Realment els queda molt bé. Una pajarita és molt maca i si la saps portar en gràcia té molta conya. Però si realment no vols pajarita, que a vegades els diuen en la mateixa invitació, diuen caballeros, i els diuen smoking i pajarita, i això l'has fet a bon.
4: Clar.
3: O traje, si et diuen, condicionen d'aquesta manera. El que passa que normalment els casaments que acostumem a anar nosaltres són de gent, familiars, amics, i el que no volen és putes, fent-se comprar diners. O sigui, fent a gastar excessius diners per al casament, ells volen disfrutar de nosaltres i llavors ens diuen, poseu-vos guapos, guapes, però eviteu aquest color i la tal, o no et demanen etiqueta com abans, saps? Quan et diuen si requiere etiqueta, dius, buah, doncs ja l'hem fet a bona, perquè llavors t'has d'anar a llogar un traje, o te'l compres. Però ja te'n compres un que sàpigues que no t'engreixaràs més i que tens un smoking, perquè això és caríssim.
4: I sabata? Quina sabata haurien de dur? Perquè crec que...
3: Els homes.
4: Clar, esportiva està completament prohibida, no?
3: Sí, però hi ha molts casaments que són així de nois que els fan més informals o així, o que es fan al camp, que aquí et donen facilitats a tope. Consell, si et fan anar al camp, nois, bambes, no passa res. És que no passa res. O tipus Panama Jack o així, però de sabata, o tipus Timberland sabata, que són més desenfadades, saps?
4: Uh-huh.
3: No tant com una sabata dura d'anar a treballar d'executiu, això no. És el que es porta normalment, però intentem que no si aneu en un altre espai. I les noies, sobretot, si us conviden a la platja o us conviden a la muntanya, a un casament, no us poseu talons.
4: No, clar.
3: Amb els talons us trencareu els turmells, poseu-vos cunyes. Uh-huh. Algú que tingui cunya, perquè la cunya camines per la gespa.
4: Clar, és més pla, no?
3: És que,
4: i també està...
3: És que si no, acabes destrossant la sabata, se't queda la sabata feta amb malbé, et fas mal tu, tota l'estona estàs clavant el peu a terra.
4: Més plataforma, també, cosa... no?
3: Clar, una plataforma, una cunya, per això t'ho deia, sí, un tipus plataforma, que per això et deia, si és el camp, les que són d'espart són molt maques, les d'ara. I pots anar amb una d'aquesta, no has d'anar exageradament alta i vas bé i estàs còmoda. I el consell d'or, totes, i els nois també, si estreneu sabates, intenteu no estrenar sabates el dia del casament, que això és una altra cosa bastant comú que passa.
4: Clar.
3: Que és consell també per núvia. Hola, núvia, si et vas a casa, no et deixis la sabata pel mateix dia del casament, vés-te-la posant per casa. Ves caminant amb la sabata, perquè és que si no et faràs pols als peus. Clar, i no entres al teu dia.
4: Estrenar sabates sí. És complicat, eh?
3: Clar, i després tots anem amb les bambes o alguna cosa al bolso.
4: Sí, per si no aguantem, no?
3: No, clar, i al final acabes ballant amb tothom amb les Converse o amb les Vans i no passa bé, saps? I està tot permès.
4: Clar.
3: Vull dir que al final el que es tracta és passar una bona estona i està bé. Però clar, penseu ja en el que... Vull estar còmode. És que penseu, vaig guapa, però vull estar còmode.
4: Mm-hmm. Judit, m'han entrat ganes ara de també que em convidin a un casament i aplicar aquests consells de moda.
3: Bueno, jo no em caso de moment, perquè no, però si em caso algun dia, pues ja et convido. I
4: ai, que bé.
3: ens fem un 50-50 aquí.
4: Jo ho faig molt, això, també quan... Jo, mira, de moment parella ni en tinc, O sigui, per tant, el casament queda lluny. Però sempre dic, si em caso, convido a tothom, saps?
3: Home, sí. Clar, és una festa superguai, vamos. És que això és com una boda gitana.
4: Sí,
3: per tot
4: sí.
3: Allà, vamos, ha de ser superdivertit.
4: Molt bé. Doncs, Judit, com sempre, moltes gràcies pel teu coneixement, doncs, pel que fa al món de la moda. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Una abraçada.
3: Perfecte, una abraçada. Adéu.
4: Adéu.
2: El jove creador Martí Sala estrena el pròxim 27 de maig el curtmetratge La Flama al cinema L'Amistat a Premià de Mar. A més, també impulsa la seva novel·la Tot, una història intensa i emocional que barreja sarcasme, drama i reflexió sobre l'amor, la culpa i la necessitat d'explicar allò que no es va dir a temps. Martí, benvingut a Premià Mèdia.
4: I què tal? Com estàs?
5: Moltes gràcies. Bé, molt bé. Cansat, però bé. Amb molta il·lusió d'estar aquí i moltes ganes de presentar aquest esdeveniment de la setmana que ve.
4: Com dèiem, estrenes el 27 de maig, La Flama, el curtmetratge, el cinema L'Amistat. Com estàs vivint aquests dies previs a l'estrena?
5: Amb bastant d'estrès. Bastant d'estrès perquè intentes publicitar-ho, intentes que la gent descobreixi alguna cosa que piqui el coquet, però no massa, perquè encara es mantingui una mica l'intriga i, per tant, l'interès. I amb el director de producció, el Didac Meia, estem intentant ara perfilar els últims detalls ja de tot plegat per la projecció.
4: Mm-hmm. Explica'ns una mica, sense dir massa, no? Però quina història hi trobem en aquest curtmetratge?
5: En aquest curtmetratge hi trobem la història de la Jana, una noia que bàsicament viu submergida en el laberint i amb el son de la burocràcia que tan bé coneixem els occidentals, per dir-ho d'alguna manera. I bàsicament té un objectiu molt clar, que és estar en el present, estar sentint el que té just davant, i ho té molt difícil perquè té conflictes amb la parella i problemes burocràtics pendents de solucionar. I llavors el curt ens parla una mica d'aquest infern i d'aquest intent de posar ordre i sobretot d'estar en pau amb si mateixa, de la Jana.
4: Hi ha alguna vivència o alguna emoció personal que puguem trobar al darrere d'aquesta història?
5: Jo crec que qualsevol premenent que vingui a veure aquesta pel·lícula se sentirà profundament identificat o identificada amb el que veurà i patirà un petit atac d'estrès en premi final que li serà molt agraït.
4: Quin tipus de cinema t'interessa fer? Explica'ns una mica, doncs, el cinema que t'agrada.
5: El cinema que m'agrada o el que m'interessa fer? A veure, perquè és que a vegades no és el mateix.
4: Clar. Primer el que t'agrada.
5: El que m'agrada. El que m'agrada és gairebé tot. Gairebé tot. Sempre que tingui alguna cosa que m'enganxi. A mi m'agrada molt anar a veure Titanic quan fan la reposició El Fenòmena i m'agrada molt anar a veure El Séptimo Sello quan la posen també El Fenòmena o a la Filmoteca. Els descobriments més interessants poden estar tant en el cinema mut com en un blockbuster dels 70. I d'aquest any, de moment, m'està encantant el cinema que ens ha presentat directors com... Bé, el nom ara no el sabré dir, però directors com els que ens venen de Palestina amb la meravellosa Todo lo que fuimos, però també m'ho vaig passar força bé veient, per exemple, Proyecto Salvación. És a dir, crec que bon cinema podem trobar-lo a qualsevol banda. El que m'interessa fer en a mi, normalment, no és que m'interessi un tipus de cinema per fer, sinó que trobo una idea que m'atrau i a través d'anar desenvolupant-la, preparant-la i fent-la, m'adono de com ha de ser i quin tipus de cinema ha de fer. Sense anar més lluny, L'Origami, que també el vaig presentar aquí, en aquesta mateixa taula, fa 3 anys, gairebé exactes, i que també es va estrenar a L'Amistat, era un curtmetratge molt diferent a La Flama. L'Origami era un curtmetratge on hi havia molt de diàleg, que hi havia flashbacks, que hi havia molta introspecció, i La Flama, en canvi, és un curt sense diàlegs, que té un sol protagonista, una sola protagonista, i molt més dinàmic, molt més ràpid. La Flama era en 27 minuts, aquest no arriba als 15. Uh-huh. Així que amb cada pel·lícula, Les Nenes del Carmel era molt diferent, que vam fer també amb la Caroline Mignot, amb cada pel·lícula trobo una manera nova d'explicar, encara que soni molt pretensiós, la història que hi ha dins d'aquesta idea.
4: Què t'agradaria que el públic s'endugués un cop hagi visualitzat aquest curt?
5: Clar, quan fas un curt, el primer que t'agradaria que s'endugués al públic és la sensació de no haver perdut el temps, perquè explicar-te en 15 minuts és molt difícil i sovint és fàcil que el públic pensi, per això em fas venir? I per tant, el primer neguit és que això no hi sigui. L'altra cosa que m'agradaria que s'endugués és una sensació plaent, però una mica, com dir-ho, agradolça, perquè és el gust que vull que tingui aquest curt, que et deixi amb una mica de l'estil Feel Good Movie, però amb la sensació també d'haver patit una miqueta, ni que sigui. No és un curt d'aventures i prou, per dir-ho així, no?
4: En paral·lel a aquest projecte en tens un altre, també doncs, molt important, que és un llibre. De seguida en parlarem d'aquesta novel·la, però abans deixa'm també comentar, tu pateixes a Covid persistent, clar, i trobem una persona que està doncs, presentant un curtmetratge, impulsant una novel·la. És molta feina, quin és l'equilibri que trobes entre gestionar com et sents, com et trobes amb tot aquest volum de feina que també tens?
5: La veritat és que és bastant complicat perquè el desgast tant intel·lectual com físic em passa molta factura i en totes dues coses n'hi ha molt d'una cosa i l'altra. El que passa és que amb la novel·la, com que l'escrius assegut, per poc que gestionis una mica bé les coses i ja t'ho pots muntar una mica, no? Amb el curs sí que és diferent. El que passa és que quan vam rodar La Flama l'estiu passat, la protagonista i pràcticament l'única actriu, de fet n'hi ha una altra que és la Roser Mateo, que surt un momentet, però la protagonista és la Blanca García Lladó, i des d'aquí li envio una forta abraçada perquè la feinada que fa ella sola és impressionant, aguanta el curt ella soleta i passa per totes les emocions imaginables. Deia que la Blanca García Lladó té una germana que també ha passat per una situació semblant a la meva, i llavors, des del primer moment, hi havia una empatia molt forta cap a aquell meu cas per part d'ella. Uh-huh. I la resta, com deia el director de producció, és el Didac Meia, que qui el coneix sap que posa per davant de tot l'ètica i fer-ho tot de la manera més humana possible, i ja es va muntar un rodatge molt pensat de manera que a mi em fos assequible. Jo tenia una butaca on podia seure, un sofà, de fet, i des d'allà tenia la meva pantalla i m'aixecava les vegades imprescindibles, que van ser moltes menys del que podrien haver estat. Es tracta també de convèncer, explicar, fer entendre al teu entorn que tu, per més cansat que estiguis, segueixes sent tu, segueixes sent igual de vàlid, segueixes sent una persona que pot, que és competent amb les seves coses i que, per tant, aquesta malaltia no sóc l'única persona que la pateix, n'hi ha d'altres, inclús de més greus, que també demana visibilitat, però que és convenient que s'entengui que la feina no és incompatible amb aquestes malalties i aquestes situacions i que només necessitem una miqueta d'ajuda.
4: Mm-hmm. Doncs ara sí, parlem de la novel·la Tot. Explica'ns també com neix aquesta història, de què va aquest llibre.
5: Aquesta història neix el 2016, quan vaig començar-la a escriure. De fet, el primer paràgraf diu... És cert tot el que s'hi dona al primer paràgraf. La resta no, la resta ja vaig inventant-me coses d'aquí d'allà. Però neix de la necessitat d'explicar una cosa, realment, i que no trobava altra manera d'explicar-la que escrivint. Vaig començar el 2016 i vaig acabar el 2023... I el que sí que és veritat és que quan vaig acabar la novel·la, ja la vaig acabar, ja feia anys que escrivia pel gust, per la felicitat, per l'orgull d'acabar una història que creia que funcionava i que caminava sola perquè havia trobat altres maneres de sortir-me'n. Però a grans trets surt d'una depressió molt forta que jo vaig passar per una crisi amb certa persona, amb una història de molt mal resolta, aquests drames del primer món que tant ens agraden. I bàsicament la novel·la el que fa és explicar com va anar, què va passar, i una mica, i ho diré sense embuts, i una mica el meu camí cap al descobriment de les no monogàmies. Uh-huh. I a partir d'aquí neix la història Tot, que es diu Tot perquè en el llibre es repeteix diverses vegades vull explicar-t'ho tot. I és una història que pretén ser simpàtica, entretinguda, amb moments de drama bastant intens, bastant dur, però també molt esperançadora. Molt, molt, molt esperançadora. I que l'han llegit de moment 7 persones, a 6 ha agradat molt i a una no tant. Uh-huh. Però les 6 que han agradat molt l'han recomanat moltíssim i m'han transmès unes bones vibracions que em fan pensar que pot agradar.
4: Què et resulta més fàcil, expressar-te a través del cinema o a través de l'escriptura?
5: Bona pregunta. Saps què passa? Que el cinema, a diferència de l'escriptura, demana tenir un exèrcit a favor teu, de manera que no ho puc fer tan sovint com l'escriptura i, per tant, no puc fer una avaluació justa. Però si jo pogués escollir, potser triaria cinema, tot i que l'escriptura la practico cada dia. Avui mateix, abans de venir, estava llegint, ahir vaig acabar un llibre, avui n'he començat un altre, i m'encanta també escriure novel·les, ara estic escrivint un altre, de fet, i tant escriure com fer cinema són coses que m'apassionen, potser pel simple fet que m'agrada molt explicar històries.
4: Mm-hmm. Parla'ns també una mica de la rebuda que està tenint doncs, aquesta campanya de suport a Quòrum Llibres.
5: Sí, això és perquè Quòrum és un editorial que ha tingut l'amabilitat d'oferir-me un tracte, que és que si arribo a les 205 reserves abans del 8 de juny em publicaran la novel·la. Així que convido a tota l'audiència a que entri a la pàgina de Quòrum, busqui la meva novel·la que es diu Tot, llegeixi el tastet que hi ha posat i si li convenç em faci un copet de mà, que ho agrairé moltíssim.
4: Totalment. Martí, alguna cosa més que vulguis afegir, ja sigui de la novel·la, del curtmetratge, que ens haguem pogut deixar de comentar?
5: Que convido a tothom qui ens estigui sentint a venir el 27 de maig, dimecres que ve, a l'Amistat, a veure un curt que és ràpid, dinàmic, entretingut, amb un muntatge frenètic, però amb un final molt satisfactori, que convida a la reflexió i a la pau mental i que us deixarà molt bon gust.
4: Molt bé. Doncs Martí, moltes gràcies per l'entrevista i ens veiem aviat.
5: Fins ben aviat. Gràcies.
6: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: I una setmana més arriba a la secció de llibres amb la Mar Arenaza. Aquesta setmana viatgem fins a la Grècia clàssica per parlar d'una de les grans obres de la història de la literatura universal, l'Odissea d'Homer. Endavant, Sergi.
7: Bé, doncs tornem a parlar de llibres una setmana més amb la meva companya d'aventures literàries, la Mar Arenaza. Què tal, Mar?
8: Molt bé.
7: Avui parlem...
8: Molt animada. Bueno,
7: avui, ojo, aixequem-nos tots de la cadira perquè parlem d'un llibre poder, un dels llibres més importants en vers de tota la història, no? Parlem de quin parlem. Va, digue, te deixo dir-ho tu, vinga.
8: Sí, parlem de l'Odissea.
7: Molt bé. Sí. Però veig que has portat dos llibres referents,
8: sí.
7: No?
8: Sí.
7: Doncs quan vulguis, sí. Comencem.
8: Són... dues edicions de l'Odissea, que com podeu imaginar n'hi ha 3.000 en 4 milions d'idiomes diferents, uh-huh. I és un llibre, jo crec que referent almenys al món occidental, no? I és com un llibre fundacional.
7: Sí. Com Hamlet, com Romeo, sí. I Julieta, com tots aquests. Sí,
8: sí. Sí. Sí, sí.
7: Una salutació a Shakespeare, des d'aquí.
8: Salutació. Llavors, porto dues edicions que ha fet una editorial d'aquí de Barcelona, molt enrotllada i molt especial, que és Blackie Books, i porto una edició que és el que seria l'Odissea alliberada, mm-hmm. Val? En el sentit de que hi ha el text de l'Odissea, tal qual, i amb una versió està traduïda a partir de l'anglès, per això, mm-hmm. Val? I llavors doncs, també hi ha altres narracions, altres escrits d'autors coneguts, com la Margaret Atwood o la Irene Vallejo, la de L'infinito en un junco, on donen, doncs, fan apunt sobre l'Odissea, que són obres que ja estaven escrites, no? Uh-huh. Margaret Atwood parla, doncs, com no, de Penélope, no?, de la dona d'Ulisses, tota la resistència que ella està fent allà a casa seu i així. I és això, hi ha diferents aportacions d'autors contemporanis sobre aquest text antic.
7: Per la gent que, de moment, bueno, entenc que l'Odissea és un llibre superconegut, hiperconegut, però per sí. La gent que no hi estigui massa al tanto, parlem de El viatge d'Ulisses per tornar
8: a casa seva,
7: a Ítaca, després de la guerra de Troia, que llavors és el famós, no?, cavall de Troia, aquesta metàfora que s'ha portat avui en dia, etcètera, sí. Etcètera, que si vols després hi entrem una mica.
8: Sí.
7: Referents a aquest llibre, no sé si és el que m'has ensenyat, sí, els dibuixos.
8: Sí.
7: Són espectaculars.
8: Sí, a mi m'ha agradat molt, perquè, home, els que ja teniu una edat segur que coneixereu a Cal Purnio, no?, que era un il·lustrador genial, que tenia... dibuixava El País, el Babel i el País, durant molts anys. I bueno, sí, vull dir que són dibuixos molt esquemàtics, però tremendament expressius, uh-huh. No?
7: Bueno, jo els he dit Stickmans, perquè semblen
8: sí,
7: aquests
8: ninots. Sí,
7: sí, aquests ninots de pau. Sí. Em fa molta gràcia.
8: Però
7: aquell Stickolpe, no?
8: Sí, exacte, vale. Que és el que parlàvem. O sigui, a mi se'm va ocórrer.
7: A veure,
8: un moment. Perquè avui parlem de l'Odissea. Val que hi ha la pel·lícula que s'estrenarà...
7: Cuidado amb Nolan, eh? No me'l treguis, que a mi Nolan...
8: Que això ja ho farem, ja acabarem amb aquest tema. Llavors, perquè ahir parlàvem un amic meu, allò, parlant, és que no sóc ningú, no sé què, tal. I, clar, d'on ve el de no sóc ningú? Doncs pues ve del tros, no?, que Ulisses coincideix... amb el senyor Cíclop, no?, que es sí. Diu Polifem, i, bueno, diguéssim que tenen les seves divergències, no? Sí. Polifem és molt gran i té molta gana, i Ulisses és molt llest i ha de trobar la manera de sortir d'allà, i se n'en surt, no? I ell es presenta a Polifem com jo sóc ningú, el meu nom és ningú. Llavors, doncs, bueno, passen mil coses, que no penso fer un spoiler i tal, passen moltes coses i tal. I llavors, doncs, quan venen els altres cíclops a parlar amb Polifem, que dius, ostres, qui t'ha fet això? Però què ha passat aquí? I ell diu, m'ho ha fet ningú. Clar, i tothom allà com molt desconcertat. I llavors aquí hem de buscar, doncs hem d'anar a buscar a ningú. Val, no és el Novamàs de la intel·ligència, el Polifem. Però clar, era tan gran, amb un sol ull, potser tampoc no li calia massa.
7: Exacte.
8: Però, en fi, diguéssim que ja, i llavors sempre hi ha aquest tema de no sóc ningú... I sempre queda una certa ambivalència, no? Això, exactament.
7: De fet, ara m'ha recordat, si parlem d'Ulisses i el Cíclop, és una mica, podem, m'estic tirant un triple ara mateix, però com sempre faig, una mica com David contra Goliat, no? Al final, un home més fluix físicament,
8: clar,
7: però
8: sí.
7: Més intel·ligent mentalment, que aconsegueix, no?, guanyar.
8: Clar, jo suposo que per això és com una història com molt occidental, una història d'aventures molt occidental, uh-huh. I per això sempre és molt recurrent. Sempre hi ha 3.000 versions de l'Odissea, sempre hi ha 3.000 pel·lícules, 3.000 sèries, sèries, perquè em sembla que parla molt de nosaltres mateixos, no? Sí, que en el sentit que tenim, en realitat tenim recursos bastant limitats, no? Però tot el que és la nostra intel·ligència, no? El coneixement, les nostres aptituds, és el que ens fa, pues, en sortir-nos, sortir de les cavernes. És que si no, no haguéssim... Perquè tampoc no tenim... No som grans depredadors.
7: No, i sobretot som... l'exemple del cavall de Troia, que és algo portat avui en dia, no? Aquesta metàfora, no? De poder, si ho portes a la vida personal, no? El veure una persona des de fora que et pot semblar una bona persona i des de dins, no? Que acabi siguent, doncs...
8: T'emportes una sorpresa.
7: T'emportes una sorpresa, com es van emportar també els de Troia.
8: Sí, perquè, en fi, estaven així i tot allò amb un empat bastant tècnic.
7: Recordem que, bueno, no era algo que se li havia recomanat fer a Ulisses, no? Atacar Troia.
8: Clar, vull dir, ell anava allà com un dels 3.000 milions de comandants que hi havien allà, que eren una penya, i el tio se li va ocórrer dir, escolta'm, i això? Per què no ho fem d'una altra manera, no? Per què no utilitzem la intel·ligència, més que no pas que ens estem aquí donant,
7: exacte,
8: i cap avança. Uh-huh. I llavors, doncs, també és interessant el tema aquest dels déus, no? Hi havia uns déus de l'Olimp que recolzaven a Troia i estaven allà donant tot el suport, i uns altres que, bueno, més o menys miraven cap a una altra direcció, però d'altres que sí que estaven a favor dels aqueus, no? Llavors, doncs, hi ha com dos nivells de baralla. I Ulisses, el que li passa, que li costa tant arribar a casa seu, perquè em sembla que es fa com tot el Mediterrani, i no li dóna temps d'anar a l'Atlàntic, però si no també, també ho hagués fet, pobre, perquè Poseidó i Afrodita estan allà, que els hi ha fet una mala passada afavorint la caiguda de Troia, els hi senta fatal, i van a per ell, no? I per això s'ho passa bastant malament a l'hora de tornar, però és un tremend llibre d'aventures, i t'ho passes molt bé.
7: De fet, ara anem a l'altre llibre, però una altra metàfora que es pot portar avui en dia, que molta gent, o sigui, s'ha fet servir, no, l'expressió de definir un viatge llarg i difícil, o un treball llarg, dient, això és una odissea.
8: És,
7: no?
8: Una això, odissea,
7: això
8: sí.
7: És complicat de fer, és un viatge llarg, és un viatge amb moltes dificultats, no?
8: Sí, sí. I que s'ha de tenir actitud i valor per anar-ho superant, no? Vull dir que és... Sí, per això dic que és un llibre com molt fundacional i molt important.
7: Que s'ha adaptat molt bé a l'avui en dia.
8: Sí, perquè clar, és que li passa de tot.
7: I
8: ell fa tot el que pot, també. I a sobre responsable amb els seus homes, que sí, sempre intenta perdre els menys possibles. Que passa el que passa, però ell, d'intentar-ho, ho intenta.
7: Anem a comentar l'altre llibre amb el poquet temps que teníem, sí, a veure si aconseguim...
8: Bueno,
7: aquest importantíssim, el de...
8: Sí, sí.
7: Ah, vale.
8: Sí, són dos exemplars diferents de la mateixa obra.
7: Vale.
8: Un, que és l'Odissea alliberada, en el sentit que hi ha aportacions d'altres autors contemporanis sobre el text, i l'Odissea tal qual, que és aquesta edició en butxaca que ha sortit en català aquest any, i que és molt xula també amb els dibuixets del Calpurnia.
7: Vale.
8: I que és, ja us ho dic, és una traducció de l'anglès, no és del grec clàssic.
7: Home, és que...
8: I és de... Sí, és un autor que és Samuel Butler, i que és precisament per tota la gent que no pot accedir a la traducció literal, que és, com tu ben deies, en vers.
7: I tant, 24 poemes.
8: En vers. I que en Carles Riba, per exemple, l'havia traduït, i que, bueno, que hi ha molt bones traduccions al català clàssiques d'autors també importants.
7: Ens queden dos minutets.
8: Val, parlem de Christopher Nolan.
7: Ho sabia. De fet... Parlem d'en Nolan perquè d'aquí poc surt la pel·lícula L'Odissea, no?
8: Sí.
7: D'en Christopher Nolan. No sé si l'aniràs a veure, Mar.
8: No ho sé, jo tampoc, no ho sé. Tinc una sensació ambivalent.
7: Jo tinc un amor-odi amb l'en Nolan que no me l'aguanto. Perquè, per una banda, m'agrada molt Batman, no?
8: Sí,
7: la pel·lícula
8: també.
7: Batman, m'encanta. Però llavors fa Gladiator 2, que la vaig anar a veure i... fa pel·lícules com... Bueno, veurem... Fa música, pel·lícules històriques, no?, en aquest cas. I L'Odissea... Em tiro una mica enrere.
8: A mi em fa una miqueta d'angúnia, també, sí. Però des de la ignorància total, igual...
7: Però ara Inception és molt bona, per exemple.
8: Ja,
7: o sigui,
8: ja.
7: Vull dir...
8: Bueno, mai quedes indiferent amb Nolan.
7: Però no? Aquesta representació de llibres a pel·lícules, sí, en aquest sentit, històriques, creus, sí, que estan ben aconseguides moltes vegades o sempre costa?
8: Depèn de partir d'on ho facis. Si ho facis del mateix espectacle per l'espectacle, en plan Hollywood total, pues mira, és un entreteniment i el text és el de menys. I, en canvi, d'altres que són molt respectuosos amb el sentit del text. Llavors, clar, és que depèn de cada cas.
7: De fet, recordem que moltes pel·lícules que han sigut guanyadores d'Oscars, doncs han sortit de llibres, sí, no? Els guions, moltes històries de Tarantino, per exemple, han sortit de textos, sí, de guionistes, no? O sigui que punt a favor pels llibres, sí, jo crec, no? O
8: sí,
7: sigui
8: que... sí, sí, clar, és un material, a més, que tu pots aprofitar per filmar, això sí. Però, bueno, estarem a expectativa de Nolan.
7: Molt bé, Mar, doncs moltes gràcies avui per parlar-nos de l'Odissea i ens veiem la setmana que ve amb més llibres.
8: Gràcies.
9: I fins aquí. Si t'has quedat amb ganes de molt més, t'esperem de dilluns a divendres a les 4 de la tarda a l'Ona Maresma en rigorós directe. Que acabis a passar una molt bona tarda i que vagi molt bé. Adéu.
10: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
11: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
10: 40 anys amb tu. 40 anys viu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. La presidenta parlamentària dels Comuns, Jéssica Albiach, ha celebrat avui el preacord entre Educació i els sindicats majoritaris, que ha titllat de victòria, ha recordat que el pacte no l'ha aconseguit cap polític. I ho ha dit després que ahir quedessin desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes aquesta propera setmana. Els sindicats majoritaris van consultaran de dilluns a dijous mitjançant el correu oficial dels mestres a tot el professorat si avalen o no aquest preacord, que, com us dèiem, van arribar amb el Departament d'Educació. CGT i la Intersindical, per la seva banda, sí que mantenen la convocatòria de vaga i aposten per votar en contra d'aquest preacord. I seguim amb mobilitzacions, ja que avui mig miler d'autònoms s'ha manifestat al migdia pel centre de Barcelona per reclamar una legislació i veu pròpia a les taules de negociació. La marxa s'ha celebrat conjuntament a 22 províncies de l'Estat per denunciar el que asseguren que és un saqueig sistemàtic dels autònoms per part de les administracions. I demà, precisament, la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21%, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10% a partir del març en què es va aprovar el paquet de mesures sobre la guerra a l'Iran. Aquesta mesura desapareix després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte fa un any. I parlem de gastronomia i anem a l'Ametlla de Mar, que ha celebrat aquest diumenge la 30a edició de la Diada dels Fideus Rossejats, una de les cites gastronòmiques més emblemàtiques del municipi del Baix Ebre. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
2: La jornada ha tornat a reunir veïns i visitants al voltant d'un dels plats més representatius de la tradició calera. L'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gazeni, ha destacat el valor històric i identitari d'aquesta celebració, que manté viu un plat estretament vinculat als orígens mariners del municipi.
3: Este fideu ben torradet, ben rossejadet, i després doncs, afegint este caldo, este brou doncs, de peix doncs, de la cala, peix del Mediterrani, peix de la nostra costa, doncs, fa que siga este plat tan senzill, però tan carregat d'història i de tradició a la vegada.
2: Una festa marcada per la participació popular i la reivindicació del patrimoni culinari local que ha commemorat 3 dècades d'una celebració que continua sent un referent gastronòmic i social al municipi.
1: I seguim parlant de productes locals, en aquest cas de la fruita, ja que les comarques de Lleida encara en el gruix de la campanya de la fruita amb un sistema d'11 allotjaments municipals i que ofereixen 712 platges destinades als temporers. I en cultura literària, amb la Fira d'Espectacles Literaris, tanca l'edició amb més diversitat geogràfica i de disciplines. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
5: El preu de l'habitatge continua pujant i continua situant-se en màxims històrics, en màxims que no s'havien vist des de la crisi del 2008. I llavors, doncs, clarament, la tasca del sindicat davant d'això continua sent, segons el nostre parer, més necessària que mai. Perquè una cosa que crec que és evident és que ens enfrontem a monstres molt grans. Per exemple, Blackstone, que és un dels fons d'inversió més grans del món, té 185.000 habitatges a l'estat espanyol. Llavors, com que els monstres als que ens enfrontem són molt grans, i nosaltres de manera individual doncs no ho som tant, doncs creiem que el sindicat doncs, ha d'enfortir-se, ha de créixer, perquè és l'única manera que tindrem de fer-hi front.
4: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica, i això és el que ens han dit.
7: Pues la cosa es así, verá.
8: Es impresionante.
9: Me encanta, me encanta.
10: Mola.
11: Me gusta como suena.
12: Qué bonito.
6: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
13: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
14: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Salut. En el dia d'avui tenim intenció d'apropar-vos la figura de l'administratiu i l'administrativa en salut. I per parlar-ne d'aquestes figures, que millor que una persona que s'hi dedica, que és administrativa en salut, és la Patrícia Rodríguez, és del Centre d'Atenció Primària Plana Lladó de Mollet del Vallès i, per tant, una de les professionals de l'Institut Català de la Salut.
1: Esteu escoltant Fem Salut.
0: Patrícia Rodríguez, administrativa en salut, benvinguda al Fem Salut.
2: Moltes gràcies.
0: Anem a parlar precisament del teu dia a dia, de la teva feina, de donar a conèixer precisament a la ciutadania. Potser la primera porta d'entrada és precisament aquest contacte que tenim amb els administratius, administratives en salut. I voldríem saber-ne, doncs, això, quins beneficis acaba comportant aquesta figura en en la ciutadania. Primer de tot, explica'ns allò com ha anat evolucionant, no?, la figura de l'administratiu, administrativa en salut.
2: Doncs els professionals administratius en salut han passat de tenir una funció principalment burocràtica a convertir-se en una peça clau dins dels equips d'atenció primària. Fa uns anys la nostra feina es basava sobretot en donar visites, a respondre al telèfon, en gestionar papers, arxivar documents, i avui dia actualment, amb els canvis del sistema sanitari, amb el Covid, amb la digitalització i l'argument de necessitats de l'augment de la població, doncs s'ha ampliat molt. Llavors ja no queda només en allò, sinó que també, o sigui, ajudem a la demanda dels usuaris, a orientar-los dins del sistema de salut, ajudar-los a resoldre consultes sense la necessitat de visitar el metge o la infermera o un altre especialista.
0: Això requereix allò una formació específica? Us han ofert o heu hagut de fer una adaptació en aquesta nova situació laboral?
2: Doncs sí. O sigui, has d'anar com gestionant, aprendre, i clar, hi ha diverses coses que has d'anar aprenent durant el temps.
0: En el dia a dia, de fet, estava pensant l'avantatge que tenen ara és el tema de la digitalització, perquè abans els metges allò sempre es deia, ui, no?, l'escriptura del metge no l'entens.
2: Exacte,
0: no?
2: Sí.
0: Ara, com a mínim, allò amb el tema de la digitalització, el que és, no sé si les gestions, si més no, els missatges són més aclaridors.
2: Exacte, sí. S'entén més, la veritat.
0: Com us organitzeu, Patrícia?
2: Doncs nosaltres ens organitzem bàsicament amb tot l'equip. O sigui, formem una UB3, que es diu, que ens ajuntem amb infermeria, amb metges, i ens ajudem a resoldre els dubtes i a gestionar qualsevol cosa que ens pugui, pues, sobtar o alguna
0: cosa. Una UB3, que és unitat...
2: Sí, és la... És la unitat bàsica d'atenció.
0: Sí.
2: I està format per infermeria, per metges, i l'administratiu. Uh-huh. I també tenen el que són els especialistes, però bàsicament és això.
0: I llavors, això en un dia a dia, el primer que feu és aquesta trobada, és una trobada
2: setmanal? Ens ajuntem, o sigui, ara el que estan fent és ens ajuntem un cop a la setmana i ens ajuntem amb el metge, amb la infermera, i així podem també solventar dubtes o coses que, per exemple, que vagin sortint, que no queden aclarides, doncs s'aclareixen en aquell espai, i ens va molt bé, la veritat.
0: Uh-huh. De fet, dèiem i ens explicaves que justament ara, no?, heu assumit allò altres funcions, sobretot de cara a la ciutadania, no?, ajudar el ciutadà, l'usuari, a fer algunes gestions. Dèiem que segurament vosaltres sou la primera porta d'entrada, no? Accedeixes,
2: exacte,
0: al centre d'atenció primària i t'adreces al taulell i esteu vosaltres.
2: Sí.
0: No? Quines són les gestions més sovintejades que us demana?
2: Doncs ens demanen de renovar receptes, de justificants, de demanar visites, de gestionar, bueno, el tema de, també, o sigui, ja em sembla que ho he dit, baixes altes,
0: sí,
2: derivacions, visites amb els metges especialistes, el que necessitin.
0: Uh-huh. I llavors això ho podeu gestionar directament des del taulell, allò vosaltres? Sí?
2: Sí, i també tenim un telèfon que és de contacte, perquè a vegades venen i hi ha un telèfon de contacte que és el del call center, que ens ajuda moltíssim.

0: sí? Que també ells gestionen part de la seva feina perquè ells no es tinguin que desplaçar a lo que és el centre.
1: Ja fa uns quants anys que es va començar a funcionar també l'aplicatiu, no?
0: Sí.
1: De la meva salut, que m'imagino que també és una eina en el que també pots optar, no?, per posar-se en contacte amb l'administratiu administrativa.
0: Exacte. Sí, sí, sí. Sí,
1: explica'ns allò com funciona, perquè és una eina que es va actualitzant i, no?, i cada vegada té més recursos.
0: Exacte, sí, la veritat que que funciona molt bé per als usuaris, ja com he dit abans, evita també molts desplaçaments. I això, doncs, és dintre de l'aplicació és entrar a la e-consulta i llavors pots allà fer consultes tant als metges, als infermers o administratius.
1: Uh-huh. I llavors, això que comentaves, no? Si una persona s'adreça al taulell i ens sol·licita el tema de baixes, altes o renovació de la recepta de crònics...
0: Sí.
1: Això també es pot fer a través de, no?, de l'aplicatiu. No sé si ens hem de dirigir a l'administratiu o administrativa en salut.
0: En principi, a la consulta, com ja et surt el teu metge per defecte, la teva infermera i l'administrativa, en aquest cas sí. En aquest cas sí que ens ho envien directament a nosaltres, o sigui, a l'administratiu que sigui...
1: És a dir, que si nosaltres hem de renovar allò la recepta, no cal que ens adrecem allò al metge o infermera que tinguem de referència, sinó que ho podem sol·licitar directament a l'administratiu administrativa.
0: També, i nosaltres ja fem l'enllaç i li deixem nota a el que és el metge, llavors...
1: Clar, és a dir, vosaltres funcioneu com enllaç.
0: Exacte, sí.
1: No?
0: De fet, formem part d'ells ja, o sigui, és com una... Som com una peça clau, nosaltres. O sigui, amb ells... És com que formem... Pues, a través de nosaltres també fem arribar moltes coses amb ells, uh-huh, els professionals.
1: Una de les dels serveis que oferiu és això, gestió de la demanda. Explica'ns què és això de gestió de la demanda. Si un usuari diu, no sé, davant allò, no m'acabo de no, en sortir en una situació en concret, es pot adreçar a vosaltres, allò, als administratius, administratives?
0: Sí, si no hi ha problema, nosaltres des de llavors, els que ells necessitin, nosaltres ja derivem si és per l'infermer, si és per al metge, i llavors allà solucionem... visites o des de nosaltres mateixos els hi ajudem.
1: És a dir, de vegades allò a l'usuari no acaba de saber, no?, a quin professional es pot adreçar.
0: Exacte.
1: I llavors el que podem fer és precisament plantejar aquest dubte a l'administratiu o administrativa.
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè vosaltres sereu els que acabareu derivant.
0: Exacte,
1: no?
0: Sí.
1: Uh-huh. Digue'ns allò, comentaves que sobretot, no?, temes d'altes, baixes, no sé si hi ha alguna de les, dels serveis, de les peticions que destaquen per sobre d'altres.
0: Bueno, sobretot, sincerament, molt és agafar visites normalment, i també el tema de medicació i el tema d'altes, sobretot.
1: Uh-huh. El tema de visites, refereixes sobretot a allò, Patrícia, a especialistes? Ho dic perquè a través de l'aplicatiu sí que és veritat que pots demanar, no?,
0: sí,
1: visita amb el metge, metgessa de família, també amb la infermera o infermer, però si és un especialista, segurament
0: sí,
1: ens han de derivar, no? Ho tenim allò més complicat.
0: Exacte, per exemple, la treballadora social, per exemple, nosaltres ja ho podem... gestionar i li donem visites nosaltres. Però, per exemple, si necessiten hora amb algun especialista en concret, dermatòleg o alguna cosa, sí que és veritat que s'ha de derivar el que és metge, llavors ells ja fan la derivació.
1: Uh-huh. Deies allò que us havia ajudat molt, no?, el tema d'aquestes trobades conjuntes que de forma habitual feu un cop a la setmana, també el tema de la digitalització.
0: Uh-huh.
1: No sé si vosaltres en aquest dia a dia trobeu que faltaria quelcom més per implementar o que trobeu allò que hi ha com una demanda creixent per part de la ciutadania, allò de dir, aquest és un servei que encara no oferim però que estem treballant en implementar-ho.
0: Doncs...
1: O ara mateix dius, doncs ara mateix no s'ha macut.
0: Ara,
1: no?,
0: mateix no s'ha macut, la veritat.
1: Ara mateix no,
0: sí, perquè en principi la veritat que funciona molt bé.
1: Uh-huh.
0: Sí que pot ser que hi hagi alguna cosa que potser s'hauria de millorar, però de moment ara no caic, la veritat.
1: Escolta'm una cosa, Patrícia, recordem allò als nostres oients que avui la nostra convidada en el Fem Salut és Patrícia Rodríguez, que és administrativa en salut del Centre d'Atenció Primària de Planellador, i que precisament el que volem és saber-ne una maqueta, doncs conèixer aquestes figures i com funciona. D'elles tenim aquest contacte, no?, amb aquests equips, que hi ha el metge, hi ha també la infermera. Quina mena de gestions, no sé si podem diferenciar, no?, et trobes allò en aquestes trobades setmanals, quines peticions us fan des d'infermeria, quines peticions us fan des de medicina?
0: Sobretot quan, o sigui, quan ens ajuntem, el que més ens demanen és gestionar agendes. Per exemple, amb el metge és, pues, per control, seguiments, de baixes. Amb infermeria potser és més temes de control de salut, per exemple, controls d'atenció, controls de diabetes o diverses cosetes.
1: És a dir, el que ens està dient la Patrícia és que, de fet, nosaltres no ho sabíem, però l'alerta aquella que li surt al metge de dir, escolta'm, no? Has de contactar amb aquest usuari perquè s'ha d'allargar o decidir si té l'alta o manté la baixa,
0: sí.
1: Aquesta alerta a l'agenda, sou els administratius, administratives, els que us encarregueu, allò de...
0: Moltes vegades sí. Ells, de fet, ja també els hi surt com una alarma, que també... Però sempre també estem nosaltres per recolzar aquesta part.
1: I això mateix passaria en infermeria, no?
0: Exactament.
1: Que també tindrien aquesta alerta, no?, en l'ordinador, però que vosaltres esteu allò, doncs, també amatents.
0: Exacte. Normalment, infermeria ja... Potser el tema de controls ho gestionen i són ells els que a nosaltres ens diuen aviseu aquest pacient que li hem de fer un control. Però sí que amb el tema de baixes, medicació o de més, tenim potser més avisos per part dels metges.
1: I al igual que tenim un metge o metgessa o infermer, infermera de referència, tenim un administratiu en salut de referència o no? O esteu allò per tota la població?
0: No, sí, cadascú té el seu administratiu. Igual que té el seu metge, té la seva infermera, també té el seu administratiu. I el que passa que això no fa que no atenguem a altres
1: usuaris.
0: O sigui, quan venen ja estem, o sigui, som per tots. L'únic que sí que és veritat que quan tenim aquestes alertes dels metges o de la infermera, programa-li aquest control, doncs cadascú s'ocupa del seu pacient.
1: És a dir, vosaltres a nivell intern sí que teniu, no?, repartida la població, per així dir-ho.
0: Exacte.
1: Però, evidentment, quan t'arriba allò al taulell, no feu aquesta diferència de dir, escolti, més que vostè no em pertany a mi.
0: Exacte. Cadascú té els seus pacients, però, a la veritat, quan venen són de tots.
1: I jo deia que una de les qüestions és, sempre des de sanitat, no?, es mira que tots aquests canvis organitzatius acabin revertint en benefici de la ciutadania i també, evidentment, dels propis professionals. Quins beneficis heu notat? No sé si sou conscients, no?, o si la gent us diu, escolta'm, doncs ara molt millor.
0: Doncs aquesta manera de treballar aporta molts avantatges als usuaris del sistema sanitari, ja que millora l'accessibilitat, les persones poden resoldre molts dubtes i tràmits sense haver d'esperar una visita mèdica. I aquests beneficis, per exemple, és reduir el temps d'espera per a consultes, també s'agilitza les funcions, també es millora la comunicació amb el centre de salut i també, per exemple, es facilita una atenció més propera i personalitzada. I també es resolen consultes via telefònica o eines digitals.
1: I tot això, no sé si després hi ha... Ara, a moltes empreses, crec que també en salut s'aplica allò de grau de satisfacció. Ah. Es fa arribar, no? No sé si...
0: Bueno, en principi els hi envien després de... No a tots, però es sol enviar un missatge, un SMS, doncs com ha sigut l'atenció i tot.
1: Nosaltres ho preguntem perquè ho hem tingut també com a experiència personal,
0: sí.
1: I llavors no sé si després aquestes enquestes, aquests qüestionaris es comparteixen amb els professionals, si vosaltres teniu referenciat allò.
0: Sí que és veritat que després ens envien o ens fan saber el grau de satisfacció dels usuaris. Sí, sí.
1: I en aquest moment tenim una nota elevada, Patrícia?
0: En principi, jo diria que sí.
1: No sé si també a nivell personal has viscut tu aquests canvis, no? Entenc, també des que vas començar a treballar en l'àmbit de la salut. Si també vosaltres com a professionals us sentiu més reconeguts també amb aquesta manera de treballar.
0: Sí que és veritat que a la vegada, com nosaltres empatitzem, o sigui, som la primera línia que es troba als usuaris, sí que és veritat que ja moltes vegades tu emportes de cada persona que ve. Ja ho notes amb la seva manera de com et tracta, o si tornen a vindre i et coneixen, i la veritat que quan tot això va bé, et sents bé, la veritat.
1: Em referia també en el sentit de si vosaltres també us sentiu com més reconegudes per el resta de professionals, no?
0: Sí.
1: És a dir, d'una banda per la ciutadania, evidentment el ciutadà, jo quan se sent ben atès, acostuma a ser agraït, no?
0: Sí.
1: Entenc que vosaltres també, en l'àmbit allò de la resta de professionals, no sé si també us heu sentit allò
0: sí.
1: com més reconeguts, no? Perquè
0: sí, no,
1: tu la... deies, som la primera porta d'entrada, no? Som allò al fre... O la porta allò d'accés per que sigui molt més amable.
0: Sí, no, la veritat que sí. Amb el tema, per exemple, de metges, infermeres, moltes vegades quan ens venen i ens diuen que no han pogut localitzar algun pacient o alguna cosa, i després et venen i pues, la veritat que sí que es nota que també estem com reconegudes, no només per això, sinó pel tema de gestionar tot el que fem, que són moltes coses. I ells també, pues, suposo que també ho agraeixen, la veritat.
1: Imagino, Patrícia, ara que has dit, no?, allò de localitzar un pacient. Escolta'm, he de parlar, aquesta gestió la feu vosaltres? Allò de... s'ho gestiona el propi professional o us diu, escolta'm, he de parlar amb aquesta...
0: Sí, normalment, a vegades pot ser que ho facin ells, però a vegades si no els localitzen o la veritat que tenen massa feina, doncs sí que ens ho deixen a nosaltres com una gestió. Llavors és deixar-nos com una nota i nosaltres això ja els truquem, els localitzem i els hi programem les visites o el que calgui.
1: És cert que la població també està canviant, no? I també doncs, cada cop teniu allò usuaris d'una banda o molt més grans
0: sí.
1: o usuaris molt joves que amb aquesta nova tecnologia potser ni trepitgen el centre de salut perquè
0: sí.
1: ho gestionen tot, no? Pel mòbil.
0: Exacte. Això es nota molt amb el tema de la digitalització. Veus que els joves doncs, ja ho fan més i sí que les persones grans doncs, necessiten potser un recolzament per part dels fills o nets o... Sí.
1: Mm-hmm. O no sé si fins i tot allò... clar, igual hi ha una persona gran que diu sí, tinc instal·lada el mòbil, no? L'aplicació, però no me n'en surto.
0: Exacte.
1: No?
0: Vull... pues allà estem nosaltres. Allà estem nosaltres, la veritat, sí, sí.
1: Sí, també allò a través de l'aplicació li feu directament allò en el taulell o totes dues coses perquè la gent cada vegada es vagi acostumant.
0: Sí, moltes vegades... ells no saben gestionar, per exemple, per demanar consulta, i llavors, en el moment, tu li estàs donant la consulta perquè ja que estan allà, doncs ja evites que... Però també els expliquem com funciona.
1: Clar, i no és només allò la demanda, sinó també que pots consultar informes, no?
0: Exacte.
1: O analítiques.
0: Va molt
1: i
0: bé,
1: llavors...
0: la veritat.
1: Va molt bé, però el problema és, no?, quan parlaven d'aquest col·lectiu de persones grans, no, si ja ho té vostè, no? I diu, ja, però no sé com descarregar-m'ho,
0: no,
1: quan
0: vegades...
1: necessito imprimir-ho, vull veure-ho.
0: Clar, i a vegades passa també que l'any caduca la contrasenya. Llavors, és una de les coses que nosaltres també gestionem perquè ells tampoc saben gestionar com fer-ho.
1: Mm-hmm. Llavors... també esteu a nivell d'informatiu,
0: sí,
1: no només
0: exacte.
1: Allò de gestió de serveis, sinó a nivell de dir, escolta'm, no me n'acabo d'en sortir,
0: exacte,
1: no?, en aquesta
0: sí.
1: situació.
0: Estem, la veritat, que donant un suport també de procediments administratius com d'oferir informació, gestionar demandes, resoldre consultes digitals... Sí.
1: És a dir, que cada vegada aneu ampliant allò el ventall
0: exacte.
1: No? De serveis i també de responsabilitat que assumeu com a administratius en salut.
0: Exactament, sí. Sí, sí.
1: Jo no sé si la Patrícia ens pot parlar en nom del col·lectiu, allò si això doncs els empodera, no? Allò de dir, escolta'm, em sento molt més... Abans ho comentàvem, sí. No? Per part de la ciutadania i dels propis companys. Com...
0: La veritat que és una feina que com va creixent, sí que és veritat que hi ha molta feina, que encara que potser no se sap o no es veu, però és molta feina, en veritat. Hem de gestionar moltes coses i també, pues, pues estem reforçant sempre tot el que ens vingui i...
1: La veritat és que potser la Patrícia no és conscient, però és molt important la conversa que estem tenint, perquè segurament allò, doncs, la gran majoria de la ciutadania, no, pensem, bé, la persona que està al taulell, no? I no som conscients de tota aquesta tasca que desenvolupeu, que queda més en l'anonimat, però que ens faciliteu molt, no?
0: Sí, principalment sí que és veritat que es veu com, no? Quan vas al metge, vas al metge, o vas a la infermera. Però sí que és veritat que no sempre es veu la feina que assolim. Llavors, nosaltres, jo moltes vegades ho comento, dic, nosaltres ens ve molta gent, però ens ve molta gent de tots els metges, ens ve molta gent de tots els infermers, ens ve molta gent de tots els especialistes que n'hi ha. O sigui, tenim molta demanda en aquest cas perquè és molta població i també és molta feina. Però sí que és veritat que és un treball que cada vegada, bueno, jo almenys em sento molt realitzada. I estic, sí. És un treball maco, la veritat, sí.
1: Com ha anat allò evolucionant, i jo crec que Patrícia encara evolucionarà més.
0: Segurament, sí.
1: Segurament. En tot cas, no sé si voldries allò aprofitar els micròfons per llançar un missatge, per dir, escolta'm, a la ciutadania, no? Els administratius i administratives en salut, esteu per?
0: Nosaltres estem per ajudar, sempre. Ja com he dit abans, som la primera línia i moltes vegades, a part d'ajudar, o sigui, és fer d'escolta, no? O sigui, és una feina molt empatitzadora i que qualsevol dubte que tinguin, qualsevol cosa, que nosaltres estem allà i estem allà per ajudar, la veritat.
1: Ho ha dit molt bé la Patrícia, no? Allò, el tema d'escolta, de vegades allò, no? Per atenció, les persones, quan venen una mica allò neguitós, escoltant, no me n'en surto, no?
0: Exacte.
1: És que necessito això urgent, trobar una persona que t'escolti, que digui tranquil·la. No?
0: Exacte, al final és empatitzar amb la gent, perquè cadascú tenim les nostres coses, però estem nosaltres allà i... El que hem de fer és donar el nostre treball i fer-ho el millor possible, i és això, empatitzar i ajudar.
1: Doncs esperem allò que a través d'aquesta conversa també la ciutadania aprenguem a valorar, no?, i a reconèixer la tasca que realitzen administratius i administratives en salut. Li donem les gràcies a Patrícia
0: Moltes
1: Rodríguez,
0: gràcies.
1: Que, com dèiem, és una de les administratives. En aquest cas, la trobareu al Centre d'Atenció Primària de Plana Lladó i, per tant, professional de l'Institut Català de la Salut. Fins una altra ocasió. I
0: moltes
1: bona feina.
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
0: Igualment.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui tenim intenció d'apropar-vos la figura de l'administratiu i l'administrativa en salut. I per parlar-ne d'aquestes figures, que millor que una persona que s'hi dedica, que és administrativa en salut, és la Patrícia Rodríguez, és del Centre d'Atenció Primària Planellador de Mollet del Vallès i, per tant, una de les professionals de l'Institut Català de la Salut.
1: Esteu escoltant Fem Salut.
0: Patrícia Rodríguez, administrativa en salut, benvinguda al Fem Salut.
2: Moltes gràcies.
0: Anem a parlar precisament del teu dia a dia, de la teva feina, de donar a conèixer precisament a la ciutadania. Potser la primera porta d'entrada és precisament aquest contacte que tenim amb els administratius, administratives en salut. I voldríem saber-ne, doncs, això, quins beneficis acaba comportant aquesta figura en la ciutadania. Primer de tot, explica'ns allò com ha anat evolucionant, no?, la figura de l'administratiu o administrativa en salut.
2: Doncs els professionals administratius en salut han passat de tenir una funció principalment burocràtica a convertir-se en una peça clau dins dels equips d'atenció primària. Fa uns anys la nostra feina es basava sobretot en donar visites, a respondre al telèfon, en gestionar papers, arxivar documents. I avui dia, actualment, amb els canvis del sistema sanitari, amb el Covid, amb la digitalització i l'argument de necessitats de l'augment de la població, doncs s'ha ampliat molt. Llavors ja no queda només en allò, sinó que també, ajudem a la demanda dels usuaris, a orientar-los dins del sistema de salut, ajudar-los a resoldre consultes sense la necessitat de visitar el metge o la infermera o un altre especialista.
0: Això requereix allò una formació específica? Us han ofert o heu hagut de fer una adaptació en aquesta nova situació laboral?
2: Doncs sí. O sigui, has d'anar com gestionant, aprendre, i clar, hi ha diverses coses que has d'anar aprenent durant el temps.
0: En el dia a dia, de fet, estava pensant l'avantatge que tenen ara és el tema de la digitalització, perquè abans els metges, allò sempre es deia, ui, no?, l'escriptura del metge no l'entens.
2: Exacte,
0: no?
2: Sí.
0: Ara, com a mínim, allò amb el tema de la digitalització, el que és, no sé si les gestions, si més no, els missatges són més aclaridors.
2: Exacte, sí. S'entén més, la veritat.
0: Com us organitzeu, Patrícia?
2: Doncs nosaltres ens organitzem bàsicament amb tot l'equip. O sigui, formem una UB3, que es diu, que ens ajuntem amb infermeria, amb metges, i ens ajudem a resoldre els dubtes i a gestionar qualsevol cosa que ens pugui, pues, sobtar o alguna
0: cosa. Una UB3, que és unitat...
2: Sí, és la... No? És la unitat bàsica d'atenció.
0: Sí.
2: I està format per infermeria, per metges, i l'administratiu. Uh-huh. I també tenen el que són els especialistes, però bàsicament és això.
0: I llavors, això en un dia a dia, el primer que feu és aquesta trobada, és una trobada
2: ens ajuntem, setmanal? O sigui, ara el que estan fent és ens ajuntem un cop a la setmana i ens ajuntem amb el metge, amb la infermera, i així podem també solventar dubtes o coses que, per exemple, que vagin sortint, que no queden aclarides, doncs s'aclareixen en aquell espai, i ens va molt bé, la veritat.
0: Uh-huh. De fet, dèiem i ens explicaves que justament ara, no?, heu assumit allò altres funcions, sobretot de cara a la ciutadania, no?, ajudar el ciutadà, l'usuari, a fer algunes gestions. Dèiem que segurament vosaltres sou la primera porta d'entrada, no? Accedeixes,
2: exacte,
0: al centre d'atenció primària i t'adreces al taulell i esteu vosaltres.
2: Sí.
0: No? Quines són les gestions més sovintejades que us demana la...
2: Doncs ens demanen de renovar receptes, de justificants, de demanar visites, de gestionar, bueno, el tema de, també, o sigui, ja em sembla que ho he dit, baixes altes,
0: sí,
2: derivacions, visites amb els metges especialistes, el que necessitin.
0: Uh-huh. I llavors això ho podeu gestionar directament des del taulell, allò vosaltres? Sí?
2: Sí, i també tenim un telèfon que és de contacte, perquè a vegades venen i hi ha un telèfon de contacte que és el del call center, que ens ajuda moltíssim, que també ells gestionen part de la seva feina perquè ells no es tinguin que desplaçar a el que és el centre.
0: Ja fa uns quants anys que es va començar a funcionar també l'aplicatiu, no?
2: Sí.
0: De la meva salut, que m'imagino que també és una eina en el que també pots optar, no?, per posar-se en contacte amb l'administratiu, administrativa.
2: Exacte. Del... Sí.
0: Explica'ns allò com funciona, perquè és una eina que es va actualitzant i, no?, i cada vegada té més recursos.
2: Exacte, sí, la veritat que que funciona molt bé per als usuaris, ja com he dit abans, evita també molts desplaçaments, i això doncs és dintre de l'aplicació, és entrar a la e-consulta i llavors pots allà fer consultes tant als metges, als infermers o administratius.
0: Uh-huh. I llavors, això que comentaves, no? Si una persona s'adreça al taulell i ens sol·licita el tema de baixes, altes o renovació de la recepta de crònics...
2: Sí.
0: Això també es pot fer a través de, no?, de l'aplicatiu. No sé si ens hem de dirigir a l'administratiu o administrativa en salut.
2: En principi, a la consulta, com ja et surt el teu metge per defecte, la teva infermera i l'administrativa, en aquest cas sí. En aquest cas sí que ens ho envien directament a nosaltres, o sigui, a l'administratiu que sigui...
0: És a dir, que si nosaltres hem de renovar allò la recepta, no cal que ens adrecem allò al metge o infermera que tinguem de referència, sinó que ho podem sol·licitar directament a l'administratiu administrativa.
2: També, i nosaltres ja fem l'enllaç i li deixem nota el que és el metge, llavors...
0: Clar, és a dir, vosaltres funcioneu com a enllaç.
2: Exacte, sí.
0: No?
2: De fet, formem part d'ells ja, o sigui, és com una... Som com una peça clau, nosaltres. O sigui, amb ells... És com que formem... Pues, a través de nosaltres també fem arribar moltes coses amb ells, uh-huh, els professionals.
0: Una de les dels serveis que oferiu és això, gestió de la demanda. Explica'ns què és això de gestió de la demanda. Si un usuari diu, no sé, davant allò, no m'acabo de en sortir en una situació en concret, es pot adreçar a vosaltres, allò, als administratius, administratives?
2: Sí, si no hi ha problema, nosaltres des de llavors, els que ells necessitin, nosaltres ja derivem si és per l'infermer, si és per al metge, i llavors allà solucionem... visites o des de nosaltres mateixos els ajudem.
0: És a dir, de vegades allò a l'usuari no acaba de saber, no?, a quin professional es pot adreçar.
2: Exacte.
0: I llavors el que podem fer és precisament plantejar aquest dubte a l'administratiu administrativa.
2: Sí, sí, sí.
0: Perquè vosaltres sereu els que acabareu derivant.
2: Exacte,
0: no?
2: Sí.
0: Uh-huh. Digue'ns allò, comentaves que sobretot, no?, temes d'altes, baixes, no sé si hi ha alguna de les, dels serveis, de les peticions que destaquen per sobre d'altres.
2: Bueno, sobretot, sincerament, molt és agafar visites normalment, i també el tema de medicació i el tema d'altes, sobretot.
0: Uh-huh. El tema de visites, refereixes sobretot a allò, Patrícia, a especialistes? Ho dic perquè a través de l'aplicatiu sí que és veritat que pots demanar, no?,
2: sí,
0: visita amb el metge, metgessa de família, també amb la infermera o infermer, però si és un especialista segurament
2: sí,
0: ens han de derivar, no?, ho tenim allò més complicat.
2: Exacte, per exemple, la treballadora social, per exemple, nosaltres ja ho podem... gestionar i li donem visites nosaltres. Però, per exemple, si necessiten hora amb algun especialista en concret, dermatòleg o alguna cosa, sí que és veritat que s'ha de derivar a el que és metge, llavors ells ja fan la derivació.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. La plataforma Aules que cremen ha fet una crida al professorat a votar no al preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació, que se sotmetrà a consulta entre dilluns i dijous per via telemàtica. El col·lectiu s'uneix així a la CGT i la Intersindical en reclamar el no a la votació, encara que en aquest cas ho fan demanant que es garanteixi la climatització real de tots els centres educatius del país. I parlem de les altes temperatures, i en concret ens anem al Pirineu, on precisament allà no ha afectat, i el que sí que ha afectat ha sigut la pluja, que ha tingut una presència notable. Ens dona tots els detalls. Marc Jaureguizar, molt bona tarda.
3: Hola, què tal? Els ruixats han començat a aparèixer cap allà a les 3 del migdia a punts del Pallars Jussà, el Berguedà, la Cerdanya o també el Ripollès, però a mesura que avança la tarda aquests ruixats també han anat apareixent a la resta del Pirineu Prepirineu, més central i oriental, i també a la Catalunya central. Amb unes temperatures que s'han mantingut càlides, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, arribant als 35-36 graus. I a la resta de Catalunya, amb el pas, això sí, de molts núvols alts i prims, la temperatura ha estat bastant continguda. Demà dilluns començarem el mes de juny amb molta més estabilitat, amb el pas, això sí, de molts núvols alts i prims, i a la tarda ruixats que quedaran restringits sobretot a l'Alt Ripollès i a l'Alta Garrotxa. Temperatures una miqueta més baixes. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona setmana.
4: Tot i la moderació de les temperatures, molt de compte amb els aires acondicionats aquests dies, sobretot perquè a partir de demà la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21%. Després d'uns mesos amb el tipus reduït al 10%, la mesura desapareix després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte fa un any. I obrim plana de successos i d'afectacions precisament amb una punta en trànsit, ja que la C-62 està tallada en tots els sentits de la circulació per un incendi en un vehicle. Per el que fa a la resta de les carreteres catalanes, retencions a les principals artèries del país en direcció a Barcelona, encara que cap destacada en aquesta jornada de tornada, com sempre els caps de setmana, cap a la capital catalana. I seguim en plana de successos, ja que els Mossos d'Esquadra van detenir el divendres 15 de maig un home a Vic amb 17 farcellets de cocaïna. L'individu de 41 anys es va veure en un cotxe policial patrullant pel doctor Celeric al barri de l'estadi i va llançar el paquet dins del cotxe. Uns dies més tard, el dimecres 27 de maig, li va tornar a passar el mateix i el van enxampar una segona vegada, en aquest cas amb 125 embolcalls de cocaïna. Fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.
6: Jordi Portós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
7: Benvinguts sigueu a una nova edició de Perifèries. Avui, com sempre, amb l'Aleix Alari al control de so i el Jordi Tortós aquí al micròfon. I avui ens quedem a casa. Hem decidit que no sortim i ens quedem a casa per repassar el que ha donat de si, el que està donant de si últimament el panorama musical català.

Doncs hem encetat el nostre programa d'avui amb el segon disc de Minibús Intergalàctic, el Quintet de Girona, que ens continuen agradant molt amb aquest treball. L'àlbum es diu Moviment Oscil·lant Polinòmic i acaba de sortir. És el segon àlbum i aquesta banda sorgida del projecte de Cases de la Música continuen fent una mena de rock bastant psicodèlic, però molt, molt personal i que ens sembla molt, absolutament convincent. Això es deia l'agredolça lliçó de la vall del Mas Daurat. I ells són el grup més interessant que han sortit últimament de les Terres Gironines, Minibús Intergalàctic. Insistim, segon LP, molt interessant, Moviment Oscil·lant Polinòmic.

0: Moviment oscil·lant polinòmic. Segon LP ja de Minibús Intergalàctic. Tota una realitat ja dins del panorama de casa nostra. I atenció, si aquest era el segon LP d'un grup, ara anem amb el quart treball de la Ludwig Band.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que fa

Ja és el seu quart àlbum i realment la Ludwig Band mostren que són la banda probablement més interessant i intensa de l'escena catalana actual. Pel Barri es comenta, així es diu aquest àlbum, el quart treball d'aquest grup de barcelonins que es van juntar a l'Espolla, allà a l'Albera gironina.

Efectivament, és Joan Miquel Oliver, nascut a Sóller, a Mallorca, a l'any 74, llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona, escriptor, cantautor, ex-Antònia Font. Si Antònia Font era un grup personal i únic, realment la carrera discogràfica de Joan Miquel Oliver encara ho és més.

Joan Miquel Oliver, l'ex Antònia Font, ara en solitari amb el seu nou treball. Es titula Ruïssos. I una altra novetat que ens ha sorprès molt, però que ens ha encantat, és el nou treball, i van ja, de Maria del Mar Bonet.

La veu de la Maria del Mar Bonet no presenta signes de cansament i la veritat és que aquest treball, L'aigua no cansa, és un dels millors treballs que l'hem sentit en els últims anys, en els últims decennis. Probablement el millor treball fet, sobretot amb l'aire mallorquí de la producció de Toni Pastor, amb col·laboracions de Toni Cuenca, Antoni Pereira Fons o Mauro Pagani, el músic que va ser membre de la premiada Tafoneria Marconi, també productor de Fabrizio D'André, que col·labora en aquest magnífic L'aigua no cansa, últim treball de Maria del Mar Bonet.

Aquesta jota es diu Blau si sol de roses blanques i forma part d'aquest magnífic treball L'aigua no cansa de Maria del Mar Bonet, un dels millors treballs i sobretot de les millors notícies de sentir encara a la Maria del Mar Bonet amb 79 anys amb una veu realment magnífica, esplèndida. Com també sempre ha estat magnífica la veu de Sílvia Pérez Cruz. Des del

Una altra de les novetats més destacables de les últimes setmanes, el nou treball de Sílvia Pérez Cruz. Es diu Oral Abissal. I també un altre treball que ens ha cridat l'atenció és Azimut. El signa un veterà cantautor com Joan Isaac al costat d'un experimentat i excel·lent guitarrista com és Eduard Iniesta. L'àlbum es diu Azimut.

Sant Xerim Aresté, el de Flix, és un dels músics més brillants i més ocults de l'escena catalana actual. Aquest ja és el seu 8è àlbum, es diu Punt de Creu, i és una de les millors gravacions que portem escoltades dins del que és aquest any 2026. I una altra sorpreseta molt interessant ha estat el single que ha publicat Mishima, ja sense el Mar Lloret, i que es titula Només Amics.

Mishima, amb un single que ens ha sorprès. Es diu Només Amics. I un altre àlbum que acaba de sortir és el nou treball de la lleidatana Renaldo i Clara, és a dir, de Clara Vinyals, amb aquest àlbum que es diu L'Encant.

La lleidatana Clara Vinyals, endavant amb el seu projecte que es diu Renaldo i Clara. L'àlbum L'Encant i acaba de sortir, com també fa algunes setmanes ha sortit el nou treball d'Anna Ferrer. Es diu

L'últim treball d'Anna Ferrer que ens ha fascinat es diu Pa, i la Maria Norquina demostra ja tenir una experiència magnífica en això de barrejar lo antic i lo nou fent usar les músiques tradicionals, cosa que fa el mateix també Júlia Colom. Ella és de Valldemossa, Mallorca, i amb ella ens acomiadem. L'Aleix Alari al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon, i la setmana que ve ens tornarem a trobar, com sempre, en un nou Perifèries. Fins llavors.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Els sindicats preguntaran als docents si accepten el preacord tancat amb el Departament d'Educació divendres passat o si es comprometen, segons posaran els sindicats a la consulta, a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. Aquesta consulta estarà impulsada per USTEC, CGT Intersindical i Comissió Obrera Sindical. La votació es dirigirà a tot el col·lectiu educatiu i estarà oberta entre dilluns i dijous. USTEC defensa el sí al pacte, proposta per fer vaga indefinida a partir del 8 de juny si els treballadors no avalen el principi d'acord, segons ha informat el mateix sindicat. Les organitzacions majoritàries de l'ensenyament públic han optat per suspendre les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous, mentre es du a terme la consulta. Des de part de CGT, Intersindical i COS, opinen que la votació hauria de ser el no. Estarem atents a aquestes informacions i com es desenvolupa aquesta consulta. I retencions a les principals artèries del país en direcció àrea metropolitana de Barcelona. Precisament contactem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Repassem aquesta xarxa viària. Comencem amb les vies que ens porten des de la costa de Girona cap a l'autopista AP7, a C31, ja va molt lenta, entre Castellplatja d'Aro i Santa Cristina d'Aro, i més endavant la C65, també lenta amb aturades entre Santa Cristina d'Aro i Llagostera, anant a buscar l'autopista AP7. Un tram nord de l'autopista AP7 que va lent amb aturades, ara sobretot entre Llinars del Vallès i la Roca del Vallès. Aquest tram de l'autopista AP7 nord, un pèl complicat en sentit Barcelona. També aturades a l'autopista del Maresme, C32, entre Arenys de Mar i Mataró, i un parell de quilòmetres a Tallà, sempre en sentit Barcelona. A més, tenim aquesta manifestació que ens acaba d'entrar i que talla la C17 a la zona de Gurb-Vic, en sentit sud, en sentit Barcelona. Mirem les vies del sud, de Tarragona, Nacional 340, lenta amb aturades, entre Roda de Barà i el Vendrell, uns 4 quilòmetres. També parlem de molta lentitud, per exemple, a la C31, entre la zona de Cubelles, i Vilanova i la Geltrú. I pel que fa al tram sud de l'autopista AP7, aquí hi ha aturades sobretot uns 2-3 quilòmetres a Vilafranca del Penedès. Acabem repassant algunes vies properes a Barcelona, per exemple, la C32, amb trànsit lent, aturades i intermitents, uns 4 quilòmetres entre Gavà i Sant Boi de Llobregat, en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I en cultura literària, amb la Fira d'Espectacles Literaris, tanca l'edició amb més diversitat geogràfica i de disciplines. El programa s'ha nodrit durant 5 dies de propostes de poesia, narrativa, teatre, música i circa a Móra d'Ebre. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
5: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
6: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
7: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
8: Vull dir, tu agafes els espaguetis.
9: Manel.
8: Vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
6: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
9: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
6: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
10: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
6: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
10: Crim, això, hi ha un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs... Veus un espagueti encrastat contra la rajola i dius... Ja estem jugant al joc de l'espagueti.
6: Molt bé, Dani, tot teu, va.
0: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local. Cocodril Club.
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul...

i artistes que també esdevindrien clàssics. Geni, figura, retrospectiva, perspectiva, tradició, transició, innovació i sempre, sempre a l'avantguarda. Aquest és el món infinit del nostre artista de la sessió d'avui monogràfic. Us presentem el Jazz Entre Amics antològic i especial amb denominació Centenari Davis. Som-hi, Pops.

0: Sound System edició 901, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local, i avui, com diu l'Àngel, un jazz entre amics, la nostra cava del jazz, on farem un homenatge a aquest centenari d'en Davis.
1: Jazz entre amics. Un espai del Sound System dedicat al jazz. Tradició i avantguarda. Complicitat sonora entre cigarretes, whisky, ombres i contrallums.
2: Efectivament, avui justament, en un dia com avui, un 26, un dimarts 26, la qüestió és que faria 100 anys a Miles Davis, i clar, venen tot allò del que passa habitualment amb els esdeveniments rodons, centenaris, etc. També hi posarem la nostra part en aquí, perquè evidentment és un dels nostres, i coincideix també amb el temps pràcticament amb que ahir justament, un dia 25, ens deixava Sonny Rollins. Avui fins i tot hem tingut l'honor de veure, bueno, el gaudi de poder veure en Sonny Rollins en el Telenotícies, la qual cosa doncs agrada, perquè de tant en tant, quan veiem les notícies culturals, i també a vegades rememorant per figures importants de la història del jazz o de la música en general, es creen unes xarxes infinites de passió i de remembrança de la persona desapareguda, i avui és un no parar de la gran comunitat jazzística internacional per al tema d'en Sonny Rollins i pel tema d'en Miles Davis.
0: Doncs homenatge també pel Mr. Rollins, i anem per feina perquè hi ha molta teca i tenim el temps justet, com sempre. Ho farem cronològicament i comencem al 1948, i no amb un disc de Miles Davis, sinó amb un àlbum de Charlie Parker, Star Ace, perquè és un, diríem, on comença Miles a tocar o fer gravacions, no sé si he fet alguna cosa abans, però d'aquesta manera encetem el programa, i està molt bé. El tema és Steeplechase, aquí Charlie Parker el sexual, Miles a la trompeta, John Lewis al piano, Carly Russell contrabaix i Max Roach a la bateria.

sí, hem escoltat a Miles Davis, el molt jove Miles Davis, l'any 1948, en el món del bebop, que va entrar per la Porta Gran al costat de Charlie Parker. I això vol dir molt. Vol dir que ell també va estar en l'epicentre del naixement del bebop. Però, curiosament, ell va estar també a l'epicentre del naixement del cool jazz, fins al punt de que l'any 1949, un any després de tocar amb Charlie Parker, enregistra un disc importantíssim que també canviarà bastant la història del jazz, que és Birth of the Cool, és a dir, el naixement del cool, del jazz cool. I el tema que escoltarem és el que està sonant ara, que és una sintonia dintre de l'habitual jazz entre amics, però no és només una casualitat, és que al mateix temps era una de les dues sintonies del memorable jazz entre amigos que va donar... Ens van fer el nostre homenatge en aquest programa de la televisió d'aquella època, i per tant, per això tenim un jazz entre amics. O sigui que el mateix tema que sona ara, però el sentirem avui per la Porta Gran. I el tema es diu Move, i aquí és l'experiment del Davis. Va consistir en organitzar un nonet, nou músics, dirigits per Gil Evans, en el qual hi havia el propi Davis a la trompeta, gran trombonista Kay Winding, Junior Collins a la trompa, instrument realment insòlit en el món del jazz, Bill Beyerberg a la tuba, Lee Konitz al saxo alt, Jerry Mulligan al saxo baríton, Al Hage al piano, Joe Shulman al baix i el Max Roach a la bateria, que abans l'hem escoltat també tocant amb el Charlie Parker. O sigui, això, amb un interval d'un any, la música de Davis feia aquest salt endavant.

0: Això segueix sent Bit of the Cool.
1: Fixa't, ara fem un salt de 9 anys, ens anem al 1958, i ell, amb una estada a Europa, concretament a París, coneix amb una gran actriu, la Jeanne Moreau.
2: La Jeanne Moreau, efectivament. Una de les tantes parelles que va tenir, aquesta va ser curta, però sí, va ser arribar a París.
1: I, bueno, va coincidir que va fer la banda sonora d'una pel·lícula, ara el director no...
2: De Louis Malle. De Louis Malle. A més, és la primera que fa. La primera pel·lícula seva, que té una relació curiosa amb el jazz, perquè al cap de molts anys ell va fer una reinterpretació de l'Oncle Vania i la banda sonora del Joshua Redman. O sigui que ell ja tenia clar el recorregut jazzístic.
1: Estem parlant de la pel·lícula Ascensor al Cadalf. Versió original, Ascensor Puy Le Chefaux. Escoltarem el tema Florence sur les Champs-Élysées. I aquí és una formació, Àngel...
2: Sí, Jazz Magazine.
1: Un quintet.
2: Jazz Magazine System.
1: Exacte.
2: Perquè teníem el Barney Whelan, un saxotenor entre franco-americà, el René Urzeger, que era el pianista, el Pierre Michelot, el baix, i el Kenny Clarke, que era un bateria nord-americà de l'època gran del bebop, que va instal·lar-se de per vida a París. Per tant, això és la meravella aquesta de l'any 58, música de banda sonora inquietant, allò de cinema que en diuen polar, cinema noir, cinema negre.

0: va molt bé el fons musical que va enllaçant tot, perquè és la música de Miles Davis, això que sona, com el que em sona sempre entre tema i tema al llarg de la sessió d'avui, és d'Odin of the Cool. Per tant, tot encaixa perfectament. I ara ve un dels discos no més importants de Miles Davis, sinó possiblement de la història del jazz.
1: Clar, és que abans deies justament del Birds of the Cool, diu, un dels discs importants de la carrera d'en Davis. És que en té molts, però justament el que anem a escoltar ara és My Melody, és un canvi modal i musical, i estem parlant de l'any 59, o sigui, al cap d'un any del que hem escoltat fa un moment, a la pel·lícula de la banda sonora de la pel·lícula de Louis Malle, anem a escoltar el Kind of Blue. Kind of Blue és un... Bueno, ens podem extendre aquí, però és un... El registre que aconsegueix, la manera d'improvisar sobre, corregeixem, no sobre acords, sinó sobre escales.
0: Sí, bueno, és el que en deien el jazz modal, que van canviant de modus, vull dir, que després ho va complicar, no va complicar, però ho va fer d'una manera més complexa en una etapa posterior que escoltarem també més endavant.
1: I aquí la formació és Miles Davis a la trompeta, Cannonball Adderley saxo alt, John Coltrane saxo tenor, Bill Evans piano, Paul Chambers contrabaix i Jimmy Combe a la bateria. Això és...
0: Diria que ja...
1: De fet, hi ha el Wynton Kelly al piano, però hi toca amb un tema només, que crec que és el segon track. Però aquí no, el So What, que és el que dona inici al disc, tenim Bill Evans rodejat de tota la colla de...
0: No en deu quedar cap, no, evidentment.
1: Jo diria que no.
0: No, no.
1: Doncs escoltem el tema So What.

Doncs sí, per nosaltres seria un programa d'aquells eterns, però, clar, hem de posar la tisora. I hem escoltat la part solista de Miles Davis dintre d'aquest disc tan important com és el Kind of Blue del 59, un disc que té 67 anys. I això... m'escolteu el seu web. Ara escoltarem un Davis del cap d'un any amb un LP molt bonic que es diu Working. En aquí... tenim en el Miles Davis, en el Red Garland al piano, el Paul Chambers al contrabaix i el Philly Joe Jones a la bateria. El tema té una introducció de piano del Red Garland que es nota clarament la formació clàssica que tenia tant el Red Garland com el Miles Davis. Podria ser una cosa inspirada amb Chopin, amb Liszt. La part de piano d'introducció és d'aquelles de pell de gallina. I a partir d'aquí, una de les més maques balades de Miles Davis. Aquest tema porta per títol It Never Entered My Mind. És de l'LP Working de l'any 1960.

0: això és...
1: Paraules majors.
2: Gairebé...
1: Demanem fins i tot disculpes per aquest detall de temes tan meravellosos com tots els que anirem tallant avui, perquè però hem volgut condensar una mica l'esperit de Miles Davis des de l'any 48 fins a l'any 88. I veureu uns canvis de registre espectaculars.
2: Exacte. Fem un salt de 5 anys i del 1960 ens anem al 65 amb el disc ASP de Miles Davis, evidentment, en format quintet, un dels grans quintets que...
1: El famós segon quintet.
2: Segon quintet, jo dic l'alineació i l'Àngel ho remata. Davis a la trompeta, Wayne Shorter, saxo tenor, Harry Hancock, piano, Ron Carter, contrabaix i Tony Williams, bateria.
1: Doncs aquest era el segon quintet, que va ser... No teniu que fer comparacions amb el quintet que hem escoltat abans amb en Shorter, perdó, amb el Coltrane i companyia, però aquest quintet no només va ser grandiós, sinó que tots els músics del quintet van fer projectes musicals posteriors que hem anat coneixent des de l'època del jazz rock fins endavant, espectaculars. I també era gent tan jove que el primer disc del quintet, el bateria era un tal Lamine Yamal, si ens entenem, tenia 16 anys i era en Tony Williams i va gravar discos amb 16, 17 i 18 anys en aquest format. Crec que en aquest disc en concret en tenia 18, i després tenia un altre al costat que en tenia 21 i l'altre que en tenia 23, i el més gran de tots era en Davis, que amb prou feines en tenia 30. Vull dir que estem parlant de coses molt grosses, i aquest és el disc que escoltarem ara, enregistrat a l'any 1965 dins d'una sèrie d'uns 10 LPs fantàstics de la Columbia, amb aquesta formació brutal i amb un so totalment, ja és allò, donar a la volta el concepte mateix del jazz modal a partir d'incorporar molts més modus i moltes més maneres de construir el discurs musical i els solos.
2: Això és 81 de Miles Davis.

0: Això és filar molt prim, que és, ho estem fent... Bueno, de fet, qui ho està fent és el llegat d'en Davis, el que estem escoltant, no? I ara fem... Aquí sí que hi ha un canvi, un salt, i només de temps de 4 anys, però musicalment, Àngel, és una bestiesa el
1: és
0: que ve
1: ara. És una passada. És una passada perquè hem assistit aquí en el naixement del bebop, al costat d'en Charlie Parker, el naixement del cool. Amb una banda sonora francesa. Hem sentit el Kind of Blue, que és un disc, diguem-ne, canònic a la història del jazz, però és que hem escoltat aquest segon quintet obrint un altre món. I ens trobem de cop i volta amb un Miles Davis que ja com que actua a la Illa de Wight, en un festival pop. I arran d'això comença a electrificar la seva música i, bueno, si hem de fer la llista de músics que van passar per aquest disc, Bitches Brew, de l'any 69, doncs ja veuríem. Aquí hi ha la particularitat que no hi toca el Miles Davis, però evidentment és el que dirigeix el projecte. El tema porta per títol John McLaughlin, perquè el John McLaughlin, guitarrista recent arribat d'Anglaterra, fa una entrada triomfal en el món de Miles Davis. I avui l'escoltarem aquí amb músics prou coneguts per tots, com el mateix John McLaughlin a la guitarra, el Benny Maupin al clarinet baix, el Wayne Shorter al saxo, el doblet Chick Corea, Joe Sabino als teclats elèctrics, el David Holland al contrabaix i el Harvey Brooks al baix elèctric. Anècdota, Harvey Brooks tocava fins i tot amb en Bob Dylan. O sigui que això és una meravella. I és una meravella de l'any 69.
0: I bateries. Aquí...
1: L'heu oblidat, les bateries?
0: Sí.
1: No, això no es fa.
0: Tenim dos bateries, Lenny White i Jack DeJohnet.
1: Un Lenny White que també era molt jove, perquè això és molt anterior, Ritunto Forever.
0: Eren canalla. Bitches Brew, un disc que també el recordarem, començarem d'aquí parlar de discos i de portades de discos, la genial pintura que dona imatge a aquest Bitches Brew d'un pintor que ara mateix no recordo.
1: De la Carway, que a més va il·lustrar la Praxis de Santana.
0: Sí.
1: Martin Carway.
0: Martin Carway. Doncs és el... Tot complet, no hi falta res, fins i tot la imatge, la pintura, l'art sonor ens el posa Miles Davis i la resta, doncs, el que hem de fer és escoltar aquest John McLaughlin.

0: bueno, hi ha material, no? Aquest programa avui acabarà la matinada, va. Sí. Ja ens agradaria.
1: Matinada sonora. Fantàstic. Hem de tirar de bocins, com hem dit. I ara un altre bocí d'un disc, d'un tema d'un disc que és del 1971, Tribute to Jack Johnson, amb una portada fantàstica on es veu aquell perfil que es va convertir en icònic de Miles Davis, de perfil tocant la trompeta. És inconfusible, fins i tot si entreu a la pàgina web de Miles Davis us trobareu
0: aquest perfil,
1: que és històric. Jack Johnson, recordem que era un boxejador que va estar perseguit per temes racials, i Davis li va fer com un homenatge amb aquest disc, Àngel.
0: Doncs sí, el disc és el tribut a Jack Johnson. D'aquí se'n va fer una pel·lícula, i això és la banda sonora, que només té dos temes. Són temes molt llargs. El que escoltarem ara dura 26 minuts, òbviament no el posarem, però té la particularitat de que segueix l'estela aquesta de música elèctrica. I aquí tindrem, d'entrada, el Miles Davis a la trompeta. El saxo és el Steve Grossman, que toca el soprano. El John McLaughlin toca la guitarra, i ja veureu quina introducció de guitarra fa el senyor McLaughlin, espectacular. En Herbie Hancock, inèditament, no toca ni el Fender ni l'acústic, toca el piano, perdó, el teclat Hammond B3. I el Michael Henderson és el baixista. I bateria és Billy Cobham, abans de l'època Mahavishnu Orchestra i recent sortit del quartet del Conrad Silver, del quintet, i a més va tindre les seves històries en música llatina. Els va aglutinar tots aquí i va sortir aquesta brutalitat, perquè a més això és un homenatge directe a la música, diguem-ne, inclús del rock, el rock negre, és a dir, escoltareu aquí dins doncs l'esperit de Funkadelic, de Jimi Hendrix i tants més. Aquí va aquesta màquina brutal, eh? Brutal.

Som Stereo 2. Som Sound System. El programa arxiu, espai sonor definitiu. Busca'ns a estereo2soundsystem.blogspot.com.

0: Fantàstic, Lluís. Seguim demanant disculpes perquè estem retallant els temes, però és que hem volgut fer un concentrat, eh? Un concentrat de la música de Miles Davis.
1: No sé si indica el tema Write Off, si no, ara ho diem. Busqueu-lo on sigui, el trobareu, disc atribut a Zach Johnson, i podreu gaudir de tota la peça sencera, perquè són 26 minuts, gairebé 27. Fem un salt, ara, atenció, tornem-hi, d'aquest cas de 14 anys, perquè del 71 ens anem al 85, ens anem gairebé l'època final de Davis, una mica, Vull dir que ell què va fent? Va agafant músics, va canviant les formacions i va agafant músics nous, sobretot gent relativament jove, i els posa a primera línia.
0: I el va fer molts altres quintets.
1: Exacte. Doncs ara ens anem al disc You Are Under Arrest, estàs arrestat. I aquí és un tema del guitarrista John Scofield, que també hi toca. Trobem els teclats Robert Irving III, Darrell Jones al baix, una criatura gairebé, Al Foster bateria, Steve Thornton percussió i Bob Berg al saxo tenor. O sigui, de tots els que hem dit, no n'hi ha cap dels que hem escoltat fins ara, per aquesta idea de trobar nova gent, nova sàvia, i posar-los a primera escena. Correu-vos el cinturó, perquè això té moltes corbes.

0: escoltat aquest Davis de l'any 85, que també valia dir que això venia precedit d'un període de sequera. Ell va estar retirat de la música durant un període important i va tornar amb The Man with the Horn, i a partir d'aquí tres discos més, i un d'ells és aquest en concret, en el qual, en certa manera, hi ha un procés que no s'havia produït fins ara en aquell moment, i que Miles Davis està començant a xuclar dels seus alumnes, perquè les frases musicals entretallades que estem escoltant és una al·lusió directa a la música de Weather Report i, per tant, als seus alumnes Shorter, Thawinul. Jo crec que en aquest període final no estava obrint camins, estava fent un propi... El que feia era seguir el camí dels seus propis deixebles. També és important això, que es nota molt.
1: I acabarem la recta final amb dos temes que no són discos de Davis, concretament, com el primer que hem escoltat, que era de Charlie Parker. Doncs ara ens anem al mateix any, el 85, el grup Cameo, una de les insígnies del funk greixós dels 80s i poderós, i intervé el senyor Davis amb la trompeta, amb una banda que és funk de 5 estrelles, no? I el tenim aquí amb Cameo, eren Larry Blackmon, Tommy Jenkins i Nathan Lefnut, i aquí, a part d'en Davis tocant la trompeta, hi ha, saxos, hi ha el Kenny Garrett, Matthew Parker, Michael Brecker, Fred Wesley al trombó i Randy Brecker a la trompeta, entre molts d'altres. Això pertany al disc Machismo i sona així.

0: Doncs sí, avui escolteu el que està sonant ara, per exemple, i comparem-ho amb el que hem escoltat fins ara, i és que realment avui podia ser un programa de molts músics i de molts estils, i tots tenen un nexe que és Miles Davis.
1: Perquè hem escoltat Cameo, i ara escoltarem Chaka Khan, i dius, l'han convidat que toqui la trompeta. No, no, no. És que estàs sentint Davis amb Cameo, i ara l'escoltarem amb Chaka Khan del disc Say Ki del 1988, el tema Sticky Wicket. Aquí parla Chaka Khan, evidentment, a la veu. Davis a la trompeta, amb una altra trompeta, l'Atlanta Bliss, i ja us explicarem per què segurament està aquest senyor. Eric Leeds al saxo, i la resta d'instruments, excepte els vents i metalls, són del senyor Prince, que és l'autor d'aquest tema, i que aquest trompeta Atlanta Bliss havia col·laborat amb uns quants discos de Prince. Doncs acabem de quina manera el nostre son d'avui.

0: Aquest ha estat el Sound System 901. Avui hem fet una visita a 40 anys dels seus 100 anys, 40 anys de la música de Miles Davis, que ens ha permet escoltar-lo tant amb en Charlie Parker com amb en Chaka Khan, com amb el seu primer quintet, com amb el seu segon quintet, com amb els Cameo. És a dir, hem tingut aquí una barreja espectacular, com espectacular ha estat la carrera d'aquest músic, que és geni i figura i que, a més, ha deixat una descendència impressionant.
1: Un sound que, com sempre, l'hem fet des del nostre falcó mil·lenari amb l'Àngel Sol Bizarre a un costat, pilotant el sistema sonor, el gran Xavier Traït, i qui us parla, Ramonet 77. Si voleu escoltar més coses del Davy, busqueu-les, que n'hi han moltíssimes. Fins al proper Sound Up.
0: I abans que res, salutacions, Sonic Rollins. Fins al proper Sound Up.
1: Pop!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Els treballadors de Llet Pasqual han tallat la C-17 a l'altura de la planta lletera a Gurb, a Osona, per protestar contra la situació d'incertesa laboral que viuen en el marc de la crisi generada per la venda de la fàbrica a casa, a Terradelles. Els empleats han interromput la circulació dels carrils en sentit nord en protesta pel silenci que manté l'empresa i per la manca de resposta a negociar el seu futur, davant l'inici del desmantellament de la unitat productiva. Segons els treballadors, ara mateix suposa reduir un 50% la capacitat productiva. Precisament per aquest tall, moment de revisar les carreteres del país. Contactem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Comencem parlant d'aquest accident que s'ha produït a la C-32, a l'autopista del Maresme, al túnel de Mataró-Argentona. En sentit Barcelona, només hi ha un carril obert al trànsit i aturades de més d'11 quilòmetres entre Arenys de Mar i Mataró. Per tant, cua d'11 quilòmetres a l'autopista del Maresme, C-32, en sentit Barcelona, com us dèiem, a causa d'un accident al tram de Mataró, al túnel de Mataró. En aquesta zona, Nacional 2, aturades ara entre Sant Andreu de Llavaneres i Mataró, i al tram nord de la P7, la zona més carregada és la de la Roca del Vallès, també aturades intermitents d'uns 4 quilòmetres en sentit Barcelona. S'ha complicat el trànsit al tram sud de l'autopista P7. Bàsicament parlem de molta lentitud, però també aturades intermitents, uns 6 quilòmetres a Castellví de la Marca i més endavant 6 més a Vilafranca del Penedès, sempre en sentit Barcelona. Això, com us dèiem, al tram sud de l'autopista AP7, que s'ha complicat. Nacional 340 a Tarragona, per cert, aturades d'un parell de quilòmetres al tram del Vendrell, en sentit Barcelona. I també parlem d'aturades a la Nacional 240, a Montblanc, uns 4 quilòmetres ben bons per enllaçar amb la C-14 i amb l'AP2. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I els sindicats ja tenen pregunta pels docents. Consisteix en si accepten el preacord tancat amb el Departament d'Educació divendres passat o, en cas contrari, es comprometen, segons posaran els sindicats a la consulta, a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta està impulsada per USTEC, CGT, Intersindical i COS. La votació es dirigirà a tot el col·lectiu educatiu i estarà oberta entre el dilluns i el dijous. I anem a Girona, on més de 300 docents s'han concentrat precisament avui davant la seu de la Generalitat, en el que han batejat com les últimes colònies. Els professors asseguren que el preacord entre els sindicats i el Departament d'Educació és de mínims i que no inclou demandes com ara la climatització a les aules, la cobertura legal dels professors o millores per al col·lectiu de 0 a 3 anys. I passem ara en un avís de protecció civil per temps violent. Durant les properes hores es pot produir localment pedra i ratxes de vent inferior als 90 km/h i esclafits al Solsonès, al Berguedà, a l'Urgell i a la Cerdanya. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
3: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges del vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Jordi Cochran a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
1: Molt bé, Ignasi, què tal? Bona tarda.
0: Molt bé, repassem el més destacat de la jornada dels titulars. I la primera notícia no és massa bona, i és que les lligues d'hoquei i herba s'han escapat per als equips catalans.
1: El Polo ha perdut la final masculina a la tanda de penals, un partit que havia acabat amb empat a un gràcies a un gol als últims instants de partit de Nico Laplaza. A la final femenina, l'Atlètic Terrassa no ha tingut opcions i ha caigut clarament davant el club de Campo 4-1.
0: En futbol, l'Europa se la jugarà a Balaïdos.
1: Els de la Vila de Gràcia han empatat a 1-1 davant el Celta Fortuna en l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió. Jordi Cano ha avançat l'Europa just abans del descans, però els gallecs han empatat en una acció desafortunada al minut 97. Diumenge vinent, a Balaïdos, els escapulats hauran de guanyar per aconseguir l'accés a la final dels play-offs.
0: I adeu a la Lliga F i a la temporada.
1: El Barça ha acomiadat una temporada perfecta en què ha guanyat Champions, Lliga, Copa i Supercopa amb un triomf al camp del Madrid Club de Futbol per 0-4 amb hat-trick de Hansen i una altra Diana de Vicky. Per la seva banda, el Badalona Women posa punt i final al curs amb una victòria al camp del Llevant per 0-1 que el deixa en la desena plaça. I just per sota queda l'Espanyol, que ha tancat la Lliga amb un empat sense gols davant el Sevilla.
0: I primer a sal a l'hores d'ara entre Cornellà i Badalona.
1: Els verds i els escapulats juguen a aquesta hora l'anada de la final catalana per pujar a segona federació en un partit que podem seguir a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. De moment, el partit, minut 82 de partit, els Cornellà, que guanya 3-0.
0: Vuit i cinc, marxem de ronda.

0: Vinga, anem a repassar marcadors aquesta hora de diumenge 31 de maig de 2025... 26, volem dir. Comencem pel futbol, pel play-off d'ascens a segona federació masculina, partit d'anada de la segona eliminatòria. N'hi ha 3, aquesta és la final catalana i després el campió català haurà de jugar contra un equip gallec. De moment juguen Cornellà i Badalona i les coses s'estan decantant, Eric, cap al costat local.
1: Doncs sí, si feia uns instants us comentaven que el Cornellà guanyava 3-0, el Badalona acaba de fer el 3-1 al marcador. Els gols

0: de play-off d'ascens a tercera federació masculina, semifinals tornada. Havia guanyat el Prat 0-1, el partit ha acabat amb 1-2 a favor del Sant Mauro i ara mateix es troba a la pròrroga. El play-off d'ascens a Lliga Elite ha acabat ja la tornada de les semifinals, Eric.
1: Doncs sí, ha acabat el partit i el Viladecans és l'equip que ha passat a les finals del play-off per un global de 4-2. El partit avui que enfrontava el Viladecans i el Palamós, els visitants, el Palamós s'ha avançat al minut 57 i el Viladecans ha empatat el partit al minut 72 per acabar el partit 1-1 i donant la classificació als locals, al Viladecans.
0: Doncs el Viladecans que passa i s'enfrontarà a l'Igualada a la gran final. I en bàsquet, Lliga ACB, estava jugant al Barça aquell partit pendent a la jornada 33 davant del València, últim partit ja de la Lliga regular.
1: Resta un minutet i 40 segons per acabar el tercer quart. De moment, el Barça que perd de 20 punts, 51-71.

0: Vinga, són les 8 i 8 minuts, som els de l'Enjoc, cada dissabte i diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local, amb el bo i millor de l'esport català. Comencem parlant avui de futbol i d'aquest play-off d'ascens a segona divisió masculina. Partits d'anades de les semifinals. Divendres, el Sabadell ens va deixar mal regust de boca en la derrota 2-0 al camp del Real Madrid-Castilla. I aquesta tarda, Eric, ha jugat l'Europa.
1: Doncs sí, i un partit que ha acabat en empat a una, Europa 1, Celta Fortuna 1.
0: S'havia avançat el conjunt local amb un gol de, qui si no, Jordi Cano, el 23è, la Lliga 25è de la temporada, al minut 44 amb una assistència màgica de Nane, i al 97, Gerard d'Aigua Freda ha empatat el Celta Fortuna en una jugada, podríem dir, desafortunada, amb una mala sortida de Flere, que abans havia fet una gran aturada per salvar l'empat, però en qualsevol cas, 1-1, i tot es decidirà a Balaïdos. 8 i 9 minuts, anem a saludar el capi de l'Europa, l'Àlex Cano. Àlex, com estàs? Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda, Ignasi.
0: Com et queda el regust després d'aquest empat? Suposo que una miqueta agradols.
2: Sí, totalment, totalment, perquè a més ha vingut al minut 97, quan teníem el partit controlat, no estàvem passant problemes, de fet estava potser més a prop al 2-0 amb alguna contra, perquè és que ja estàvem allà amb el partit completament controlat. I una llàstima, una gerra d'aigua freda, perquè anava a la I2 amb una victòria, ens apropava molt a la final, però bé, ara ens toca fer una gesta un cop més, com tantes que hem fet, i l'equip, doncs, amb confiança de que passarem a la final.
0: A una Europa avui una mica diferent, potser més pràctic, més intel·ligent, no tan esbojarrat com altres dies, però estàveu fent un partit pràcticament rodó, llàstima aquesta acció el 97.
2: Sí, no, amb els partits de play-off el que has de fer sobretot és no concedir errors tontos en defensa contra un filial que a la mínima ho aprofita. De fet, està així, que a la mínima que li hem concedit doncs, ha marcat aquest gol a les acaballes del partit. Una llàstima perquè crec que hem fet mèrits per guanyar aquí a Can Dragó amb una afició que s'ha volcat amb el seu equip, però ara ens toca anar a Balaïdos, només hem de fer un gol més que el Celta, llavors estem ficats de ple a l'eliminatòria i per què no encara seguir confiant.
0: Què us ha dit Adai després del partit?
2: Bé, a vegades si vas guanyant el partit de tornada doncs tens una mica de por a perdre el que ja tens, en aquest cas és el Celta el que ara mateix amb l'empat es classifica, llavors potser doncs, hem d'aprofitar aquesta por, no?, que pot fer aquesta pressió de llei com se'ns escapi quan ho teníem fet, llavors nosaltres com, entre cometes, ja ho tenim tot perdut, doncs anirem a per la victòria com hem fet sempre.
0: A més, jugant a Balaïdos, que ja s'ha confirmat oficialment que el partit de tornada serà a Balaïdos, déu-n'hi-do, bon al·licient, eh?
2: No, és una èpica més que ha fet aquest equip en els darrers anys. I si ho aconseguim, doncs imagina't, tornar a Vigo amb una victòria seria el més gran.
0: Avui el públic, com tu deies, a Can Dragó, ha tornat a acompanyar l'equip de manera doncs, absolutament brutal. Suposo que no cal ja ni fer crida, perquè segurament hi haurà molts escapulats que viatgin a Vigo, no?
2: Sí, molta afició, ja m'ha fet saber que estan a Vigo amb nosaltres. Sabem que és un desplaçament també complicat, molt car, complicat, perquè no hi ha vols de tornada des de Vigo després del partit. Però tot i així, doncs, l'afició escapulada sempre es mou amb el seu equip. Fa molts anys que no viu un play-off a segona divisió, llavors jo crec que estan amb nosaltres en aquell estadi que serà tan gran que jo crec que tampoc hi ficaran tanta gent, llavors l'estadi estarà una mica doncs, compensat amb els nostres aficionats.

0: Doncs a veure si l'Europa és capaç de fer una de grossa un altre cop, perquè aquesta temporada ja ens esteu acostumant molt bé, Àlex, i a veure si d'aquí una setmaneta podem parlar d'una gran gesta de l'Europa. Moltíssima sort a Vigo i moltíssimes felicitats per la temporada que esteu fent.
1: Moltíssimes gràcies. Bona tarda.
0: Vuit i 12 minuts, i compte, perquè hi ha novetats en alguns partits. Eric, marca el quart al Cornellà.
2: Marca el quart al Cornellà, Marc Fernández, si no m'equivoco, el sí. Número 11 del Cornellà. Falta directa, al mig de la porteria, podríem dir, pràcticament, el porter que ha fet un pas a la dreta, un pas a l'esquerra, no ha pogut parar la pilota, i el Cornellà que torna a ampliar la diferència. 4-1, minut 90 de partit.
0: Se li està posant molt bé l'eliminatòria al Cornellà amb aquest 4-1. Efectivament, no ha acabat de veure Carlos Azona, el porter del Badalona, com venia aquesta pilota lateral, i Marc Fernández que posa el 4-1 ja al 90. Per tant, déu-n'hi-do, molt bon resultat pel Cornellà de cara a la tornada. I a tot això, volíem passar també pel Prat per actualitzar com estava aquest play-off d'ascens a Lliga Elit, a tercera divisió, perdó, entre el Prat i el Sant Maura, que el teníem a la pròrroga, al Prat Ràdio. Ivan Conde.
3: Molt bon vespre, Ignasi. Doncs sí, pròrroga ara mateix al Municipal Senyet. Hem de fet el minut 26 ja de la pròrroga, per tant, 116 de partit. En una encontre en què de moment el Sant Mauro vens provisionalment 1-2. Recordem, 0-1 a l'anada, 1-2 a la tornada, els 3 gols en 10 minuts de la primera meitat, en 14 de fet, al minut 34, Benito abans des dels 11 metres. El Sant Mauro empatat 4 minuts després, Riqui Vidal, i novament Benito al 3 de l'afegit de la primera, ha situat un 1-2 que de moment no s'ha mogut, ja us podeu imaginar, però nervis, el vol a pell, em passa a mi fins i tot, i per tant queden 3 minuts per arribar al 120 de moment, eliminatòria completament empatada.
0: Vinga, 8 i 14 minuts, doncs començàvem el programa amb l'empat de l'Europa 1-1 davant del Celta Fortuna. Diumenge a 4:15 a Balaïdos, tros d'estadi, doncs el partit de tornada d'aquestes semifinals, anada del play-off d'ascens a segona divisió. Divendres, el Sabadell, no li van anar massa bé les coses al camp del Real Madrid-Castilla. En aquest cas, amb la derrota per 2-0, que fan que a la nova Creu Alta el pròxim divendres el Sabadell, a partir de les 9, hagi de remuntar el 2-0. Això sí, en cas d'aconseguir un 2-0, que el partit se'n vagi a la pròrroga, si mantingués aquest resultat, el Sabadell li serviria, perquè és segon classificat en Lliga Regular, el Real Madrid-Castilla 5è, per tant, li podria arribar a servir. En qualsevol cas, des de Sabadell ja estan començant a preparar l'operació remuntada. El tècnic Ferran Costa té claríssim que aquest equip no es dona per vençut.
4: Bueno, és que nosaltres som el Sabadell, som el nou Sabadell. Nosaltres no tenim una mentalitat derrotista. Nosaltres hem vingut a jugar una anada sabent que hi ha una tornada. I aquest equip ha demostrat durant tota la temporada el caràcter que té i com fa les coses. Llavors, el que hem de fer és generar un context la setmana que ve on tothom sumi, tothom empenti, i on les 12.000 persones que hi hauran, perquè sé que estarà ple el camp, perquè m'he inflat de veure gent fent cua aquesta setmana, empentarà. I per qualsevol equip que hi hagi, vindrà a jugar a la nova Creu Alta és un suplici, perquè és el que ens hem guanyat i és la mentalitat que té ara aquest escut. Llavors, el que hem de fer és preparar-nos per aquest escenari que tenim. És el partit d'anada. Si el partit hagués acabat 0-2, el meu discurs seria el mateix, perquè no és un partit de Lliga, no és dia de celebrar ni de lamentar-se, és dia de viure i preparar el partit que tenim per endavant. I aquí tothom ha d'agafar la seva llança i anar a la guerra.
0: Doncs a la guerra, Ferran Costa, el míster d'un Sabadell, que és veritat que el divendres segurament va ser massa defensiu, li va faltar potser una mica d'ambició, té clar Ferran Costa que la remuntada d'aquest 2-0 en contra ha d'arribar a través del futbol.
4: Ho hem de fer des del futbol, des del joc, des de l'actitud, des de la determinació, des del caràcter i anar pas a pas dins del partit. O sigui, el que hem de fer és preparar-lo bé, al final anar a ficar el primer gol i estem preparats per tot. O sigui, l'equip ja està en el cap, amb el cap al partit de divendres que ve. Llavors, som al centre d'Esport Sabadell i aquí per Matanza s'ha de suar sang. Queden 90 minuts d'entrada a la nova Creu Alta i 90 minuts a la nova Creu Alta són molt, molt llargs. Llavors, això és el que hem de fer, que sigui un partit on ells ho passin malament, on pateixin, on sentin la força de la nostra afició, la força del nostre equip anant endavant, i no és qüestió de percentatges. Tinc total confiança en aquest equip. La tenia a principi de temporada, quan ningú o poca gent la tenia. Ara que amb la temporada que portem, doncs la tinc encara més forta, i el que sé és que la mentalitat de nostra, la mentalitat de la nostra gent, la mentalitat d'aquest equip és per aquestes lluites. Estem preparats, sabem el que hem de fer, sabem el que volem, sabem el que estem disposats a donar, i ara el que hem de fer és preparar-nos i lluitar-ho a mort.
0: Vinga, 8 i 18 minuts, parlem de la Lliga F. Aquesta tarda ha acabat, última jornada de la Lliga regular, amb aquests marcadors per als equips catalans.
2: Madrid, Club de Futbol 0, Barça 4, Espanyol 0, Sevilla 0, Llevant 0, Badalona Women 1.
0: Doncs el Barça, que ha tancat aquesta temporada perfecta amb 4 títols, amb el títol de la Champions, la quarta Champions de la història del club, la Lliga, la Copa i la Supercopa, i ho ha acabat fent, ha acabat aquesta Lliga amb un 0-4, contundent al camp del Madrid Club de Futbol, amb un hat-trick de Caroline Graham Hansen i un altre gol també de Vicky López per signar un final de temporada que deixa aquestes sensacions al tècnic Pere Romeu.
5: Crec que era molt difícil jugar avui amb la calor que feia, amb l'estat del terreny de joc, amb la temporada ja fet a nivell de títols, de distància respecte al segon classificat, i venir aquí i fer la primera part que hem fet. Potser els 35 primers minuts, els últims 10 sí que hem perdut una mica el control, i la segona part també de molt bona, sabent que no et juga res. Fer-ho amb la voluntat que ho hem fet crec que té molt mèrit. I entre d'altres coses, això és un motiu d'orgull, penso jo. Crec que hem arribat molt bé al tram més important de la temporada, que crec que és algú superpositiu i superbo. Em quedo amb com ens hem refet de totes les situacions durant tota la temporada, em quedo amb el joc de l'equip, em quedo amb el nivell individual de totes les jugadores, jugadores amb més experiència i jugadores més joves. Avui la Caro ha jugat 90 minuts i ha fet un partit d'un nivell altíssim, sabent que no ten res en joc. Això parla molt bé de la gana competitiva d'aquest equip i de totes aquestes jugadores.
0: Doncs victòria del Barça 0-4. De la seva banda, l'Espanyol ha acabat empatant sense gols davant del Sevilla en el comiat de la Lliga a casa. Un Espanyol que acaba en la 11a plaça amb 31 punts. Sara Monforte, entrenadora blanquiblava, deia això després del partit.
6: L'important és que l'equip... que jo crec que ha donat la cara en tot moment, crec que ha fet avui també un bon partit, una llàstima no podeu guanyar. Bueno, que de menys no és la posició, jo crec que si us haguéssim preguntat a la principi de temporada ho haguéssim firmat. Sí que és veritat que sóc una persona ambiciosa i m'hagués agradat quedar més amunt encara. Jo crec que si haguéssim estat més encertats en les àrees en general tota la temporada haguéssim pogut estar una mica més amunt. I bueno, ara descansar, però de cara a la temporada que ve penso amb ambició i vull estar més a dalt.
0: I a tot això, avui en aquest Espanyol-Sevilla, un partit doncs, també especial per una de les jugadores blanquiblaves, Judit Pablos, que deia adeu i després del partit mostrava tota la seva emoció després de tots aquests anys com a blanquiblava.
7: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és algo que portaré amb mi tota la vida. Una persona només ho pot entendre si ho viu i li explicaré que ha sigut molt màgic, que he tingut una gran sort, que em sento molt afortunada de poder haver arribat aquí acompanyada de gent meravellosa, que el camí ha estat fantàstic, però crec que explicar-li tot al 100% no ho podré fer. Sí, a veure, moments infinits, però si et digués un moment, o sigui, l'ascens, al final, aquell dia vaig complir el somni de la meva vida, que era tornar a l'equip on es mereixia, al club de la meva vida, i va ser un dia... Sí, que si m'hagués de quedar en un moment seria aquell.
0: I victòria final del Badalona 0-1 al camp del Llevant per acabar la desena plaça. També en un partit especial per Estefania Manini, la jugadora argentina del Badalona Women, que deia això després del partit un cop s'acomiadava de l'equip.
8: Los comienzos siempre son difíciles, muchos cambios. Nos tocó adaptarnos a muchas cosas, pero estoy segura que va a crecer porque esto va... va creciendo año tras año. El primer año estuvimos en una zona de, bueno, peleando ahí por no descender. El segundo, semifinal de Copa de la Reina. Tranquilidad ya después, los últimos 5 partidos. Creo que el club está creciendo y se va a notar. Hay un talento increíble.
0: Vuit i 22 minuts, vinga, i parlem del play-off d'ascens a segona federació masculina. Acaba el partit d'anada de la segona eliminatòria de la final catalana.
2: Cornellà 4, Badalona 1.
0: Doncs quin tros de resultat pel Cornellà. 4-1, tindrà 3 gols de marge en el partit de tornada de la pròxima setmana, en un partit que hem pogut seguir a través de la plataforma La Xarxa Més i de les televisions locals, i on ara mateix podem escoltar un dels grans protagonistes, avui vigolejador amb el Cornellà, Leodor Reis.
9: Que continuemos con el trabajo, que el gol llegaría. He tenido antes una muy clara ahí en la primera parte. Y eso, hemos seguido con el plan de partido que le había dicho el míster y ha salido bien.
10: Y ahora el camp del Badalona, suposo que a aguantar el resultat o a sortir per tot?
9: A por todas, siempre vamos a ganar el partido también por la afición que se va a desplazar hacia ahí. Pero bueno, lo que te digo, el trabajo no está terminado, así que iremos a hacer un gran partido sobre todo.
10: Muchas gracias, Leo. Enhorabuena.
0: Doncs a Leo Dos Reis, el jugador del Cornellà, que avui ha fet 2 gols i, per tant, ha estat decisiu en aquesta victòria per 4 gols a 1 davant del Badalona, que deixa de moment la final catalana molt encarada per al conjunt de Cornellà. Crec que podem escoltar ja també a Tom Diaguarà, el jugador del Badalona, que també fa declaracions després del partit als companys de La Xarxa Més.
10: Aquesta situació de que en cas d'empat serien ells els que passarien de eliminatòria.
11: Doncs Ferran Rovira, company de ETV, moltes gràcies pels teus comentaris també al llarg d'aquesta retransmissió.
0: Doncs era Tom Diaguarà, el jugador del Badalona, després d'aquest partit, on us dèiem, el Cornellà ha acabat guanyant per 4 gols a 1 davant del Badalona i ha aconseguit aquesta victòria que deixa molt encarada la classificació del Cornellà per la gran final. Aquesta és la final catalana, però en aquest cas el Cornellà, després, si supera, o el Cornellà, el Badalona, qui superi l'eliminatòria el pròxim diumenge, hauria de superar una altra eliminatòria, en aquest cas davant d'un dels campions de l'estat espanyol, en aquest cas el campió gallec, amb tornada, en aquest cas, a camp català. Per tant, així queden les coses ara mateix. Són les 8:24. Continuem endavant.

0: 8 i 25, vinga, ara sí. Podem escoltar Tom Diawara, el jugador del Badalona, després d'aquesta derrota, 4-1 a Cornellà.
1: Ens han ficat dos gols i llavors ens ha costat molt i quan semblava que ens ficava l'eliminatòria ens han ficat el quart, però bueno, queda la tornada i ho donarem tot per passar.
2: Vosaltres confieu davant de la vostra gent?
1: Bueno, queden 90 minuts, que seran molt llargs, i ho donarem tot per passar. Que no es pensin que ho han guanyat, perquè queda 90 minuts encara.
2: Moltes gràcies, Tom.
0: Doncs així estan les coses. El Badalona, que ha caigut 4-1 a Cornellà, i ara haurà de defensar, o ara en aquest cas haurà d'intentar remuntar la pròxima setmana aquest marcador tan advers si vol jugar la final estatal. I a tot això, Prat Sant Mauro, se'n van als penals, eh? Ha acabat el partit en aquest playoff d'ascens a tercera divisió, en aquest cas, partit de tornada de les semifinals, i se'n van als penals. Per tant, estarà emocionant aquesta tanda de penals per decidir si Prat o Sant Mauro doncs en aquest cas acompanyen a l'Igualada, que hi va superar el turó de la Peira. Vinga, ens aturarem 3 minutets i ara us expliquem com estan totes les coses, les posem a lloc i ordenem com està la jornada en aquest diumenge 31 de maig de 2026 aquí a l'Enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
4: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
5: 1, 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

En joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.

0: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'Enjoc. Vinga, anem a repassar doncs marcadors ara mateix. En aquest cas, el play-off d'ascens a tercera federació masculina. Tornada de les semifinals, Prat i Sant Mauro, que ho decidiran els penals. El Prat Ràdio, Ivan Conde.
1: I ja porten 3 penals per cada equip. Tots dos equips han anotat els 3 penals que han llançat. Acaba de transformar el seu Abel Sortida. Per tant, empat a 3. Han llançat i llença. Primer el Sant Mauro ha escollit porteria al Prat. Per tant, recapitulem, queden 2 llançaments de penal per cada equip. Tots dos equips han anotat els 3 penals que han llançat. Ara va Jairon. Oportunitat per al Sant Mauro per tornar a avançar-se. Però, com diem, tot empatat 3-3 en aquesta tanda de penals, a falta de 2 llançaments per cadascun dels dos equips.
0: Doncs així estan les coses. De seguida tornarem per veure com es resol aquesta tanda de penals entre Prat i Sant Mauro. I en bàsquet, Lliga ACB, què fa el Barça, Eric?
2: Doncs últim quart de partit, resten 2 minutets perquè acabi l'enfrontament entre el Barça i el València. De moment el resultat no és favorable al Barça. 69, València Bàsquet 93.

0: En Joc, el programa de l'esport català, amb Ignasi Trapero.
1: 8 i 32, doncs, ben pendents d'aquesta tanda de penals entre Prat i Sant Mauro en una play-off d'ascens a tercera divisió, on ahir el Poble de Mafumet va aconseguir classificar-se superant el Rubí, remuntant un 0-2. Què va passar, Ràdio Rubí, Siscolara?
2: L'alegria va per barris, i en el món de l'esport, i en concret del futbol, hi ha una distància justament proporcional amb respecte a la tristor. És el que es va viure en la cita entre Poble de Mafumet i Unió Esportiva Rubí, amb la part positiva que se la va quedar al conjunt tarragoní, que jugava la promoció d'ascens en semifinal de tornada com a local i va fer valdre aquest factor camp davant de la Unió Esportiva Rubí. Part positiva d'un equip que confiava en la remuntada d'un partit que al descans perdien 0-2 i amb un protagonista, Joel Garrofer, que va fer l'empat a 2 i el 3-2 a la pròrroga. Partit molt igualat, amb domini dels locals, bones ocasions, però la Unió Esportiva Rubí, que aprofitava, diguem-ne, que un moment de jampec en els 5 últims minuts de la primera meitat per col·locar-se 0-2. 1-2 just arrencar la segona, empat per arribar al final i pròrroga amb el gol de Joel Garrofer, en el qual es notava també l'aspecte físic d'una Unió Esportiva Rubí que acabava trist però orgullós del que havia fet. Escoltem el seu capità Aitor Torres.
3: Una pena perquè ho hem tingut molt a prop i ens ha escapat. Hem arribat molt justos de forces contra un equipàs per bé i ens han remuntat.
2: En qualsevol cas, bon camí de la Unió Esportiva Rubí amb l'objectiu de la permanència assolit i pel que fa a la Pobla de Mafumet a seguir somiant amb l'ascens a la tercera ref.
1: Doncs sí, i gràcies, com deia el Siscu, amb els gols de Joel Garrofer.
4: Bueno, sí que és veritat que hem començat perdent, però després ho hem parlat, hem sabut reaccionar bé i això és la Pobla fins al final. I mira, la setmana que ve contra el qui guanyi demà. Vinc d'un any complicat, sapiguent pues, d'on venia, de com vaig començar aquesta temporada i com s'ha portat la Pobla de bé amb jo. Jo sabia de que un dia arribaria així, tenir la mentalitat forta de seguir creient, de creure, d'aprofitar els minuts que puc. I mira, avui he tingut la sort d'ajudar l'equip amb dos gols i supercontent per mi i per l'equip.
1: I molt content a la Pobla, i mare meva, no falla ningú a Prat Sant Mauro. Ivan Conde, com es resol això?
5: Doncs ja estem a la mort súbita i per súbita l'episodi segurament d'algun cor dels aficionats de la Prat, perquè amb el 6-5 acaba de llançar Pol al debut, que ara ha tocat la bola i ha anat ben a prop del travesser, ha entrat in extremis. Per tant, recapitulem, 6-6, mort súbita. Cap equip ha amarrat un penal, 12 penals, 12 cap a dins. Ara té el torn al Sant Mauro, per tant, doncs la tanda de penals que més emocionant no pot estar, i sobretot això, efectivitat màxima del 100%, 12 llançaments, 12 cap a dins. Ara té l'oportunitat del Sant Mauro i gol. Per tant, 7-6 per al Sant Mauro, es dirigeix Pablo Ufano per llançar. Si anota, es manté en vida aquesta tanda de penals. Si falla o la té Caleb, el Sant Mauro es classificaria.
1: Mare meva, com està ara mateix aquesta tanda de penals? Vinga, anem a escoltar a veure el penal de Pablo Ufano, a veure si es resol d'alguna manera ja aquesta tanda de penals.
5: Doncs ja diposita la pilota sobre el punt de penal Pablo Ufano, l'únic jugador nascut al Prat de Llobregat de la plantilla enguany, que va arribar el mes de novembre sota pals Cádiz, que ha estat a prop, com diem, d'aturar un penal al valencià de l'Ufano. Xuta, Cádiz! Però ja no ho disculpeu, entra, a veure quin debat perquè al final, ui, hi haurà un renou amb això, Hi haurà un renou amb això. Tracto d'explicar més objectivament la jugada. El llançament d'Ufano atura Cádiz, entra al pal, però l'afecta molt de mica en mica, molt de suspensa. Des de la nostra posició no podem assegurar el 200%, però fa la sensació que entra. Els àrbitres en qualsevol cas han determinat que aquest llançament de penal no és vàlid i, per tant, classificat el Sant Mauro, que ha fet l'heroica de remuntar el municipal Sagnier. Però això, partit a més per la xarxa més, per tant, tindrem molt bones imatges per determinar-ho, eh? Però els jugadors de l'Associació Esportiva Prat no han pipat, apropant-se a la tripleta arbitral, la celebració a l'altre cantó dels més de 250 aficionats que s'han desplaçat des de Santa Margarida. Vamos, vull això a l'espera de veure imatges. Gol fantasma, no? La tanda de penal. Uf. Classificat al Sant Mauro, final, Sant Mauro, poble de Mafumet.
1: No m'atreveixo a dir si ha entrat del tot o no ha entrat, perquè realment és una jugada realment estranya, eh? Bueno, amb aquesta aturada, la pilota que fa l'efecte que ens deia l'Ivan, acaba tocant el pal, sembla que entra, però no sé si del tot l'acaba traient sobre la línia o potser ha entrat, no s'acaba de veure el porter del Sant Mauro, però en qualsevol cas ja ho està celebrant el conjunt visitant i, per tant, els penals amb aquest final tan cruel pel Prat. Ara estem veient una altra repetició. Veiem la rematada amb cama dreta, l'aturada del porter del Sant Mauro, aquesta pilota que va amb efecte, toca el pal esquerre i ara veurem en aquesta repetició. Jo crec... Uf, jo crec que entra. Jo crec que entra, eh? Costa de veure. Evidentment, en directe haurà estat molt difícil per l'àrbitre, però jo m'atreviria a dir que acaba entrant del tot. Però, en fi, s'haurà de mirar. En qualsevol cas, Ivan, si tens oportunitat de parlar d'aquí uns instants amb algun protagonista, ens ho fa saber.
5: Perfecte, fins ara.

0: Vinga, 8 i 38, déu-n'hi-do, hi haurà polèmica. Anem a aquest penal perquè jo m'atreviria a dir que acaba entrant la pilota, però si ho fa o si no ho fa és per molt poquet. I, per tant, de moment, el Sant Mauro que s'ha classificat a la tanda de penals davant de la Prat i, per tant, jugarà contra la Pobla Mafumet la final d'aquest play-off d'ascens a la tercera divisió. Vinga, més play-offs d'ascens. En aquest cas, play-offs d'ascens a la Lliga Elite. Aquesta tarda s'ha jugat la tornada de semifinals entre Viladecans i Palamós.
1: Viladecans 1, Palamós 1.
0: Passa la Viladecans, que havia guanyat a Palamós, i ahir també es va jugar el Turó de la Peira Igualada.
1: Turó Peira 1, Igualada 1.
0: Doncs en aquest cas, el Viladecans, que ha aconseguit classificar-se, tot i no poder superar avui el Palamós, però ho havia fet el partit d'anada. Per tant, el Palamós que diu adéu a aquest somni de pujar a Lliga Elite. Ràdio Palamós, Jordana Aguilar.
2: El Palamós Club de Futbol diu adéu a la promoció d'ascens a la Lliga Elite després d'empatar un gol davant el Viladecans en el segon partit de la semifinal disputat aquest diumenge. Els de Marçal Joanol han viatjat al Baix Llobregat amb la intenció de fer història, però no han pogut remuntar una eliminatòria que ja es presentava complicada després de la derrota de la setmana passada. Marc Lloret dels Palamosins i Gallo del Viladecans han estat els autors dels dos gols de la jornada. Aquestes eren les declaracions de l'entrenador dels Palamosins, Marçal Joanola, en finalitzar el partit.
3: Sí, veníem a un camp on només ha perdut un equip en tot l'any. Dels últims 7 o 8 partits crec que només li havíem fet un gol aquí a casa. Llavors érem conscients que era un camp molt complicat, que l'eliminatòria se'ns va complicar a casa. Jo crec que de les 4 parts que té aquesta eliminatòria hem fallat a una i ens ha condicionat tota l'eliminatòria. I avui només els hi puc donar l'enhorabona per l'ambició que m'han demostrat, per les ganes que han ficat del 1 al 90, que és el que els hi demano, i jo així amb ells aniré aquest any, l'any que ve, els que facin falta.
2: Una llàstima per a un Palamós Club de Futbol que ha competit fins al final. Toca refer-se i treballar per tornar-hi la temporada vinent.

0: El reportatge en joc.
1: La Manresa ha estat un dels equips destacats del futbol català aquesta temporada, aconseguint l'ascens i el retorn a Segona Federació dos anys després. Avui en Jordi Givert, de Ràdio Sallent, ens porta aquest reportatge sobre el conjunt del Bages.

El Congost ha viscut una temporada històrica. No ha estat un camí fàcil, tampoc un camí curt, però el Centre d'Esports Manresa ja pot dir que torna a ser equip de segona federació. Una temporada exigent, de picar pedra, que ha acabat amb la millor recompensa possible, el títol de campions del grup 5 i l'ascens directe. 34 jornades de vertigen, on els blanquivermells han demostrat ser un bloc molt sòlid de la categoria. Sota la batuta de Sergi Trullàs, l'equip ha sabut combinar la paciència amb la constància. Les xifres parlen per si soles. 66 punts, 19 victòries i una solvència defensiva que ha fet de l'estadi Manresà un autèntic fortí. La traca final va arribar a la jornada 32. El guió semblava escrit per un amant del suspens, un cara a cara contra el Club Futbol Badalona, el perseguidor més immediat. Un estadi ple a vessar i 90 minuts per la història. Aquell 4-1 final, el millor partit del Manresa aquesta temporada, no només va significar els 3 punts, sinó també la certificació del campionat.

0: I és que el mèrit d'aquest Manresa és doble, si mirem el retrovisor. El grup 5 de la Tercera Federació ha estat una autèntica olla de grills. Els del Bages s'han hagut d'imposar a clubs amb molt més múscul financer i projectes amb un gran focus mediàtic com la Unió Esportiva Cornellà, l'Hospitalet o el mateix Badalona. Lluny dels grans titulars o dels pressupostos més elevats, el Centre d'Esports Manresa ha respost amb identitat i treball. Sergi Trullàs ha estat el tècnic que, amb el seu posat tranquil, ha dut el club a la victòria.
1: I al final és el dia a dia, no? Vam començar, ja et dic, a la pretemporada, vam fer molt bona pretemporada. Vam començar la Lliga potser amb una bona línia i a l'època de les lesions ens vam fer molt, molt més forts, no? Van haver moments que teníem 10 baixes i l'equip es va saber sobreposar tot això i penso que això també ha sigut un punt clau, no? Que ens vam fer molt forts, vam generar una base molt sòlida i ara, a la segona volta, s'ha demostrat que l'equip tenia molts jugadors molt competitius, que qualsevol podia jugar. I al final, com sempre he dit, i ara s'ha fet famós, tots som un, i amb aquest tots som un hem aconseguit ser campions.
0: El tècnic va arribar quan faltaven 5 jornades de la temporada passada i a l'estiu va decidir quedar-se. En el seu primer any al club ha sumat un ascens que més coincidia amb el 120è aniversari del club. Els jugadors han acompanyat. Mateus ha estat un pilar a l'eix de la defensa i, a més, han tornat a Manresa jugadors de la ciutat com Eric Montes o Aleix Díaz, que han augmentat el nivell competitiu. També jugadors de la casa que mai han marxat com el capità Òscar Pulido han estat uns referents. En aquest cas, el porter va agafar les paraules a la celebració a l'Ajuntament de Manresa.
2: Precisament per això, com a capità del Centre d'Esports Manresa, m'agradaria aprofitar aquest moment per fer una crida a tota la ciutat, a l'Ajuntament, a les entitats, als patrocinadors i a tota la gent que estima aquest club, perquè caminem junts en un moment tan important com aquest.
0: Jugadors i club miren endavant per encarar una nova temporada a la segona federació i en aquest sentit serà important l'arquitecte d'aquesta actual plantilla i que ja està treballant per confeccionar la de la temporada que ve. Es tracta del director esportiu Sergi Benavides, que fa poc ha renovat amb l'entitat.
3: El fet de que aquesta comunió que hem tingut amb l'afició, amb la gent, amb la plantilla, amb la direcció del club i amb el cos tècnic continuï, perquè crec que serà clau, o sigui, ens espera un futur brillant si seguim amb aquesta direcció de la humilitat, de ser un equip treballador, de no fer massa soroll, però sí que deixar-nos tots, o sigui, des dels que manen fins als que juguen.
0: Així doncs, encara que hi hagin cares noves i reforços durant aquest estiu, la temporada que ve, la filosofia del Centre d'Esports Manresa serà la mateixa. Treball discret, a picar pedra i continuar lluitant per aconseguir, en aquest cas, una permanència a la segona federació.

0: 8 i gairebé 47 minuts. Ha acabat ja el partit a la Lliga CB del Barça, Eric.
1: Doncs sí, el partit que ha acabat on el resultat final entre el Barça i el València Bàsquet ha estat de 77 punts pel Barça i 102 al València Bàsquet, un resultat massa avoltat.
0: De dura derrota per al Barça amb xiulets al Palau Blaugrana i que fa que els blaugranes acabin en la cinquena plaça a la Lliga CB, a la Lliga regular, de manera que doncs tindran el factor pista en contra en els play-offs. Els quarts de final s'enfrontaran a l'UCAM Múrcia, en aquest cas al conjunt blaugrana. I d'aquesta manera, la penya, que ha acabat sisena a la Lliga regular, també amb el factor pista en contra, jugarà contra el Baskonia en aquest play-off. Per tant, Baskonia-Penya i UCAM Múrcia-Barça seran els partits de play-off, de quarts de final, per als dos equips catalans. Vinga, 8 i 47, parlem de futbol sala. A la primera masculina està disputant el play-off pel títol al Barça, doncs que va guanyar el primer partit el divendres davant de Valdepeñas, i demà dilluns a les 9 jugarà precisament a terres de Ciudad Real doncs el segon partit, el millor de 3 d'aquests quarts de final. Si guanya demà el Barça, es classificaria per les semifinals. Si no, hi hauria un tercer partit al Palau Blaugrana aquesta setmana. Javi Rodríguez, el tècnic del Barça, que vol acabar per la via ràpida aquesta sèrie de quarts de final.
2: Todos sabemos lo que nos jugamos, ¿no? Hemos llegado al momento cumbre de la temporada, lo más importante, y queremos sacarlo como sea. Se notaba el equipo un poquito al principio, no te voy a decir tensionado, pero sí un poquito que no estaba bien a gusto en la primera rotación. A partir del primer gol y el segundo ya pues el equipo se ha soltado y ha sido el equipo de siempre, ¿no? En la segunda parte pues creo que ellos no nos han generado muy poquito, hemos metido 4-1, nos ha dado tranquilidad y creo que al final en el cómputo global creo que hemos sido mejores. Pero bueno, es el primer punto de la eliminatoria, hay que ganar dos, el mejor de tres, es el que pasa a semifinales y ya sabemos cómo está todo. Inter ha ganado en campo de Cartagena, Manzanares ha ganado en campo de Palma, al final va a ser difícil.
0: Vuit i 49 i més futbol sala. La primera femenina, ahir va acabar la Lliga regular.
1: Les Corts, 5, Alcantarilla, 0. Penyes Plugues, 1, Alcorcón, 5.
0: Doncs dia de comiats, en aquest cas a Mamut Les Corts, doncs retira, o en aquest cas jugava l'últim partit amb el primer equip de Mamut Les Corts, la portera Àngela, i també se'n va Lucy Gómez, la jugadora gallega que torna cap a les seves terres, i ahir va rebre un homenatge. Avui hem parlat amb ella i això ens deia.
3: Estoy muy bien, muy contenta. Con resaca emocional de ayer, del último partido, de la despedida. Pero bueno, al final me voy contenta porque han sido 3 temporadas bonitas, me llevo muchas experiencias, muchas personas que son importantes para mí. Y sobre todo orgullosa porque cuando llegué, bueno, la primera vez que subí a la primera división, ha sido difícil porque, bueno, era complicado, tenía pistas, las condiciones eran muy diferentes a otros equipos más profesionalizados de primera división, pero he visto un crecimiento y ahora me voy a la isla, que es como una casa para nosotras, con todas las condiciones que tenemos ahora, el gimnasio, todo. El cambio ha sido enorme en 3 años, entonces me voy feliz por ayudar al equipo a mantenerse en primera y por vivir ese crecimiento. Así que nada, siempre será mi casa y pues bueno, las Mamuts ya lo saben, que siempre las llevaré en el corazón.
0: Doncs ben contenta Lucy Gómez, la jugadora de Mamut Les Corts, que, com dèiem, torna a terres gallegues, torna cap a la seva terra, doncs per motius també professionals. I també hi va haver comiats en el Penyes Esplugues del Corcón. El Penyes Esplugues, recordem, havia perdut la categoria ara fa una setmana. Ahir s'acomiadava a casa del seu públic i era també l'últim partit de la capitana, Pilar Ribas, després de molts anys. Una Pilar Ribas que continuarà vinculada al club, però ja no com a jugadora del primer equip i que estava també molt emocionada un cop acabat el partit.
4: Bueno, jo crec que quan era petita no m'hagués imaginat mai arribar aquí. Al final jo vaig començar a jugar perquè m'agradava l'esport, ho feia per il·lusió, i al final quan veus que, doncs, bueno, que et donen aquesta oportunitat de poder jugar amb les millors, doncs vaig decidir aprofitar-la, vaig haver de treballar molt i al final jugar és el que més feliç em fa. Òbviament, deixar-ho és complicat, però a vegades has de saber quan fa un pas al costat. La meva idea és continuar. Jo, molts dels nens que he pogut veure avui per les grades són nens que porto jo i m'agradaria molt seguir formant aquests joves que pugen des de ben petit jugant. O sigui que sí, la meva idea és continuar i poder ajudar en tot el que pugui al club.
0: I de la seva banda, el tècnic del Penyes Plugues, Jacob Bustamante, doncs que ha començat a mirar ja en el futur.
5: Ara portem just una setmana amb tot de reunions, de planificacions. És veritat que sí que ens havíem anticipat una mica pensant en l'escenari d'estar a segona divisió un altre cop. I crec que en les següents una setmana, dues setmanes, serà quan es comença a tancar tot, saber una mica com queda la plantilla. L'objectiu del club és intentar tornar quan abans. Això no és senzill. L'ascens de la segona divisió és molt, molt complexa. Però la intenció és mantenir bloc al màxim que puguem, reforçar-nos i aconseguir tenir plantilla de jugadores joves, també que ens donin futur i intentar estar en disposició de barallar-nos per tornar-hi, sabent que és molt complicat, que hi ha una lliga molt llarga, que hi ha un pla després, però l'objectiu del club és aquest.
0: Doncs el Penyes Plugues que baixa i dos equips catalans intenten pujar a primera femenina en el play-off d'ascens. Ahir, a l'anada de les semifinals, van perdre tots dos.
1: San Fernando 5, Linyola 3, Rubí 1, Almagro 2.
0: Doncs el Linyola tindrà la tornada a casa dissabte a la tarda i estan convençudes d'intentar remuntar. Això ens deia ahir la capitana Montse Carles.
6: Aparentment és una derrota, és un cop dur, però queda tot obert a Linyola. Creiem que una diferència de dos gols la podem assumir. Era molt important que, malgrat no treguéssim aquest partit, el resultat fos el més ajustat possible per deixar-ho obert a casa nostra. I les esperem. Hi ha mentalitat pel pròxim cap de setmana. Les esperem a Linyola, amb la nostra afició, la nostra pista, i a punt per treure aquest partit, remuntar-ho i passar a la següent eliminatòria.
0: I el Rubí també haurà de remuntar, però a la pista de l'Almagro va perdre 1-2. El tècnic del Rubí és Jordi Archill.
7: Crec que la segona part hem trobat moltes situacions de pivot, molt bé, amb entrades, amb finalitzacions, però ens ha faltat això, el gol. Aquest esport és marcar gols i elles, la portera d'elles, doncs, ha estat molt bé, després els pals, ocasions fallades, bueno, ha sigut un monòleg la segona part, no? I és l'equip que vull veure, no? Però bueno, no, si no fas gols, doncs en la primera part hem estat una mica toves, ens han fet dos gols de segon pal que no pots encaixar en aquests partits. Però bueno, queda un partit de tornada i si s'ha de perdre, prefereixo perdre com avui.
0: I a tot això, us dèiem, el Badalona ha perdut 4-1 en l'anada de la final catalana del play-off d'ascens a segona federació al camp del Cornellà, Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
8: El Cornellà ha deixat pràcticament resolta l'eliminatòria de les semifinals d'ascens a segona federació en el partit d'anada disputat aquesta tarda al municipal de Cornellà contra el Badalona. El conjunt del Baix Llobregat ha guanyat ni més ni menys que per 4-1 a l'equip escapulat. La primera part ha estat molt igualada. Hi ha hagut molta igualtat. Aproximacions interessants a les dues porteries, però sense grans ocasions de gol. Però en els 5 primers minuts de la segona part ha arribat la desfeta de l'equip badaloní. Marc Esteban ha inaugurat el marcador després d'aprofitar un refús del porter Carlos Azón. El 2-0 ha estat obra de Durreis. El mateix Durreis ha fet el tercer 15 minuts després, fent el 3-0 i deixant ja l'eliminatòria molt encarrilada pel seu equip. El 3-1, obra d'Antoni Asso, el jugador del juvenil Lliga Nacional que ha ascendit a Divisió d'Honor del Badalona, li ha donat un bri d'esperança a l'equip de Mikel Azparren, però no ha sabut aguantar aquest 3-1 que li podia donar una mica de vida esportiva de cara a la tornada, i Marc Fernández, de llançament de falta lateral directa, ha aconseguit batir davant l'incredulitat de tots els components del Badalona, de nou el porter Carles Bazón, i establir el 4-1 que ha provocat la bogeria al municipal de Cornellà. Per tant, molt encarrilada l'eliminatòria pel Cornellà, molt difícil pel conjunt escapulat, d'aquí a 7 dies a la tornada al Municipal de Badalona.
0: Doncs diumenge vinent a la tarda n'estarem ben pendents d'aquest Badalona-Cornellà amb 4-1 per als verds després del partit d'anada. Després recordem que qui guanyi aquesta ronda haurà de guanyar una tercera ronda contra un equip estatal. Vinga, ens aturem, escoltem les notícies de les 9 i a les 9 i 3 ens hi posem. Amb la segona hora hem de parlar de bàsquet. Ja tenim rivals per al Barça i la Penya. Els play-off de la Lliga CB ha pujat al CB Prat a segona FEB. Veurem si es fa efectiu o no aquest ascens. Hem de parlar de waterpolo, d'handbol, d'hoquei herba, de moltes coses aquí a l'enjoc.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
11: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
12: Ja seria doncs poc fonamentat. No? El Blue Monday s'ha associat a això, no? Doncs a aquesta, que dèiem d'aquestes manipulacions, d'aquestes estratègies, però és innegable que al gener sí que hi ha alguns factors de presògens que existeixen. Eh? Sí que és interessant tenir en compte, com hem començat dient, aquesta perillositat d'interioritzar aquests efectes d'aquesta institucionalització d'aquest dia com el dia més depriment de l'any per poder tenir aquest efecte de que la profecia se cumple. És a dir, si jo sento el dia pensant que el dilluns és el dia més tard, és que potser jo m'estic condicionant aquell dia, ja se m'ha creuat...
11: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
13: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudici.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Els sindicats ja tenen pregunta pels docents. Consisteix en si accepten el preacord tancat amb el Departament d'Educació divendres passat o en cas contrari es comprometen, segons posaran els sindicats a la consulta, a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta està impulsada per USTEC, la CGT Intersindical i Coordinadora Obrera Sindical. I la votació es dirigirà a tot el col·lectiu educatiu i estarà oberta entre dilluns i dijous. I anem a Girona, on precisament més de 300 docents s'han concentrat avui davant la seu de la Generalitat a Girona, en el que han batejat com les últimes colònies. Els professors asseguren que l'acord que han arribat és un acord de mínims i que no inclou demandes, com ara la climatització a les aules, la cobertura legal dels professors o millores per al col·lectiu docent de 0 a 3 anys. I parlem dels treballadors de Llet Pasqual que han tallat la C-17 a l'altura de la planta lletera a Gurb, a Osona, per protestar per la situació d'incertesa laboral que viuen en el marc de la crisi generada per la venda de la fàbrica a casa a Terradelles. Els empleats han interromput la circulació dels dos carrils en sentit nord en protesta pel silenci que manté l'empresa i per la manca de resposta a negociar el seu futur. Els treballadors asseguren que s'ha reduït un 50% la capacitat productiva. Precisament parlant de trànsit, repassem l'estat del trànsit a aquestes hores, que encara és complicat a moltes carreteres catalanes. Començant per la C-32 entre Mataró i Arenys Amunt en direcció a Barcelona, on hi ha 8 quilòmetres de circulació amb molta congestió. També la Nacional 2 entre Mataró i Caldes d'Estrac en direcció també Barcelona. Hi ha ara mateix uns 6 quilòmetres de retencions i la que ara mateix té més dificultats és la P7, on hi ha retencions també a 10 quilòmetres entre Santa Margarida dels Monjos i Banyeres del Penedès en direcció també Barcelona. I repassem en successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir el divendres 15 de maig un home a Vic amb 17 farcellets de cocaïna. L'individu de 41 anys en va veure el cotxe policial patrullat pel carrer Doctor Celeric, al barri de l'Estadi, i va llançar un paquet dins un cotxe. A l'interior es van localitzar els 17 embolcalls. Només 12 dies després, el dimecres 27 de maig, el mateix home va veure un altre cotxe policial per la zona, es va ocultar rere un pilar i va intentar amagar sense èxit 125 embolcalls de cocaïna en una bústia de Correus. Va tornar a ser arrestat. I parlem en aquest cas del CRAM, on els voluntaris d'aquesta fundació han alliberat 5 exemplars de tortuga marina recuperats al seu centre, un acte celebrat a la platja de la Pineda de Castelldefels i que ha comptat amb un públic molt nombrós. Els animals de l'espècie tortuga careta-careta han caminat cap a la mar acompanyades pels voluntaris de la fundació del CRAM. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
2: Bona nit, benvinguts a l'En Joc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat del bàsquet, del waterpolo, de l'hoquei patins, de l'hoquei herba i d'altres esports amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Jordi Cochran a la producció i Roger Marc al control de so. Avui és diumenge, són les 9 i això és En Joc.

0: Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi, molt bé.
0: Molt bé, doncs comencem parlant de bàsquet, i és que el Barça i la Penya ja tenen rivals al play-off pel títol de la Lliga ACB.
1: Després que els blaugranes hagin perdut davant el València per 77-102 en l'últim partit de Lliga regular, acaben en la cinquena plaça i s'enfrontaran a quarts de final al Camp Murcia amb el factor pista en contra. Pel que fa a la Penya, que acaba sisè i tindrà el factor pista en contra, s'enfrontarà al Baskonia.
0: En hoquei patins, al Calafell, a una derrota de l'eliminació.
1: Els de Guillem Cabestany han tornat a perdre per 4-1 a la pista del Liceu i així caurien eliminats del play-off pel títol de l'Hockey Lliga Masculina si torna a perdre davant els gallecs en una sèrie que ara desplaça a Calafell. Perdoneu, en l'altra semifinal el Barça domina per 1-0 i dilluns torna a rebre l'Igualada al Palau Blaugrana.
0: En handbol, el Granollers jugarà a Europa l'any vinent.
1: Els vallesans han derrotat el Ciudad Real per 38-29, acaben en la tercera plaça de la Lliga Asobal i jugaran competició europea la pròxima temporada. El Barça completa la Lliga perfecta amb la trentena victòria en 30 jornades, 28-41 a la pista del Logroño. A més, ha pulveritzat el rècord de gols marcats a la Lliga, 1.204 amb una mitjana de 40,1 per partit.
0: Déu-n'hi-do. I el Vilassana espera rival a la final de l'Hockey Lliga Femenina.
1: Les lleidatanes van tornar a derrotar el Palau 1-2 i dissabte començaran l'assalt pel títol a casa. El rival sortirà del tercer partit de semifinals entre Fraga i Gijón, que es disputa dimarts a terres aragoneses. Les històriques jugadores del Palau, Berta Busquets i Anna Casarramona, van posar punt i final a les respectives carreres.
0: Vuit i sis minuts. Vinga, comencem a repassar tota l'actualitat de la bàsquet, però abans hem de recuperar encara una entrevista, una crònica que teníem pendent, i és d'aquest polèmic Prat Sant Mauro, el play-off d'ascens a tercera federació masculina, semifinals tornada. Recordem, havia guanyat el Prat 0-1, ha guanyat el Sant Mauro a la tornada 1-2, s'ha anat a la pròrroga, han arribat els penals, ningú fallava un sol penal, i ja en la mort súbita el Prat ha llançat un penal que ha aturat el porter, ha tocat el pal, ha botat la pilota entre la línia i a dins, ha semblat per les imatges televisives doncs que us estàvem oferint a la plataforma a la xarxa Més doncs que la pilota havia entrat, però l'àrbitre ha dit que no, i per tant el Sant Mauro s'ha classificat. Déu-n'hi-do com ha estat aquest partit, el Prat Ràdio, Ivan Conde.
2: El Sant Mauro és el finalista del play-off d'ascens a tercera federació en una d'aquelles eliminatòries que demostren que el futbol és absolutament imprevisible. Recordem, el Prat va guanyar 0-1 al partit d'anada, el Sant Mauro s'ha imposat 1-2 al temps reglamentari, el partit ha anat a la pròrroga i als penals. 12

0: Santi Abrat, Martín Lamedas.
1: Fuimos mejores en toda la eliminatoria. Al final estamos jodidísimos porque es que nos lo estábamos con la miel en los labios y al final creo que es injusto. Tuvimos ocasiones suficientes. Yo tuve un par, el larguero de la picada y esta última que me abren por fuera y que le giro demasiado el tobillo. Que la verdad que me siento frustrado.
0: El Sant Mauro que s'enfrontarà a la Pobla de Mafumet en aquesta final del play-off d'ascens, l'anada a Santa Margarida de Montbui, la tornada a la Pobla de Mafumet. El Prat queda descartat de l'ascens per via pròpia, podríem dir, però encara té una opció. Necessita, això sí, que la Pobla de Mafumet guanyi el play-off i que l'equip català que jugui la final per l'ascens de tercera a segona federació també ho faci. Si es donen aquests dos supòsits, el Prat també pujaria a tercera federació.
2: Joc, el programa de l'esport català, amb Ignasi Trapero.
3: Vinga, són les 9 i gairebé 9 minuts. Parlem de bàsquet, de la Lliga CB. Avui hi havia un partit pendent de la jornada 33 i ha estat una dura derrota pel Barça.
4: Barça 77, València 102.
3: Amb el partit dels de Xavi Pascual hi ha hagut xiulets al final al Palau Blaugrana per aquesta dura derrota. No ha tingut opcions el Barça en cap moment del partit. I d'aquesta manera el Barça acaba cinquè a la classificació i a la play-off tindrà el factor pista en contra. Jugarà, com dèiem abans de la Desco, abans del Boleto, amb l'UCAM Múrcia. Ja tenim horaris. Dimarts a les 7 de la tarda a Múrcia, primer partit. El dijous a les 7 al Palau Blaugrana, el segon partit a Barcelona, al Palau Blaugrana. I si calgués un tercer partit seria el pròxim dissabte a les 9 a Múrcia. Per tant, factor pista en contra. Xavi Pascual només acaba el partit. Els companys de Zon era autocrític després del mal partit que ha fet avui el Barça.
5: En la rueda de prensa mencionabas que hay momentos en los que las derrotas te duelen. Me imagino que hoy es uno de esos momentos.
6: Bueno, hemos jugado muy mal. No hay excusas. Lo hemos hecho absolutamente todo mal. Entonces, bueno, hay que seguir. Estábamos mejor, pero hoy hemos estado muy mal.
3: Doncs el Barça que acaba cinquè, Xavi Pascual contundent, doncs dient que avui han estat molt malament amb els xiulets de fons del Palau Blaugrana. Com us dèiem, el dimarts comença aquest play-off davant de l'UCAM Múrcia, quarts de final, dimarts a les 7 a Múrcia, dijous a les 7 al Palau Blaugrana, el segon partit, i si cal un tercer, dissabte a les 9 novament a Múrcia. I la penya, com us dèiem, s'emparella, en aquest cas ha quedat enquadrat amb el Baskonia. Començarà la seva sèrie, en aquest cas dimecres a les 9 a Vitòria, divendres a les 9 a Badalona el segon partit, i si calgués un tercer partit seria diumenge també a les 9, en aquest cas a Vitòria. Una joventut que va acabar la Lliga perdent a la pista del Girona. Després del partit escoltàvem el tècnic Dani Meret fent una mica de balanç del que està sent la temporada, el que ha estat la temporada de la Lliga regular i de com preveu el play-off per al seu equip.
7: Penso que la fase regular ha sido de un notable alto. Hemos jugado bien, hemos crecido como equipo, hemos sido capaces de ser muy competitivos contra todos los rivales y hemos, creo que, han conectado con nuestra afición. Es una cosa que le doy mucho valor, el tener jugadores que hacen que la gente venga al campo y que vibren con nosotros. Una temporada muy buena, donde el camino y la felicidad de nuestra gente también importa. 22 victorias. Muy buen resultado, pero la diferencia de sensación entre las 20 victorias del año pasado, que ya eran muy buenas, y las 22 de este año, pues considero que en el día a día se ha notado y estamos contentos con esta fase regular. Creo que llegamos bien al playoff. Hemos tenido una racha de resultados ahora de sumar contra equipos de nivel de playoff y de sumar cuando fuera de casa, que esto es de lo que se trata. Ahora tenemos un playoff con factor cancha en contra y tenemos que devolver, ¿no?, esta serie al Olympic y pasar a eliminatoria, que es el objetivo.
3: Doncs a veure si la penya té sort davant de la Baskonia a partir de dimecres, Dimecres a Vitòria, com dèiem, divendres a Badalona, i si calgués el diumenge tots els partits a les 9, hi hauria el tercer partit. Una penya que, com dèiem, va perdre davant de la Girona en l'última jornada el divendres. Moncho Fernández, el tècnic gironí, que valora així la permanència i veu així el futur del conjunt gironí.
8: Parlem i molts vegades és com va el matí.

0: Aquest discurs dels entrenadors, que complicat, tothom pot guanyar, tothom és molt complicada perquè els equips de sota la taula són molt bons equips i una vegada més la realitat dic que 34 partits després un equip del potencial, no?, del Gran Canària, baix a primera fe. Per aquesta raó estic d'acord amb tu. Hi ha que valorar el que hem fet perquè estar a la Lliga CB és molt complicat.
1: Doncs valorant la permanència al Girona, com també ho va fer el Manresa i el seu tècnic Diego Ocampo després de guanyar ni més ni menys que el Real Madrid el passat divendres. Diego Ocampo considera que el seu equip ha fet una molt bona temporada.
2: Numèricament és difícil de valorar, però molt bona. Però no valoro els resultats. Els resultats són la conseqüència del bon treball dels jugadors, de l'staff, de lo que és el club i de l'afició. Sobretot en els moments dolents, que hem tingut molts partits. Si tens molts partits, el risc de lesió augmenta. Hem tingut més moments, però hem sabut reaccionar. Els jugadors, sobretot, però també el club, perquè Nadal ni amb lesions i hem fitxat en el moment adequat. El que arribem molt bé és amb molts jugadors amb molt bona mentalitat i molt content de la millora de tots els jugadors. I això se refrenda en el bon joc i el bon joc en els resultats. Crec que és el més important, que hem arribat fins aquí millorant tots i, en conseqüència, l'equip juga millor i, en conseqüència, compites millor.
1: I divendres també va ser dia de comiats a Manresa per a Dani Pérez, que deia això després del partit.
3: Em quedo amb el reconeixement i el carinyo, diguéssim, de la gent, de tota la gent que ha treballat amb mi, de l'equip, l'staff, la junta directiva, l'afició, vull dir, de tots els nanos i nanes que formen part del club. Doncs em quedo amb això, realment, amb el carinyo que m'han demostrat dia a dia i que sempre ho portaré en el cor.
1: I la Lleida, que va acabar doncs la Lliga amb una derrota contundent a Múrcia, era de preveure, perquè el Múrcia més estava jugant també la condició de cap de sèrie de cara als play-off. Gerard Encuentra, malgrat tot, després del partit feia un bon balanç de la temporada del conjunt lleidatà.
4: Jo crec que la nota ha de ser alta. Ens hem salvat a dues jornades per acabar la Lliga, veient els equips que estaven allí implicats. Hem tingut mals moments, hem tingut bons moments. Internament jo crec que farem les nostres reflexions del que creiem que ha funcionat, el que creiem que podem millorar. Llavors, jo crec que li hem de donar valor al fet d'haver-nos salvat a dues jornades del final i veient els equips implicats que estaven en la lluita del descens. I després, pues, bueno, m'espero un estiu com sempre, no? Amb humilitat, perquè som dels pressupostos més justos de la Lliga. Llavors, primer fitxen els rics, no? I així. I després fitxen els que juguen competició europea i els que no, doncs som els últims i ens quedem una mica doncs més endarrere i intentant sempre fer una plantilla competitiva, que aquests dos anys així ha estat.
1: Si fa una bona plantilla Lleida també de cara a la pròxima temporada, la bona notícia, continuarem tenint 5 equips catalans a la Lliga ACB. I a tot això ens arriben també declaracions d'aquest Barça de València que ha acabat fa uns instants, en aquest cas de Joel Parra, des del vestidor, el jugador del Barça, admetent que avui el conjunt blaugrana no ha fet un bon partit.
5: Va ser el nostre pitjor partit dels últims mes i mig, dos mesos. Com et sabia dir, crec que, com he dit a la mitja part, no ha sigut res tàctic, sinó ha sigut un tema de mentalitat, de caràcter, de voler guanyar, i avui no ha sigut així.
1: 9 i 17, vinga, que encara hem de parlar de més bàsquet, i és que aquest cap de setmana s'ha disputat la fase d'ascens a segona FEB, amb la tercera jornada que ens va deixar ahir, l'ascens del Prat, i es van quedar sense opcions Mollerussa i Mollet.
6: Port Segund, 68, Prat, 75, Mollerus, 81, Badajoz, 83, Alginet, 79, Mollet, 80.
1: Primera derrota del Mollet en aquesta fase d'ascens, però evidentment és insuficient per aconseguir l'ascens. Quina llàstima el Mollerussa, que va estar guanyant pràcticament tot el partit davant del Badajoz, que era l'equip anfitrió del grup 1, i al final va acabar perdent de 2 i per tant es va quedar sense ascens. I l'única alegria ens l'ha donat el Prat, que va guanyar a Port Segund. De fet, ha guanyat els 3 partits d'aquesta fase d'ascens i per segon any consecutiu aconsegueix l'ascens a segona FEB. L'any passat hi va renunciar. Veurem si aquest any acaba fent efectiu aquest ascens que ha aconseguit a la pista el conjunt Pota Blava. Després del partit, el nostre company del Prat Ràdio, Ivan Condé, que parlava amb Mario del Campo.
7: L'encer al principi era brutal, no? Era per, lo normal era haver baixat els braços o dir, ostres, això no ho aixequem, no? Però la veritat és que l'equip ha estat ha cregut en tot moment i molt content, la veritat. Estàvem 12 a baix o 10 a baix i des de darrere hem estat junts, hem defensat i hem fet tot el que teníem que fer sapiguent que l'atac era secundari, no? I que la defensa era per on es tenia que començar tot.
1: I avui, a l'Enjoc Televisió, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, doncs ho podeu seguir cada diumenge. Hem parlat també amb un altre dels jugadors de la Plata, en aquest cas el Raimon Carrasco, que ens deia això.
8: L'equip ha portat una molt bona dinàmica durant tot l'any i feia falta consolidar-ho en aquest grup de setmana, així que ho hem aconseguit, no? Tenim la satisfacció d'haver-ho aconseguit. Era una final, ells van començar amb un nivell d'encert desmesurat, però bueno, crec que l'equip va saber mantenir-se concentrat i amb el mono de treball posant, no?, per capgirar la situació. I l'objectiu clarament era pujar, però clar, després s'ha d'aconseguir, no? No és un objectiu gens fàcil. Així que molt contents d'haver-ho pogut fer possible.
1: Vinga, ja a les 9 i pràcticament 20 minuts parlem també de waterpolo, perquè hem tingut molta teca. Començant per la divisió d'honor femenina, el play-off pel títol que es decidirà dimarts, perquè ahir el Mataró va sorprendre el Sant Andreu.
6: Mataró 14, Sant Andreu 11.
1: Doncs si el Sant Andreu guanyava, aconseguia el seu primer títol de Lliga de la història, però el Mataró es va fer valer a la seva piscina i va guanyar amb contundència bona part del partit, però al final el Sant Andreu va acabar posant emoció al partit. Però al final el Mataró, que força el tercer partit. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
9: El desenllaç final de la divisió d'honor femenina d'aquesta temporada s'ha ajornat fins al proper dimarts, dia 2, després de la victòria aquest dissabte de l'Assolim Centre Natació Mataró sobre el Club Natació Sant Andreu en un partit apassionant i que ha demostrat una vegada més perquè són dels 4 millors equips d'Europa. Les de Dani Ballar han saltat a l'aigua disposades a menjar-se el món. Després d'encaixar un gol inicial de Paula Camus, el corró mataroní ha començat a rotllar de manera espectacular arran de 2 gols de Sílvia Benyo. L'Assolim ha aconseguit endossar-li un contundent parcial de 5-0 al seu rival, que ha condicionat el partit pràcticament fins l'últim període. Les ràpides transicions de les locals provocaven autèntics estralls en la defensa del Sant Andreu. Al final del primer quart, les matronines guanyaven per un clar 6-2, un marge de 2 gols al seu favor, que s'han filat fins al 6-8-2 després que Jules Rumer primer i Clara Cambrai després donessin continuïtat a l'exhibició de les locals. El Sant Andreu ha aconseguit tallar l'hemorràgia i amb gols de Caral Anton i d'Aris Williams ha retallat l'avantatge de l'Assolim fins al 8-4, que és el resultat que reflectia l'electrònica en arribar al descans llarg. En el tercer període, nova empenta de les locals que s'enfilaven fins al 12-7 al final del quart, amb Tilly Kearns, Caral Bertran i Martina Claveria com a protagonistes de cara a porteria. Però quan semblava que el partit ja estava dat i beneït, el Sant Andreu ha tret forces d'allà on hi havia en l'últim període. Del 12-7 al 12-11, gràcies a un parcial de 0-4 de les andreuenques liderades una vegada més per unes endolladíssimes Alice Williams i Caral Anton. A les grades de la Joan Serra, els seguidors de l'Assolim començaven a patir d'allò més, però un gol de Clara Espar donava oxigen a les mataronines. Faltaven més de 2 minuts per a la conclusió, però el Mataró ha sabut aguantar les escomeses del Sant Andreu. Un gol de Jules Rumer de penal ha acabat per sentenciar el partit i fixar el que ha estat el resultat definitiu. Assolim Centre Natació Mataró 14, Club Natació Sant Andreu 11. Dimarts que ve, dia 2, a partir de les 9 del vespre, tercer i últim partit a la Pere Serrat.
1: I a la Pere Serrat es van acomiadar i 3 jugadores, l'Anna Gual, la Clara Espar i també la Sílvia Abenyo, que deia això al respecte de la victòria aconseguida ahir davant del Sant Andreu.
10: Hem començat molt, molt bé i jo crec que al final, quan el partit és important com avui, també pot passar que també l'altre equip comença que vol aguantar més i intentar, òbviament, anar guanyant, però nosaltres molt bé perquè hem mantingut la concentració, la costància de voler anar a guanyare questo partito, soprattutto per andare a dimarts a Sant Andreu i jugar a questa final.
1: Doncs dimarts a Sant Andreu, jugaran Sant Andreu i Mataró la Lliga a un partit, serà una autèntica finalíssima. Així l'afronten des del Sant Andreu el tècnic Javi Aznar i la jugadora Caral Tantón.
11: Ho han fet molt bé. I nosaltres doncs, també tenim un joc molt ràpid, tenim un joc directe, però sí que és cert que ens ha costat molt entrar en el partit. I bueno, en aquests nivells en els que estem, doncs, elles han agafat un avantatge molt gran, nosaltres hem remat tot el que hem pogut, però bueno, res, que això no ens afecti sobretot emocionalment de cara a dimarts, i anar per totes perquè crec que tenim moltes opcions de guanyar la Lliga i això no ens ha de fer més mal del que toca.
12: Al final anirem a un tercer partit i jo crec que es veu reflexat pues, tot el que els dos equips treballen i tots els dos equips que són uns equips molt grans i pues, ara tope fins al final i el dimarts. Serà la final, al final ens ho jugarem tot a un partit i ja està, a tope.
1: Doncs dimarts sabrem si Sant Andreu o Mataró doncs aconsegueixen la Lliga de Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo. On ja tenim campió és a la Divisió d'Honor Masculina perquè ahir el Barceloneta va tornar a guanyar.
6: Sabadell 11, Barceloneta 16.
1: Doncs 26ena Lliga, 21ena de consecutiva pel conjunt mariner que des d'aquesta temporada entrena qui havia estat el seu jugador i amb qui vam parlar ahir en aquest programa, Fran Fernández.
13: Bueno, quiero pensar que Santi, ¿no?, el director deportivo, sabe lo que hace y cree en lo que ha hecho, ¿no? Al final nosotros el talento lo seguimos teniendo más allá de los jugadores que salgan. Y era una oportunidad para que los jugadores que ahora forman parte de nuestra plantilla pudieran crecer. Es parte del proyecto, muy contentos de haber evolucionado como equipo y de estar donde estamos. Yo, desde el día uno que me hice cargo, incluso de antes, sabía, pues soy consciente de lo que el equipo es capaz de hacer y trabajamos para ello. Contentos. Sinceramente no es el rol. Cada liga tiene su qué. Ha habido algunas como jugador, de las muchas, que son diferentes porque te pillan un momento personal o los cambios o lo que pasa dentro del waterpolo, la institución. Siempre digo, hay que ganar y celebrar todo lo que se gana, porque todo es especial, todo es importante y luego cuando dentro de unos años miremos atrás veremos todo lo que hemos hecho, que hoy en día pues es un poco descafeinado porque parece ser que bueno, Barcelona ha vuelto a ganar una liga más, pero no hay que quitarle valor, como bien habéis dicho, ha sido una transición y volvemos a estar aquí arriba un año más.
1: I en aquest Sabadell-Barceloneta, en aquest cap de setmana d'acomiads, doncs es va acomiadar el tècnic del Sabadell, Quim Colet.
3: Em quedo amb el reconeixement i el carinyo, diguéssim, de la gent, de tota la gent que ha treballat amb mi, de l'equip, l'staff, la junta directiva, l'afició, vull dir, de tots els nanos i nanes que formen part del club, doncs em quedo amb això, realment, amb el carinyo que m'han demostrat dia a dia i que sempre ho portaré en el cor.
1: Doncs ara el Barceloneta, que se centra en final a 4, a Champions, que es disputarà a partir de l'11 de juny a Malta. També en aquelles dates, doncs el Mataró i el Sant Andreu intentaran també que hi hagi una final catalana a la Champions femenina. Vinga, 3 minutets i més en joc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben...
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
4: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
3: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
4: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
5: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: l'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 2:15, darrera mitja hora de l'enjoc. Estàvem parlant de waterpolo, ja havíem repassat les finals pel títol, tant a la divisió d'honor masculina com a la femenina, però encara hi ha més coses en joc. A la masculina, playoff per plaça europea. Ahir es va disputar la tornada de la final.
2: Mataró 14, Sant Andreu 13.
1: El Mataró, que ja havia guanyat 11-20, per tant, es fa amb aquesta plaça a la divisió d'honor també masculina, però el play-out de permanència, segon partit, el millor de 3 d'aquesta final, i per tant, tot es decidirà el tercer partit després del que va passar ahir a Boadilla.
2: Boadilla 9, Catalunya 8.
1: Doncs va perdre el Catalunya, havia guanyat el primer partit i, per tant, hi haurà un tercer partit la setmana vinent a casa per al conjunt graciant que entrena Thomas Bruder.
3: La realitat és que hoy no hemos conseguido entrar en el partido en ningún momento. Nos ha faltado fluidez en ataque y en defensa. Hemos cometido errores que les han permitido meterse en el juego y llevarse la victoria. Ahora ya toca pensar en el próximo sábado, ya que es la última oportunidad para salvarse.
1: Doncs a Thomas Bruder, que ens deia això ahir en aquest programa. I a la divisió d'honor femenina, el play-off per la plaça europea, tornada de les semifinals, i ja tenim els equips que jugaran la final.
2: Barceloneta 17, Sant Feliu 19. Catalunya 13, Mediterrani 11.
1: Doncs a Barceloneta i Catalunya, que es tornaran a trobar. De fet, hi haurà uns quants partits entre els dos equips perquè estan disputant la final de la Eurocup. El dimecres el Catalunya va guanyar de 5 i aquest pròxim dimecres es jugarà la tornada. I és possible que el Barceloneta ahir ho pagués. Ja estigués focalitzat en la final europea intentant aconseguir el seu primer títol continental perquè ahir va caure davant del Sant Feliu, però com que havia guanyat en el partit d'anada de 5 gols, doncs intranscendent aquesta derrota. Doncs del conjunt del Barceloneta davant d'un Sant Feliu que entrena bé Espinosa i amb qui hem parlat aquesta tarda fent aquest balanç de la temporada.
4: Yo creo que cada año vamos un poquito más llevando el club a objetivos más competitivos. Este es el segundo año que estoy aquí y bueno, segunda de la Conference, que es la primera competición europea a la que compite el Club Natació Sant Feliu. Con lo cual que por esta parte muy, muy contenta y muy orgullosa del trabajo del año pasado y de este que están haciendo las chicas. También dos años consecutivos en Copa de la Reina, el año pasado en semifinales, que hacía también mucho tiempo que el Sant Feliu no se metía en Copa de la Reina. Con lo cual, pues muy, muy contenta de la temporada que han hecho, de lo que están consiguiendo. Y la idea es intentar cada año un poquito más y seguir creciendo a nivel personal, colectivo y sobre todo a nivel de club.
1: I de la banda del Barceloneta, Xus Martín reconeixia que segurament el seu equip ja està pensant en aquesta final europea, el partit de tornada del pròxim dimecres davant del Catalunya, abans d'enfrontar-se novament, com dèiem, a doble partit en la final per aquest play-off per plaça europea. Això ens deia ahir Xus Martín.
5: Jugarem 3 partits pràcticament en una setmana i es farà difícil. Jo m'imagino que el guanyador de l'Europa Cup pues, sortirà molt reforçat i el que perdi pues, serà molt, molt tocat. Però bueno, nosaltres hem d'intentar-ho al partit de casa, davant de nostra gent, i a partir d'aquí, si no som capaços de donar la volta, pues, intentar quedar menys cinquenes de la Lliga, perquè a la Lliga regular hem demostrat ser millors i seria el lloc que nosaltres creiem que ens mereixem per la classificació final. Però bueno, intentarem fer els millors 3 millors partits possibles d'aquí a final de temporada per tancar aquesta temporada, que ja són els últims partits que es queden.
1: Doncs els últims partits contra el Catalunya de Javi Belmonte, amb qui també parlàvem ahir després d'aquesta victòria sobre la Mediterrània i que ja també pensa en aquesta final europea del pròxim dimecres.
6: Ha sigut un partit molt dur, molt intens. El Mediterrània ha començat a una intensitat extrema. Fruit d'això, doncs, s'han posat 0-3 al marcador, que hem pogut solventar la diferència durant el primer quart i acabar 4-3. Però ens hem, hagut de posar de valent per poder contrastar tota la seva força. Finalment, doncs, ens hem endut el partit i l'eliminatòria. Això fa que estiguem classificades per l'Eurocup la temporada vinent, que era l'objectiu de la temporada, i a partir d'aquí, doncs, intentar guanyar el Barceloneta aquesta altra ronda, que, bueno, ens donaria poder passar directament a la fase de grups d'Eurocup.
1: I per acabar el waterpolo, en la divisió d'honor femenina també s'està jugant el play-out de permanència i es va jugar de la tornada de les semifinals.
2: Canoe 13, Horta 9.
1: Doncs l'Horta, que haurà de jugar contra l'Irunya en una sèrie a 3 partits, si guanya aquesta sèrie aconseguirà la permanència, si no, perdria la categoria. I a les 9:36 ens posem a parlar també d'hoquei patins, que tenim moltíssima teca. A l'hoquei lliga masculina, play-off pel títol, semifinals, avui el Calafell ha jugat i ha perdut el segon partit.
2: Liceo 4, Calafell 1.
1: Idèntic resultat que en el partit de divendres, i per tant 2-0 a la sèrie per als gallecs, que és el millor de 5. Ara la sèrie es trasllada al Don Hurtoll i per tant el Calafell obligat a guanyar els dos partits a casa i a forçar un cinquè, que seria a terres gallegues. En cas de perdre un partit més, el Liceo estaria ja a la final i el Calafell eliminat. Aquesta tarda, de fet, després del partit, el tècnic del Calafell, Guillem Cabestany, que convidava ja a l'afició a omplir el seu pavelló per intentar forçar i allargar aquesta sèrie.
7: Hem tornat a repetir el resultat, 4-1, que ens deixa un viatge tristot, però amb la satisfacció d'haver donat una altra bona imatge ja a la segona part del primer partit, però aquest partit penso que ha estat més que bo, i ara passarem una miqueta al dol durant el viatge, però carregarem piles, tot i les sotregades, l'equip està sencer, està competint bé, estem il·lusionats per poder allargar al màxim aquesta temporada, que està sent molt bona, que estem en moments millors i pitjors disfrutant-la, i volem que no s'acabi i volem tornar a jugar diumenge. Per tant, ara pensar només en el divendres. Visitarem a refer-nos físicament, a tornar a millorar, a intentar mirar què podem millorar per fer-ho encara millor. I estarem el divendres, esperem que amb el Joan Hurtoll ple per poder tornar diumenge i complicar-los la vida al Liceu, enfocats en guanyar el divendres.
1: I a l'altra sèrie de semifinals, el Barça que va guanyar 4-1 a l'Igualada. De moment domina 1-0 la sèrie. Demà, segon partit al Palau Blaugrana a partir de les 7. Ricard Ares, tècnic del Barça, Ignacio Labart, un dels seus jugadors claus, ho veuen així.
8: Demà tornem a enfrontar l'Igualada, segon partit. En l'anàlisi de vídeo, situacions que ja les havíem analitzat i que les hem patit, les corregirem. Mirarem què és el que ens ha anat bé per fer-los mal i crear més dificultats amb ells, però bé, al final afrontar el partit amb molta concentració. És vital que demà aconseguim la victòria per certificar el 2-0 en l'eliminatòria i així fer bo el factor casa.
9: El segundo también es fundamental para encarar la eliminatoria con cierta tranquilidad, sin relajarnos, pero teniendo claro que un 2-0 es un resultado muy favorable para ir a Igualada e intentar cerrar la serie. Tenemos que descansar, alimentarnos bien y focalizarnos en que el lunes será otro partido muy duro, y mentalizados para sacar el segundo punto delante de nuestra gente y seguir con esta dinámica buena de sensaciones, de juego y de confianza que creo que nos va a llevar muy lejos.
1: I de la banda de l'Igualada, això deia després del partit d'ahir al Palau Blaugrana, als companys d'Esport 3, Biel Llanes.
10: No ens han entrat, però ells tampoc. Però no crec que el marcador hagi sigut per la bola parada. Al final els gols que ens fan són tots evitables. Han sigut errors que no els podem fer, i menys aquí, perquè amb no res et maten. I al final amb un 4-0 és difícil d'agafar-los, però bueno, ho hem intentat. I dilluns ho tornarem a intentar. Més intensitat, perquè hi ha hagut moments que no ha estat gens bé, però bueno, dilluns ho tornarem a intentar.
1: I a l'hoquei Lliga Femenina, play-off pel títol, semifinal, segon partit, el Vila-sana, que ja és a la final perquè va guanyar ahir a domicili.
2: Palau 1, Vila-sana 2.
1: Ja havia guanyat a Terres Lleidatanes i, per tant, ja és a la final el conjunt lleidatà que espera rival. Sortirà de la partit entre el Fraga i el Telecable, que han de jugar el tercer partit. La sèrie està empatada en aquest cas i, per tant, hauran de jugar el tercer partit el pròxim dimarts. Per tant, el rival del Vila-sana arribarà més castigat, més cansat, segurament, al primer partit de la final, que serà el pròxim dissabte a Terres Lleidatanes. Després del partit ahir entre Palau i Vila-sana, això ens deia la jugadora del Vila-sana, Victòria Porta.
11: Sí, al final tots els títols i tots els partits són importants. Llàstima de la Champions, que potser hauria sigut la sèrie final de començar la temporada, però res, molt contentes, lluitem per un títol i depèn de nosaltres i a casa nostra, com aquell que diu més o menys. Així que molt satisfetes i a lluitar. Sí, la veritat és que al final, bueno, retiré, no? La meva germana retiré. També hem viscut ara un previ homenatge aquí, però res, molt satisfeta de que sigui a casa, de que es pugui despedir amb la seva gent i sobretot orgullosa també de la trajectòria i tot, i esperem que ens puguem disfrutar de l'homenatge i puguem disfrutar també d'aixecar la Copa.
1: Doncs un Palau Vila-sana que a més va ser un partit especial perquè es van acomiadar dues grans jugadores històriques de l'hoquei patins català, com són la Berta Busquets i l'Anna Casarramona, després de molts anys i de molts títols aconseguits. Després del partit, l'Anna Freixa, que parlava amb totes dues.
12: S'han retirat dues de les grans de l'hoquei patins a nivell mundial, l'Anna Casarramona i Berta Busquets. Les dues s'acomiaden en un sentit homenatge al mig de la pista de la Maria Víctora Palau Solità i Plegamans en el segon partit de les semifinals del play-off pel títol. I estem amb totes dues, amb Anna Casarramona i amb Berta Busquets. Noies, s'ha acabat?
13: Sí, això sembla que s'ha acabat.
12: No sé si ha estat molt difícil al llarg del dia d'avui pensar que arribava l'últim partit, quan sortiríeu a la pista, que era l'últim moment que anàveu al vestidor, que us vestíeu de jugadores. Tot això us ha anat passant pel cap en el dia d'avui o heu intentat doncs, abstreure-us una miqueta de tot plegat i viure el moment?
13: Sí que jo crec que hem viscut el moment i jo ho he viscut bé, però sí que amb nervis i en cada moment sabia que podria ser l'últim. I ja des de fa ja setmanes, no? Des del moment que ho vaig anunciar, cada entreno tenia aquella sensació de dir, uah, queda poc. I evidentment aquesta setmana ha estat molt més intensa i dura emocionalment.
12: Com ho has viscut, Berta?
13: Jo... crec que ho he viscut bastant des de la tranquil·litat, des de la calma. Tenia moltes ganes de gaudir del dia, del moment, perquè comiat només n'hi ha un. Però sí que en algun moment durant la setmana he pensat, uau, Berta, és que això no ho tindràs, no? El dimecres, quan estava estirant aquí, vaig pensar, uau. I sí que en algun moment he pensat, però bueno, també crec que ha sigut un dia molt maco i crec que hem gaudit, no?
14: Molt, jo ho vull moltíssim.
12: Sí. No sé si és potser una mica el comiat desitjat, perquè podia passar que arribéssiu al tercer partit de l'eliminatòria i, en canvi, doncs, el comiat no hagués estat potser el mateix que acabar aquí d'aquesta manera, tenir el comiat a casa l'últim dia que jugàveu, perquè, si no, el tercer partit hagués estat a Vila-sana, hagués estat el vostre últim partit, i, en canvi, doncs, avui l'heu pogut viure aquí a casa amb la vostra afició.
13: Sí, sempre vols guanyar, és evident, no? Però sí que amb la Berta, just abans de sortir pel passadís que ens han fet, m'ha dit, hòstia, Anna, és el comiat desitjat, no? Que sempre hauríem volgut, no? I crec que l'hem tingut, ha vingut molta gent, ens hem sentit molt estimades, com deia la Berta en el discurs, i jo també ho he viscut amb molta felicitat. Sí, la veritat que sí. Jo, personalment, jo volia guanyar i, de fet, estava convençuda que avui guanyàvem, però sí que necessitava tenir un últim, no? Pensar, dic, bueno, aquest és el meu últim. Si jo aquí pues, em despedeixo, sé que aquest dia s'acaba, doncs, no? Que tanco això, i si n'hi ha un altre, serà un regal, serà benvingut i el vull, saps? Però sí que... emocionalment pensant de, bueno, jo necessito aquest últim. Després, si hi ha un altre últim, millor, però prefereixo tenir-ne diversos, no? Pensar que passaré i després quedar-me sense poder-me acomiadar com de les petites coses, no? Sí.
12: No sé si teniu una mica la sensació, com un pèl d'orgudes amb l'hoquei, perquè heu donat moltíssim aquest esport i potser que us heu d'acabar retirant sense poder acabar sent professional com us haguéssiu merescut i haver pogut aguantar més anys, perquè potser també una mica la retirada és allò de dir m'he de retirar abans d'hora perquè no puc compaginar l'esport d'elit amb la meva professió, amb el que m'he de guanyar la vida, perquè en el fons t'has d'acabar guanyant la vida en una altra professió. No sé si us aneu una miqueta amb aquesta sensació.
13: Jo em vaig molt tranquil·la i orgullosa de tot el que he viscut. També crec que la Carla, totes les que jo havia jugat a Sant Hipòlit, no? L'altra generació, havien viscut encara situacions més precàries que nosaltres, no? I hem seguit el relleu, hem tirat endavant, el hockey ha anat pujant i ens ha tocat viure aquesta època. També a mi m'ha agradat poder haver coincidit amb aquella generació, veure la que hi ha ara, i me'n vaig molt agraïda de tot. Evidentment que si et centres en el que s'està començant a cobrar amb contractes i pues, hi ha cert punt que dius de ràbia de dir, ostres, com m'agradaria viure això, no? Però també me'n vaig amb el cap alt i molt orgullosa del que he viscut i també penso que ho han d'aprofitar molt les joves que venen ara i la nova generació.
15: Sí, a mi em passa una mica el mateix. Evidentment, sempre penses, he nascut massa d'hora, no? Però sí que hi ha aquest punt d'enveja de dir, hòstia, ojalà jo també hagués pogut, no? Però, bueno, jo he viscut altres coses i ostres, és que penso amb el meu pas, amb el hockey, i amb l'últim que penso és això, la veritat. Llavors, bueno, espero pues, haver contribuït a que el hockey femení, doncs, pues, sigui més gran, més bo, més professional, de més qualitat, que més gent pugui anar, que més nenes puguin jugar i em quedo amb això, la veritat, que és per el que sempre he jugat.
12: En el teu cas, Berta, has fet créixer al Palau, no sé si n'ets plenament conscient. Veu començar a escalar tot de categories fins a arribar on heu arribat a portar al Palau, que és a nivell mundial, sent el millor club a nivell mundial durant molts anys, estant entre els millors i competint per tots els títols, i tot això ho has viscut acompanyada del teu pare a l'inici, de la Laura Puigdueta, de la Laura Vicente. Suposo que la valoració que fas de tot plegat, a banda dels títols, és tot el que heu aconseguit al llarg de tots aquests anys, perquè de títols ho heu aconseguit tot. Al final, la Copa de la Reina aquella que quedava, finalment es va acabar aconseguint i, per tant, heu pogut aconseguir tots els títols desitjats.
15: Sí, sí, sí, és que penso en el meu pas pel hockey i dic, ostres, és que t'has buidat, és que ho he donat tot. Però després també penso, és que ha sigut molt recíproc perquè el hockey m'ho ha donat tot, no? En plan, ostres, és que estic segura que el 90% de la gent que avui havia el pavelló, jo la coneixia, saps? I he parlat i he tingut contacte i això és supermaco, fa no sentir-te part d'algú més gran i crec que aquest sentiment, almenys per mi, m'omple molt. Per tant, sí, ho he donat tot, però és que també el hockey m'ho ha donat tot.
12: En el teu cas, Anna, Manlleu, Voltregà, el Gijón amb l'AP que lideran aquella etapa històrica també del Gijón, tot el que heu aconseguit amb la selecció espanyola a nivell mundial, d'europeus, tens la sensació que has aconseguit tots els teus objectius, fins i tot potser superant-los, arribant a aconseguir més coses de les que mai t'hauries pogut imaginar?
13: Sí, em sento molt, molt orgullosa de cada etapa que he viscut i de cada etapa me n'enduc alguna cosa diferent. El Voltregà va ser la meva primera etapa com a jugadora de l'hoquei Lliga i allà era una nena envoltada de jugadores que en aquells moments eren les meves ídols, no? I després tenia l'oportunitat de marxar a Gijón, bueno, de viure una altra manera de fer, fora de casa, i l'etapa de Manlleu i d'aquí a Palau, o sigui, que va aquí a Palau per mi ha estat un regal. I a més, després d'haver passat tot per una operació d'esquena, ara ja he pensat que potser no... La Berta l'altre dia li deia, dic, ai Berta, quina cosa despedir-me, i em deia, ja, Anna, però és que et pots despedir, que arribava un punt que potser pensaves que no podies despedir, no? I penso que ha sigut maco poder fer aquí.
12: I poder acabar acomiadant a la pista com a jugadora. Suposo que també això era el que volíeu les dues, poder acabar al nivell que heu acabat disputant l'últim partit, que ha estat un nivell altíssim, com a jugadores i exhibint el vostre màxim.
15: Sí, sí, sí, ha sigut un partit molt disputat contra un gran equip. M'agradaria haver guanyat, la veritat. Crec que en algun punt hi ha algunes decisions que no ens han afavorit gens, però, bueno, el Vila-sana és un gran equip i no tenim res a dir. Vull dir, ha sigut un partit competit, hem intentat donar la nostra millor versió, hem tingut algunes oportunitats per fer mal i això és el que queda.
12: I el que queda també és tot el que heu donat a l'hoquei. No sé si heu pogut veure tota la gent emocionada al pavelló, plorant, perquè evidentment és que heu donat moltíssim al pavelló. No sé si fins a quin cert punt sou conscients de que totes les nenes que hi ha aquí s'han emmirallat en vosaltres, volen ser com vosaltres, i sobretot la importància, no?, que anem parlant al llarg d'aquests dies quan parlàvem dels vostres comiats, que sou dues jugadores que teniu aquella essència de jugadora, de guanyadora i d'esportista com ha de ser, que transmet aquests valors tant dins com fora de la pista. N'heu estat plenament conscients de tot això que transmetíeu, d'aquesta manera de fer tant dins com fora de la pista, que totes les jugadores volen ser com vosaltres? N'heu sigut conscients?
15: La veritat que no ho sé. Jo jugo a hoquei perquè m'agrada i m'encantaria, ja ho he dit, el meu desig és que el hoquei femení segueixi creixent, si pot ser al Palau millor, i sí que intento fer-ho al millor per contribuir a això, no? Crec que és la nostra manera de fer, però tampoc m'ho sento com una pressió. Ha sigut, doncs, com ho he dit, una responsabilitat molt maca.
12: És que a part d'aquests valors i això, també implica la humilitat, que teniu les dues, de guanyar-ho tot i, en canvi, no tenir ni egos ni tenir res i ser tan humils. Tu n'ets conscient, Anna, de tot el que arrossegues darrere del que has aconseguit?
13: Potser amb el pas dels anys cada vegada van més, no? I perquè cada vegada també hi ha més nenes i sí que te'n vas adonant, perquè portes molts anys a l'hoquei lliga, veus que ha anat creixent molt i en fem 13, fem 17, molts campionats que dius, ostres, això quan jo tenia aquesta edat no existia, no? I sí que en sóc conscient i també jo també en un moment tenia uns referents, no? I crec que ara en són moltes més que poden tenir molts referents i això crec que és molt maco i crec que cada vegada n'hi haurà més si es va cuidant el hoquei i segueix pujant d'aquesta manera.
12: Acabeu aquí la vostra trajectòria professional, però un desig, deixeu l'hoquei i com el voleu veure d'aquí uns anys?
15: El vull veure tranquil·la i gaudint i recordant, doncs, que va ser una etapa molt maca.
13: Sí, la veritat és que jo penso el mateix. Tinc ganes de sentir-me tranquil·la, de sentir-me molt afortunada de tot el que hem viscut. Crec que no viuré mai res igual. Ha estat una experiència que s'ha fet tota una vida, que me l'enduc i ara hauré d'aprendre a viure d'una altra manera.
12: Doncs moltes gràcies a les dues, sobretot pel que heu fet per l'esport. Ja no dic hoquei patint, sinó per l'esport. I gràcies per tot el que heu transmès. Felicitats per la vostra trajectòria esportiva.
15: Gràcies.
13: Moltes gràcies.
1: Berta Busquets i Anna Casarramona, felicitats per la vostra trajectòria absolutament brutal. Vinga, acabem l'hoquei patins amb altres competicions. A la promoció d'ascens a l'hoquei lliga masculina, ahir es va jugar el partit d'anada entre Manlleu i Vilafranca.
2: Manlleu 2, Vilafranca 3.
1: Doncs el Vilafranca que s'avança. Després del partit escoltàvem el jugador del Manlleu, Bernat Picanyol, i el del Vilafranca, Roger Montserrat.
16: Sí, crec que hem fet un bon inici. Hem tingut la sort que hem pogut fer el gol i avançar-nos al marcador. I crec que hem treballat una bona primera part, però sí que és veritat que l'inici de la segona hem provocat aquesta blava que ens ha fet mal, perquè al final ens ha fet un gol de superioritat i després just quan ens ha entrat el quart. I crec que és bo aquest últim gol que hem fet, el 3-2, perquè bueno, un gol, tothom sap que amb el hoquei pot passar qualsevol cosa. I treballarem tota la setmana per anar allà i buscar l'ascens que tant volem. Crec que tenim una setmana per endavant, la treballarem bé i anirem amb tot per intentar remuntar això allà a Vilafranca.
17: Sí, sabíem que havíem de treballar durant tot el partit. Queda un altre, encara no s'ha acabat, així que seguirem apretant com avui. O sigui, ho hem treballat durant tota la setmana i el treball ha donat el resultat. Sí, com bé he dit, sabíem que era un partit llarg i fins al final l'hem hagut de lluitar per aconseguir aquest primer punt. Esperem que la setmana que ve la poliesportiva s'ompli, com avui s'ha omplert aquest pavelló, i a seguir lluitant.
1: I a la Nacional Catalana Masculina ja tenim final. No hi ha bé Caldes B, comença dissabte el millor de 3. I a la femenina, avui es jugava el tercer partit de semifinals entre Girona i Caldes.
2: Girona 3, Caldes 4.
1: Doncs Caldes i Mataró jugaran la final. El tècnic de la Caldes, Oriol Sapinya, deia això.
18: ha sigut un partit molt intens. Ja sabíem que veníem aquí a una pista molt complicada, amb un equip, un grandíssim equip. Ens han posat les coses molt difícils. De fet, hem començat 2-0 perdent. Després hem tingut 4 minuts d'inferioritat. Però bé, al final era caixa o faixa i no teníem res a perdre i molt a guanyar. Llavors, al final, quan vas per darrere el marcador, l'únic que queda és prendre riscos, tirar de cor, i és el que han fet les jugadores, tirar de cor. Molt feliç per elles, molt contents. És el primer cop que entrem a una final, era el primer cop que entrava a un play-off d'ascens. Per tant, jo com a entrenador, superorgullós de l'equip i de la feina que estan fent.
1: Vinga, i en hoquei herba, una llàstima, perquè teníem dos equips catalans a les finals de Divisió d'Honor, tant la masculina com la femenina, i tots dos han perdut. A la masculina, l'Atlètic Terrassa. Doncs ha acabat perdent, en aquest cas, el Polo, perdó, davant del Club de Campo, després del llançament de penals. Havien quedat 1-1, i l'Atlètic Terrassa ha perdut amb el Club de Campo, també a la femenina, el 4-1. I en handbol, la Granollers ha aconseguit la victòria davant del Ciudad Real i, per tant, es classifica per plaça europea. Ha acabat tercer a la Lliga. El Barça ha acabat completant el 30 de 30 i, a més, amb rècord de gols, 1.204, 40,1 de mitjana, doncs per partit absolutament espectacular. I vinga, abans d'acabar, escoltem, ens arriben declaracions de Dai Benítez, el tècnic de l'Europa, en roda de premsa després d'aquest Europa 1, Celta Fortuna 1.
19: La part positiva de tot això és que som un equip que quan anem amb desavantatge som millors. I ara només es queda hi ha una opció només, que és anar per ells, allà, anar per ells i anar a guanyar el partit. I això, bueno, doncs és la part, la lectura positiva del que ha passat. Evidentment, preferiria un 1-0 que un 1-1, no, tonto no soc.
1: Doncs veurem què és el que passa el diumenge a Balaïdos a partir d'un quart de 5. No hi ha temps per més. Eric López, gràcies, bona nit i bona setmana.
2: Gràcies, Ignasi. Bona nit i bona setmana.
1: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'esport català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Jordi Cochran a la producció, Roger Marc al control de so, i els que us hem parlat, l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i que tingueu bona setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Gràcies per voler estar sempre.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
4: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i em semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de casa.
3: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
6: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. Una nena ha resultat ferida al braç per una bala perduda en un tiroteig a Badalona avui al vespre, segons ha avançat Recull, ha confirmat l'ACN. Els fets s'han produït aquest vespre a un quart de vuit al carrer Còrdoba de la localitat. Les primeres hipòtesis de la policia apunten que la menor ha rebut l'impacte d'un projectil que ha rebotat i que no havia estat dirigit a ella. La nena d'uns 10 anys ha resultat ferida menys greu i no perilla la seva vida. Ha estat evacuada a un centre mèdic amb un vehicle particular. Els Mossos d'Esquadra han desplegat agents a les àrees regionals de recursos operatius, al ZARRO, i la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació del cas. I aquesta setmana els sindicats ja tenen pregunta per fer als docents, que consistirà en si accepten el preacord tancat amb el Departament d'Educació divendres passat o, en cas contrari, es comprometen, segons posaran els sindicats a la consulta, a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta està impulsada per USTEC, CGT, Intersindical i la Coordinadora Obrera Sindical i es dirigirà a tot el col·lectiu educatiu entre demà i el proper dijous. Precisament a Girona, 300 docents s'han concentrat avui davant la seu de la Generalitat a la capital gironina, en el que han batejat com les últimes colònies. Els professors asseguren que el preacord entre els sindicats i el Departament d'Educació és de mínims i que no inclou demandes com ara la climatització a les aules, la coberta legal dels professors o millores per al col·lectiu docent de 0 a 3 anys. I seguim en plana reivindicativa, ja que els treballadors de Llet Pasqual han tallat aquesta tarda la C-17 a l'altura de la planta lletera a Gurb per protestar per la situació d'incertesa laboral que viuen en el marc de la crisi generada per la venda de la fàbrica a casa, a Terradelles. Els empleats estan en protesta pel silenci que manté l'empresa i per la manca de resposta a negociar el futur davant l'inici de desmantellament de la unitat productiva, segons els treballadors. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el divendres un home a Vic amb 17 farcellets de cocaïna. L'individu de 41 anys va veure un cotxe policial patrullant pel carrer del Doctor Salaric al barri de l'Estadi i va llançar un paquet dins d'un cotxe. A l'interior es van localitzar aquests 17 embolcalls. Això va passar el divendres 15 de maig. Només 12 dies després, el dimecres 27 de maig, el mateix home va veure un altre cotxe policial per la zona, es va ocultar rere un pilar i va intentar amagar sense èxit 125 embolcalls, aquest cop de cocaïna, en una bústia de correus. Va tornar a ser arrestat. Ja en cultura, unes 400.000 persones s'han assistit a la 12a edició de la Fira Gastronòmica Tasta la Rambla, que ha comptat amb 30 restaurants i 6 pastisseries de referència de Barcelona. Ha acabat amb 152.300 degustacions venudes. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40

0: molt per explicar.
1: Gràcies, Leslie, guapo. Com estàs, Coco? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Algú va dir... El preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. El preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. Aquí hi ha vida, aquí hi ha comunicació, aquí hi ha música i aquí ho fem junts.
2: Hola, bona tarda, soc la Lisenda. Volia demanar el Te Amo de l'Humberto Tozzi.
1: Doncs Te Amo va ser el primer èxit d'Humberto Tozzi, nascut a Turí el 1952 i que des d'aleshores ha venut més de 20 milions de discos. La cançó, de 1977, explica una barreja d'emocions que van des de l'amor més pur fins a l'odi, passant per la incertesa i el desig.

0: Hazme abrazar a una joven que plancha cantando. Les curioses frases d'Humberto Tanzi.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. Aquí està el meu piano màgic. Sí, per la FM, però algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. Moltes deixen el podcast del programa a les seves webs perquè puguis escoltar-lo en diferit o descarregar-lo, però per si no et vols perdre res, trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com. També, entre d'altres, estem a Apple, YouTube, iTunes... No perdis la sintonia. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. M'encantarà rebre notícies teves acompanyades d'una cançó. També hi ha amics que ens escriuen per no demanar-nos res en concret. En aquest cas, per exemple, la Mercè GM diu: bon dia, Albert, moltes gràcies per posar la selecció de música que et vaig fer. Has triat el millor dia. Ja vaig néixer en diumenge i és el dia de la setmana que més m'agrada. Anem amb el meu home en cotxe i estem escoltant la ràdio i ell s'ha sorprès perquè li he dedicat algunes cançons i no sabia res d'aquesta sorpresa. Espero que t'hagi agradat la selecció. Agraïda per la teva professionalitat musical per molts anys. Una abraçada, fins una altra. Adeu, amb moltes us, de la Mercè GM. Doncs no tan sols em va agradar a mi. Ja vaig llegir en anteriors programes correus d'altres oients que et felicitaven per la teva selecció de les 10 millors cançons de la teva vida. El Javi s'han recordat de Belinda Carlisle i això també m'agrada. Quan era novetat i jo feia els Malla Musicals cada tarda a la ràdio, sempre feia la broma: Belinda, que linda. I és que realment, clar que era linda. Si és que a més va ser model. Model de maquillatge, de llançaria. Bueno, a mi sempre m'ha caigut bé Belinda Carlisle. I en Javi diu: bonito dia. Soc Javi, de Tardeo, a Barcelona. Soc un fidel oïdor teu. Podries posar el We Want Something de Belinda Carlisle? Que tingueu un bon dia. Doncs aquí la tens.

És la veu de Belinda Carlisle. Des del 1989. Primer va formar part d'un grup que es deia The Go-Go's, però immediatament ho va deixar per dedicar-se en solitari. També va ser model, per exemple, en campanyes de shampoo. Aquesta és la cançó que des de Barcelona ens demanava en Javi. We want something. Volem el mateix. Però jo voldria ara recordar un èxit anterior del 1987 que sempre m'ha donat molt bon rotllo, començant pel títol. Heaven is a place on earth, és a dir, el cel és un lloc a la terra.

0: Sí, és Belinda. Que linda. Heaven is a place on earth. 1987. El cel és un lloc a la terra. Només tu has de proposar, Coco. Depèn de tu. Sigues feliç. I no et preocupis per res.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Sentim-me privilegiat de que encara avui dia pugui compartir amb tu tots aquests bons records en forma de música. Des de Manresa m'envia un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Toni Cera, que em diu: m'agradaria compartir amb els Cocos You Don't Believe d'Alan Parsons. Em recorda a un noi que vaig conèixer al tren de Barcelona a Manresa. Cada dia jo anava a estudiar a Barcelona i ell, que era de Barcelona, anava a Terrassa per qüestió de feina. Així que, com que cada dia ens veiem, al final ens vam conèixer i xerràvem. I un dia li vaig dir que m'agradava Alan Parsons. I el dia següent em va regalar el disc, un àlbum que es deia Ammonia Avenue. Després vam perdre el contacte, però sempre l'he recordat, perquè vam arribar a ser molt amics. I el disc encara el tinc i el poso sovint. Doncs és una cançó de 1983 que cantava el britànic Lenny Zakatek.

You Don't Believe It. No creus? Alan Parsons, 1983. Des del seu àlbum Ammonia Avenue. Que està sonant per primera vegada al Coco, però que recordo que quan va sortir el 83 era un dels temes més demanats en el programa que aleshores feia cada tarda, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. L'ha demanat la Toñi des de Manresa. I hi ha una anècdota curiosa de l'Alan Parsons, bueno, ja sabeu que a mi m'agraden les anècdotes, que té a veure amb la seva participació al llegendari àlbum The Dark Side of the Moon, La cara oculta de la lluna, de Pink Floyd. I és que quan Alan Parsons era enginyer de so a Abbey Road Studios, els mítics estudis on gravaven els Beatles, li va tocar treballar amb Pink Floyd en aquest disc. I durant les sessions, a Alan Parsons se li va acudir una idea peculiar per al so dels rellotges que s'escolten a la cançó Time. I va gravar una col·lecció real de rellotges despertadors i de paret d'una botiga d'antiguitats, sincronitzant-los amb cura. Ho va fer com a prova de so, sense saber que la banda faria servir aquest experiment tal qual com el disc final. Pink Floyd va escoltar l'enregistrament i va decidir que era perfecte per l'inici del tema. Aquest moment va consolidar Alan Parsons com un enginyer de so amb una sensibilitat única. I va ser clau perquè després es llancés amb el seu propi projecte, The Alan Parsons Project. Però aquí està el Time de Pink Floyd. Així començava.

Time. El temps. Aquest vell amic enemic que s'ha passat la vida prenent-nos el pèl. Passant massa de pressa. Algú va dir que el temps és allò que volem matar, però que finalment ens acaba matant ell. Sort tenim de la música, sempre, en qualsevol circumstància o situació. Aquí a cocodrilclub@gmail.com rebo el correu d'en Xavier Rubio, de Barcelona, que ens diu: Hola, Albert. Avui, remenant els meus discos antics, he ensopegat amb I Want to Live dels Aphrodite Child. M'agradaria compartir-la amb els Cocos. Gràcies pel programa. Una abraçada, Albert. Doncs, I Want to Live dels Fills d'Afrodita, la banda on estava Dennis Roussos a finals dels anys 60 i principis dels 70, i també Vangelis, Papà Tanasio. I Want to Live, Vull Viure, es va publicar a primers de juny de 1969 i és una de les composicions més emblemàtiques del grup d'Aphrodite Child. Sí, Vangelis, els teclats, i cantant Dennis Roussos. Aquesta peça que ens demanes, Xavier, destaca per ser una adaptació contemporània de la clàssica melodia francesa del segle XVIII titulada Plaisir d'amour, composta originalment per Jean-Paul Egide Martini. Vangelis va aconseguir transformar aquesta balada tradicional en un himne de pop psicodèlic i rock progressiu, caracteritzat per una atmosfera etèria i la inconfusible veu operística de Dennis Roussos. I el disc senzill es va convertir en un èxit massiu a tota Europa, consolidant la fama del grup després de l'impacte del triomf internacional anterior. L'enregistrament ressalta per la seva complexa instrumentació i l'ús innovador de teclats, elements que anticipaven el geni creatiu que Vangelis desenvoluparia anys més tard a la seva carrera en solitari. La cançó no només va capturar l'esperit melanconiós de finals dels anys 60, sinó que també va demostrar la capacitat de la banda per fusionar la música acadèmica europea amb les noves tendències del rock.

I Want to Live, Aphrodite Child. Gràcies, Javier Rubio, per recordar-nos aquesta peça del 1969. Realment espectacular. I ara la meva especial d'avui, no ho diríeu pas, és de Cher.

Strong Enough, suficientment forta, la Cher de 1999. Aquella que vam conèixer als anys 60 al costat de la seva parella artística i sentimental, Sonny, amb la cançó que uns anys més tard es va convertir en la cançó

Sony Anchor. Però quasi 30 anys més tard, a principis dels anys 90, a una pel·lícula que aquí es va dir Atrapados en el Tiempo, però que ningú recorda amb aquest títol. Tothom recorda com la pel·lícula del Dia de la Marmota. El pobre personatge protagonista, cada dia se li repeteix el mateix dia de la seva vida. I tot comença quan a les 6 del matí se li dispara el ràdio despertador de l'habitació del seu hotel amb una emissora de ràdio que cada dia presenta la mateixa cançó. Aquesta. I got you, babe. I got you, babe. Bueno, però al compartir la meva especial avui de 1999 de Cher, per mi és inevitable recordar un altre especial de la mateixa intèrpret. La primera, que va gravar en solitari, sense la seva parella Sony, el 1971. Una cançó que va arribar al número 1 als Estats Units, que es diu Gypsies, Tramps and Thieves, és a dir, gitans, vagabuns i lladres.

I la cançoneta no estava gens malament, eh? A mi m'agradava el 1971. Gypsies, Tramps and Thieves, gitans, vagabuns i lladres. Per cert, que l'amic J.M. Calafell em diu en el seu correu: hola Albert, sóc un fidel oient del Cocodril, doncs la música dels 60, 70 és la banda sonora de la meva vida. M'agradaria que en l'apartat de bandes sonores de pel·lícules posessis Perfect Day de Lou Reed. Ai, és que va sonar fa molt poc, J.M. Calafell, va sonar fa molt poc. A més, li vam dedicar una bona estona explicant l'origen i les circumstàncies de la cançó. Però en J.M. també ens diu: també et demanaria, si fos possible, que fessis un programa dedicat només a les teves especials, ja que generalment coincideixo amb els teus gustos musicals. Res més, des de Tarragona, una salutació a tots els cocos. Doncs mira, bona idea i ho preparo. Algú va dir: en la joventut aprenem, en la bellesa entenem.

Ah, tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club. T'imagines? La ràdio és el mitjà de comunicació que sempre ha estimulat més la teva imaginació. Que estem a finals dels anys 80 preparant un viatge en cotxe sensacional, però entre moltes altres coses que ens hem d'endur, una de les principals és una cinta amb les nostres cançons preferides, una cinta de casset, perquè ens acompanyi i ens faci molt més agradable el viatge. Un viatge diurn o potser nocturn, un viatge ràpid per autopista o un viatge per corbes i muntanyes. Digue'm una cançó dels anys 60, 70 o 80 que posaries, que gravaries en aquesta cinta. I digue'm-ho a cocodrilclub@gmail.com. Des de Sabadell, on sabem que tenim molts amics, ens escriu en Xavier, que ens diu: Hola, Albert, sóc un entusiasta del casset i més anant de viatge en el cotxe. Tinc molt clar el que posaria. Una cançó ben animada, com per exemple Two Malt Bottles of Wine amb Sheryl Crow i Vince Hill. I amb un recorregut de forces corbes, eh? Però sense fer cas de la lletra de la cançó, que incita a beure dues botelles de vi. En aquest cas, només del bon ànim que produeix aquesta música per conduir. Una forte ferrada, Albert, que dirien els mallorquins. Ah, tenim molts amics que ens escolten des de les Balears. Doncs els escoltem, i a més, en directe.

two more bottles of wine. Two more bottles of wine, Sheryl Crow, amb qui tinc una foto del 1994, de quan va venir per primera vegada a actuar en concert a Barcelona, i Vince Gill en directe. Però permetem, Xavier de Sabadell, que s'has proposat aquesta cançó, que també recordi una miqueta la versió que va fer la meva admirada Emmylou Harris.

0: Two More Bottles of Wine, és a dir, dues botelles o més de vi.
1: Emilio Harris.
0: Continuem gravant la cinta, que a més, molts amics oients volen gravar-la de veritat. S'estan apuntant totes les vostres propostes, però ja no serà una cinta, seran diverses. Un altre amic de Sabadell, en aquest cas en Jaume, ens diu en el seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hola Albert, salut. Novament m'atreveixo a escriure't per demanar-te una cançó aquest cop per afegir-la a la cinta de casset que tan oportunament estàs organitzant. A aquest ritme, el cotxet 600 que era quan sortíem els amics, l'haurem de canviar per un autocar, no et sembla? Doncs seria injust i imperdonable no afegir-hi de la Elo la Roll Over Beethoven amb Jeff Lynne al capdavant. Gràcies per l'oportunitat que ens dones per comunicar-nos. Ah, doncs primer escoltem la versió original. Perquè em sembla que estarem tots d'acord que la de la Elo és molt millor. Aquesta, l'original, és de Chuck Berry i de 1956. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Li deien el pare del rock. Yeah, it's the jumping little record I want my jockey to play. Havia nascut el 1926. I va marxar el 2017. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. Sí, era nord-americà. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I la seva versió, que és l'original, del Roll Over Beethoven, està en el número 97 de les 500 millors cançons de tots els temps, segons la prestigiosa revista musical Rolling Stone. Tracta del desig de que el rock and roll substitueixi a la música clàssica, per exemple, de Beethoven. I al 73, així la va fer l'Electric Light Orchestra.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
3: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels des de fa tant de temps i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, potser cada setmana, a cada cançó, a cada bon record. Algú va dir: la llibertat està en ser amo de la teva pròpia vida. Quina és la teva?
4: Em dic Carme i m'agradaria que em posessis, sisplau, Laura, de Lluís Llach.
3: Doncs amb molt de gust, primer perquè és una cançó preciosa i després perquè la tal Laura va ser veïna meva durant més de 20 anys. Vivíem al mateix edifici, ens trobàvem a l'ascensor. Malauradament, la Laura, que havia nascut el 1940 a Barcelona, ens va deixar també a Barcelona el 2018, després d'haver acompanyat a Lluís Llach durant 38 anys. Ell li va voler dedicar aquesta cançó al 1977. També va ser la cançó escollida per un dels nostres convidats, per al president Artur Mas.
5: Senyor Artur Mas, què tal?
6: Molt bé, home, molt bé.
5: De totes les cançons que li han arribat al cor, quina podria ser una cançó realment especial per vostè?
6: Home, n'hi ha una que jo l'acostumo a citar sempre, que és una cançó del Lluís Llach, que és molt bonica, de la lletra i de la música, de la melodia, que és Laura.
5: Laura, que està dedicada a la seva guitarrista, la
6: sí,
5: Laura Anmeri.
6: Exactament, exactament, a la seva guitarrista, i és una cançó que té una lletra molt, molt, molt, molt emotiva, i al mateix temps, doncs, la melodia també és molt bonica, no? I recordo que, a més, en el comiat de Lluís Llach a Verges, aquesta va ser una de les cançons més aplaudides de totes.
5: I recorda aquell noi tan jove que, curiosament, es deia Artur Mas, quan va escoltar aquesta cançó per primera vegada, si s'assembla molt al senyor Artur Mas d'ara?
6: Home, tenia menys cabells blancs, tenia més cabells, tenia menys arrugues i havia rebut menys cops.
5: Però és per lògic, dins, no? Les idees...
6: Però les idees i els sentiments són més o menys els mateixos de sempre.
5: Moltíssimes gràcies, ha estat molt amable.
6: A vosaltres.

I aquesta era la guitarra de Laura. Laura Almeric.

Aquell temps, si més no, especial. Pots dir-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Valentí des de Sant Fruitós de Bages, que ens diu: hola Albert, et comento les cançons que em van acompanyar l'Emili. El Ferral del Bernesga, Cir 12 a León. Coses que no s'obliden, oi? Diu: cada dia després de Diana i mentre ens afaitàvem, vestíem i arreglàvem la camareta, el quinto que feia de disjòquei i a megafonia ens punxava Brass in Pocket dels Pretenders, però també More Than This de Roxy Music i Police, entre d'altres. Com pots veure, el paio hi entenia i et posava de bon humor només començar el dia. Així que encaraves la jornada de bon rotllo a fer tota la instrucció i tot el demés. Quan sento aquestes cançons, sempre penso en l'Emili, Valentí de Sant Fruitós. Ai, gràcies a la música, eh?

0: la veu de Chrissy Hynde dels Pretenders. Veu i líder, amb el seu estil únic, consolidada com una de les grans figures femenines del rock, amb un dels primers èxits, aquest Brass in My Pocket.
1: Got brass in pocket.
0: Llautor a la butxaca.
1: Got paddle.
0: Però l'amic Valentí, des de Sant Fruitós de Bages, al recordar la seva mili, ens ha dit tres temes bons. Hem escoltat molt d'en Lis, de Brian Ferry, aquest dels Pretenders, que va arribar a ser número 1 a la Gran Bretanya, però també a Police. Sí, senyor. Bueno, el tema és bo, però pel títol no es van matar gaire, eh? De-du-du-du, de-da-da-da. Records de bons temps de ràdio. I de vida.

de Du-Du-Du, de Da-Da-Da, una de les bandes més importants, més influents, de finals dels anys 70 i principis dels 80. Police, hi ha alguna cançó que vinculis directament a l'Emili? Et va tocar fer-la? T'agradava? O no et va agradar gens? Però aquí som músics. Digue-m'ho, cocodrilclub@gmail.com. Mira, qué bonito es esto. Fa un moment escoltàvem una veu única, la de Chrissy Hynde, de Pretenders. Ara escoltarem la de Stevie Nicks. La de Fleetwood Mac. I també sabrem quina és per ella la cançó perfecta. Can you hear me?

0: i Stevie Nicks, dels fantàstics Fleetwood Mac, va declarar recentment que de totes les cançons dels Beatles n'hi ha una que destaca per ella, que va definir com a la seva cançó perfecta. Al llarg de la seva carrera, els Beatles van gravar una desena de discos i centenars de cançons en tan sols uns quants anys. Gràcies a les seves creacions, el conjunt del Liverpool va arribar a orelles de milions de persones, moltes de les quals van ser altament influenciades pels seus temes. Un exemple és Stevie Nicks, la cantant nord-americana, que va desenvolupar una gran carrera tant en solitari com a formant part de Fleetwood Mac. Una cançó que va predir el futur. De totes les cançons dels Beatles, n'hi ha una que destaca per a Nicks. Ella la va definir com a cançó perfecta. Es tracta de Yesterday, que va integrar el cinquè disc d'estudi del grup, anomenat genèricament Help, que també era el títol de la seva segona pel·lícula, però primera en colors, perquè la primera, Que noche la de aquel día, era en blanc i negre. En parlar de la cançó, Nicks va pensar que Paul McCartney va predir el que li passaria més endavant amb la seva dona i va comentar: crec que Yesterday va ser en gran mesura una premonició de Paul McCartney del que vindria amb Linda, trobar el seu únic gran amor i el que després va significar perdre-la. Va ser el que em va sorprendre, deia Stevie Nicks. Recordem que Linda McCartney moria el 1998 amb només 56 anys, després de lluitar amb el càncer de mama durant 3 anys. Curiosament, la Maria Antònia Portus Rigau ens diu: m'encanta el programa, l'escolto els diumenges des de Torelló. Ets un crac, Albert. Gràcies. I els temes que poses són boníssims. Una de les meves preferides és dels Beatles, els meus ídols, i el Yesterday és única. Gràcies, Albert, no paris mai. Maria Antònia Portus Rigau. Saps, Maria Antònia, que també va ser la cançó escollida per al grandíssim actor Joan Pera? Joan, quina podria ser la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu.
1: Home, jo ja sou molt gran. Hi ha qui diu que la vida és com una pel·lícula sense la música de fons. Jo sempre he procurat que hi hagués música de fons. N'hi ha una que sempre, amb la meva dona, la recordem moltíssim, que era el Yesterday dels Beatles. Els Beatles en aquell moment era el trencament, l'esperança d'un futur molt millor. Deixàvem enrere una època molt fosca. I el sortir, aquells quatre nanos, bueno, va ser com una alenada d'aire fresc, no? I el Yesterday, que a més era romàntica, i a més era per als noviets, com la meva dona i jo, que deliràvem d'aquestes coses, ens ha quedat sempre. I sempre que ens passa alguna cosa, recordem tots dos el Yesterday.
2: El Yesterday original del 1966, el mateix any que els Beatles van actuar per primer i últim cop a Barcelona. No vas tenir l'ocasió de veure'ls?
1: No,
2: jo tampoc.
1: No, jo era jovenet, però recordo veure els diaris. Me'n recordo de veure una fotografia amb ells amb el barret de toreros, sí, a la plaça de toros.
2: Les imatges que han sortit al Nodo. Sí, hi ha molt poques imatges de la seva visita a Espanya.
1: Sí. Ah, sí? Però sí, me'n recordo d'això. Sí que m'hauria agradat anar-hi, però ni teníem els calés, ni més jo vivia fora de Barcelona, vull dir, no era impensable, però sí que el recordo molt, molt.
2: Joan, moltes gràcies, has estat molt amable, molta sort en el teatre i en el doblatge i a la tele i a tot el que fas, que no pares, eh? Una altra cosa no se li podrà negar mai al Joan, i ho sabem els companys d'ofici també del doblatge, que té una capacitat de treball increïble, que quantes vegades haurà sortit al teatre a quarts de dues i a les 8 del matí ja estava doblant en un estudi.
1: Oh, quin remei! No, sí, és veritat, és la meva vida. M'agrada molt fer aquestes feines que faig, perquè d'alguna manera, doncs, transmetro al públic aquelles coses que a mi m'agraden, i jo faig, quan faig un doblatge, que jo puc transmetre el que jo sento, també m'agrada molt. Mentre pugui fer això, jo ja estic content.
2: I et sents privilegiat, eh?
1: Una mica sí.
2: Clar que
1: no
2: sí.
1: No diguem gaire, per si de cas.
2: Gràcies, Joan, i escoltem el Yesterday.
1: L'escoltem, gràcies.

0: Yesterday, més que una cançó, tot un himne, i, si no m'equivoco, la cançó també més versionada de la història. Algú va dir, el secret de la vida és caure 7 vegades i aixecar-se 8.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Saps que ara que m'ho has dit, ja em comença a semblar. En tot cas, el que va fer la música de Blade Runner, que va ser Vangelis, el gran Vangelis Prototanasio, ho va fer el 1982, que va ser quan es va estrenar la pel·lícula. I el Paraules d'amor d'en Serrat és molt anterior, és del 1965. És clar que moltes cançons s'assemblen perquè tampoc hi ha gaires notes. Bé, n'hi ha 12, eh? La música es composa principalment utilitzant un conjunt de 12 notes diferents en escala cromàtica en la música occidental. Però es poden crear melodies amb tan sols 2, 3 o 4 notes, i això sí, existeixen més de 2.000 combinacions teòriques de notes. I la quantitat és pràcticament infinita al sumar el ritme, les octaves i els instruments.

0: sigui que aquesta música creus que s'assembla a aquesta anterior.
1: Ella

0: casa.
1: Més o menys, eh? Ostres, ara feia molt de temps que no sonava el Paraules d'amor d'en Serrat. Com és que l'havíeu oblidat? Si qui més qui menys s'ha sentit identificat amb aquesta lletra i que per molta gent és la gran cançó de la seva vida. Un dia, aquí al programa, en Joan Manuel Serrat, ja fa molts anys, fa molts anys de quasi tot, em va dir que aquesta cançó ja no era seva. I d'això se'n va adonar un dia que estava circulant amb cotxe per la Costa Brava i va voler parar en un poble a fer una cigarreta i a prendre alguna cosa. I va sentir de fons que era festa major, que hi havia una orquestra i que estava tocant Paraules d'amor i que la gent la cantava. Aquell dia es va donar compte que ja no era seva, que era de tothom.
0: Quan a la llar cremàvem només paraules d'amor.
1: Però, amic Pinoski, estic molt content que per ballar lents hagis escollit una cançó del meu estimat Franco Battiato. Em sento també molt satisfet de que molta gent m'hagi dit que no coneixia Battiato o que només el coneixia amb el seu tema més comercial a Espanya, el Yo Quiero Verte Danzar, i que gràcies al programa ha descobert o redescobert la seva filmografia. Hi ha un programa que li vam dedicar quan va morir, que està a la vostra disposició, un programa sencer d'una hora, al meu canal personal d'Ivox. Si poseu especial cocodril Franco Battiato, us sortirà. Escoltem primer una actuació enregistrada en directe a Itàlia.

va al teatre, ja era gran. Aquest concert el va fer poc temps abans de morir. Però aquesta cançó, mira que m'agraden moltes d'ell, però jo crec que aquesta és la cançó més gran dedicada a l'amor que s'ha fet mai. Ja veureu, veieu què us dic. La cura, en la versió en castellà, el cuidado, és una expressió poètica d'amor i protecció cap a un ésser estimat. La lletra parla d'un compromís profund de cuidar i protegir la persona estimada de les adversitats de la vida, com ara les malalties, les inseguretats i els desafiaments emocionals. Battiato utilitza metàfores per descriure la profunditat de la seva dedicació, prometent superar les corrents gravitacionals i el pas del temps per preservar la joventut i la felicitat del seu ésser estimat. La cançó també explora la idea d'un amor que transcendeix d'allò físic, oferint silenci i paciència i compartint un viatge cap a l'essència. Tesserò i tuoi capelli come trame d'un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Els profumi d'amore que embriaguen els cossos suggereixen una connexió íntima i sensual, mentre que la bonaccia d'agosto representa la intensitat dels sentiments que ni la calma pot apaivagar. Ti salverò da ogni malinconia. Perché sei un essere speciale. Battiato es presenta com un guardià i guia, prometent teixir els cabells del seu estimat, com si fossin les notes d'una cançó, simbolitzant la creació d'una obra d'art a partir del seu amor. Ai, l'estil musical de Franco Battiato, conegut per la seva fusió de pop, rock progressiu i música clàssica, complementa la lírica amb melodies que evoquen la serenitat i la profunditat del compromís amorós. La cura, el cuidado, s'ha convertit en una de les cançons més emblemàtiques de l'artista, ressonant amb audiències pel missatge universal d'amor i cura incondicional.

El Cuidado, adaptació al castellà de La cura de Franco Battiato, inclòs al seu àlbum La emboscada, de 1996. Quina és la teva cançó lenta preferida per ballar-la amb la persona que més t'agrada? M'ho dius? M'envies un e-mail? cocodrilclub@gmail.com. Des d'Olot, on sempre hem tingut molts i molts amics, ens escriu en Quim, que ens diu: a l'Albert, soc en Quim d'Olot, i per la nova secció de balades o lents em proposaria moltes. Per exemple, The Power of Love, amb Jennifer Rush, Corazón Destrozado, amb Bonnie Tyler, Jardín Prohibido, amb Sandro Giacobbe, o El dia que me quieras, amb Roberto Carlos, i tantes d'altres. Bueno, però no em facis una sessió de lents, eh? Jo demano només una. Aquí està el joc. Diu, però si n'he de proposar només una, seria Mall of Kintyre de Paul McCartney amb The Winds. Mira que a mi no se m'hagués acudit mai posar-la a la meva sessió de discjòquei com a tema lent. A més, t'he de dir, amb tot el respecte, va ser un gran èxit, i les primeres vegades que la vaig escoltar em va semblar preciosa. Després li vaig agafar una mica de mania perquè és molt llarga i tanta gaita em va embafar una mica, però bueno... Diu en Quim d'Olot, em porta molts bons records perquè l'havia ballat sovint a la discoteca Dales de Banyoles, situada al camí del Prat de Dalla de Porqueres, amb vistes a Roca Corba. Carai, quants detalls, no? I així m'agrada. Diu, és una discoteca desapareguda fa molts anys i que havia estat mítica les dècades dels anys 70 i 80. Aquesta discoteca tenia dues sales, una amb música disco i l'altra amb lents, que s'anaven alternant, de tal manera que en una o altra sempre sonava música per ballar en parella, a pillin. Aquesta cançó solia obrir el canvi de la música disco als lents. De l'època post-Beatles de Paul McCartney, és un cant melancòlic a la península de Kintyre, a l'oest d'Escòcia i molt a prop de la costa irlandesa. Gràcies per fer-nos gaudir cada setmana amb música per al record, que ens ajuda a no perdre la memòria sonora d'uns anys que formen part de la nostra història. L'amic Quim d'Olot, amb els seus comentaris, ens confirma que una cançó t'agrada més o menys depenent de molts factors. Sobretot de com estàs quan la vas escoltar. I també, i molt important, amb qui estàs, si és que no estàs sol. Bueno, Paul McCartney va dir que era una cançó d'amor sobre com ho passaven de bé en aquest lloc, d'Escòcia. Ell s'imaginava que viatjava lluny i desitjava tornar. Bueno, això em recorda... O sigui, ell estava allà, però s'imaginava que se n'anava lluny i tenia ganes de tornar a Kintyre. Bueno, la veritat és que molts amics m'han dit, mig en broma, mig seriosament, que el millor d'un viatge és les ganes que t'agafen de tornar a casa.

0: Mull of Kintyre, Escòcia. Publicada el 1977, és el lent que li agradaria ballar a l'amic Quim Dulot. I parlant de ballar, aquesta secció es diu Els més ballats de la història. Et demanem que ens diguis una cançó que la vida real, no imaginada, t'hagi fet ballar. De qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, principis dels 2000. Ah, i si no t'importa, em dius també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que al recordar-la, molts altres oients també la recordaran. Digue-m'ho a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. I si t'agrada ballar, recorda que les tardes de diumenges seguim celebrant uns tardeus fantàstics amb la música del Cocodril a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242, i cada vegada està més maco allò, més ambientat, més divertit. Avui des de Tona ens escriu l'Eulàlia Figuerola, que diu: la meva és Barry White, no me'n puc estar de ballar. Us he trobat fa poc i estic superfascinada amb el programa. Us escolto des de Tona. Enhorabona pel programa. Mira, no fa pas gaire, vaig estar dinant a Tona. I, per cert, molt bé. Gràcies, Eulàlia. Aquesta, com que l'hem escoltat moltes vegades, és de les més demanades en aquest espai i també a les meves sessions, avui te l'envio amb una versió que té una introducció més llarga, amb uns arranjaments o unes mescles diferents, que espero i desitjo que t'agradi molt. Ah, i procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club.
2: We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it,

0: Comença l'Això van ser l'espai de sèries d'UA1 Lleida Ràdio. Bueno, són molt bones.
1: Molt bones.
0: Ara vindrà la Judit, havia de fer unes gestions abans, o millor dit, mentre arribi, i ens presentis la temàtica, actualitat que tinguis.
1: Ah, tu tens actualitat? Perquè jo de moment no en tinc gaire, eh?
0: Doncs si no tens actualitat, anirem de cara a Barraca, perquè si no ho recordo malament i no ho tinc mal entès, podríem dir que comencem com una sèrie de...
1: A veure, si funciona,
0: de seccions,
1: si
0: no?
1: Funciona, ho podem convertir en una sèrie, això. Jo recordo que fa unes 3 o 4 edicions de l'Això van sèrie, va sorgir... el tema de les sèries protagonitzades per nens i tal.
0: Vam parlar d'aquells de l'hotel i així.
1: Així és. No? I una de les teves preguntes va ser: però què se n'ha fet d'aquests nens?
0: Sí. La vaig arribar a fer aquesta pregunta.
1: Amb el cas de, i a més a l'antena, vull dir, els oients se'n són conscients.
0: Testimonis.
1: Per tant, avui la secció és què se'n va fer d'ells Disney Channel Sitcoms Edition.
0: Vale. És a dir, que això pot ampliar-se a sèries espanyoles, sèries de Nickelodeon, m'ho estic inventant, etcètera, etcètera.
1: Així és, això ho podem estirar tot el que ens doni, perquè, per exemple, jo què sé, bueno, sí, com ho has dit tu, a Espanya, no?, pues també hi ha...
0: Per exemple.
1: ...varios casos de nens actors importants, jo què sé, Aquí no hi ha qui viva, Los Serrano, tal i qual.
0: I et diré més, ara estic pensant en veu alta, però fins i tot d'actors i actrius sèniors.
1: També,
0: en
1: que van
0: sentit,
1: fer...
0: En el sentit, m'ho invento... Joselito González ho pete fent la sèrie X i de cop i volta Joselito González desapareix
1: ja no se'l coneix.
0: Perquè ha caigut en mons foscos i turbios que el priven de poder fer bé la seva feina, però segur que n'apareixerien més d'un. Prenem nota al respecte. Doncs veig que hi ha poques coses carregades a les targetes, eh?
1: Sí, perquè hi ha molt del que parlar.
0: Ah, o sigui, avui és text més que àudio, avui.
1: Així és. Vale. Però, bueno, clar, he deixat, evidentment, les capçaleres de cadascuna d'aquestes sèries. De moment en farem 3, si ens dona temps.
0: Ah, avui només 3?
1: Sí, sí, ja t'he dit, que és que aquí hi ha teca, eh? Hi ha coses a explicar.
0: O sigui, amb 3 ja omples mitja hora, avui?
1: Ho veurem, perquè jo vaig trobar moltíssima informació.
0: Ah, perquè has fet sèries, i a partir de les sèries...
1: He separat per actors, en tot el cas, és a dia d'avui cadascú.
0: Vale. Doncs pots començar amb la primera.
1: Així és, comencem amb les que són dues sèries realment, Hotel Dulce Hotel i Zack y Cody, Todos a Bordo.
0: I jo llavors aquí, quina de les dues vols que tira?
1: Tu posa la fletxeta cap a baix i que sonin les dues.
0: Tiro aquesta, per exemple.

0: Doncs Saki Cody i Todos a Bordo, no? També ve de la sèrie, com hem dit abans, Hotel Dulce Hotel. I responent a la teva pregunta, jo ja vaig de cara a barraca, comencem pels dos protagonistes principals de la sèrie, Cole Sprouse i Dylan Sprouse.
1: Clar, que jo ara hauré d'anar buscant per ficar-los i cara. Els bessons sí que els hi fico cara, però després els altres que aniràs dient no els hi ficaré.
0: Pues mira, jo et vaig dir que aquests eren un dels que continuen a l'esfera. I efectivament, comencem per Cole Sprouse, que és Cody
1: anys.
0: Martin. Sí, sí, 33 anys
1: tampoc
0: tenen.
1: Tampoc és tan gran, eh? Tampoc és tan gran, vull dir.
0: Bueno, déu-n'hi-do. És que clar, jo els tinc, jo com a molt els recordo que tenien 16 anys. És l'última vegada que els vaig veure.
1: Jo, si tu ara m'hagués dit en té 40 o 42, te diria, doncs també me quadre.
0: Bueno,
1: fa com molts anys que va
0: començar. Va començar molt de joves, de fet. El fill de Ross a Friends eren aquests dos actors i els anaven intercanviant.
1: Els anaven intercanviant.
0: Així és.
1: Perquè... Ara surt aquí, surten a Friends, és veritat.
0: Així és. Vinga, va, comencem per Cole Sprouse, que feia de Cody Martin, el diguéssim... Hi havia un que era més llest i hi havia un altre que era més entremaliat.
1: Vale.
0: Anem al més intel·ligent. Continua actuant. Cole Sprouse, sí. I això, evidentment, cal fer el parèntesi. Això ho he fet una mica gràcies a l'Aia, però jo hi he afegit aquí moltíssima cosa, vale. Perquè sí, deixava la meitat. Vale?
1: Vale.
0: Continua actuant. Cole Sprouse, sí. Clarament és un dels que millor han mantingut la seva carrera.
1: Vale.
0: Després de Disney, va fer un gir més seriós, perquè va ser Jughead Jones a Riverdale.
1: Vale.
0: No sé si tens localitzada Riverdale, si l'has vist...
1: Això no és de vampirs, no?
0: No tinc ni punyetera idea, però sí que va estar del 2017 al 2023 fent aquesta sèrie, per tant, 6 anyets. Escolta.
1: Ah, veus, és una sèrie de drama adolescent. Un grup d'adolescents que investiguen els obscurs secrets i crímens d'un poble tranquil amb problemes típics de l'escola, tal... Bueno, sí, no és... No, vale, no és de vampirs, però sí que tenia ubicada que era alguna cosa així, una miqueta fosca i així.
0: Doncs això, que segons diuen, va rellançar la seva carrera. Actualment està fent cinema independent i thrillers, allunyant-se totalment del perfil Disney. També treballa com a fotògraf professional per a revistes de moda. Això també és una cosa que veurem...
1: Una cosa més rara.
0: Sí, això és una cosa que veurem també sovint, amb aquest tipus de secció. Jo crec que passa una cosa aquí amb els nens actors, i és que quan tu ja has viscut la fama de nen, ja pots passar la pàgina, saps?
1: Perquè
0: i dedicar-te a qualsevol altra cosa.
1: Has cremat l'etapa.
0: Correcte. Aquí tenim gent que, per exemple, és fotògraf, que s'hi dedica al sector sanitari, hi ha moltes coses.
1: Vale,
0: hi ha
1: vale.
0: Fins i tot algun que ha acabat a la política, que ha muntat una empresa que s'ingenia i ha muntat una empresa de coses aeroespacials. Vull dir, els perfils són molt amplis.
1: Fantàstic.
0: Vale? Dit això...
1: Tu sabies que són italians, aquests?
0: No sabia que la seva procedència era italiana. O sigui, segurament són italoamericans.
1: Sí, però van néixer a Arezzo, Itàlia.
0: Ah, déu-n'hi-do, doncs no en tenia ni idea. Mira,
1: entenc que si Cole Sprouse va néixer a Arezzo, Itàlia...
0: Entenc que Dylan també.
1: Entenc que el seu germà, el seu bessó, posa-la amb el foc també.
0: Vinga, i aquí ja són dues preguntes que li he plantejat per a cada actor, que era, evidentment, retirat, vale? I, evidentment, no molt actiu, ens diu de Cole Sprouse. I una altra pregunta molt interessant, que és vetat per Disney...
1: Tampoc.
0: Perquè això també passa. Depèn de la vida que han pres algun dels actors d'aquestes sèries, doncs Disney, per les seves decisions, ha dit no, jo no vull treballar més amb vosaltres.
1: Jo dic Castellà, a partir d'ara lideres tu ja el programa, eh?
2: Ah, no sé per on anem, bon dia.
1: Pel principi. Estem a Cole Sprouse, encara.
0: Sí, sí.
1: Tens el paper
2: bé.
1: Aquí, tu l'únic que ens han de canviar els papers.
2: Se fa molt estrany sentar-me una altra vegada amb aquesta cadira.
0: Què et sembla?
2: Molt bé,
1: és
2: molt
1: la
2: bé.
1: Primera vegada en la història de l'Això van sèrie nostra, de la nostra història, que estem canviats de llocs.
2: No, potser us he de tornar a abandonar, no ho sé, ja ho veurem.
0: Tenim
2: algun incendi que apagar, però
1: intentarem... Cap problema. Doncs si tens la manguera fora preparada, agafa-la quan ho necessitis. Vetat per Disney, no.
0: No, però sí que ha estat crític amb la indústria infantil i ha deixat clar que no vol tornar a viure de la nostàlgia de Disney.
1: Vale.
0: I aquí la IA ens ha fet un petit titular per a cadascun dels actors també, en el cas de Cole Sprouse...
1: Però l'ha dissenyat ell o l'ha buscat?
0: L'ha dissenyat ell en funció de tota la informació que hem trobat. Cole Sprouse va ser el que millor va fer la transició de nen Disney a actor adult seriós. Per tant, a partir d'aquí...
1: A nivell masculí?
0: Sí, suposo.
1: Perquè a nivell femení...
0: Entenc que és nen protagonista d'una sèrie infantil que amb els anys ha aconseguit arribar a la maduresa actoral total.
1: Però a nivell femení...

0: tinc bastant ubicada a Selena Gómez a nivell
1: mira,
0: cantant, però bueno.
1: Selena Gómez sona així. Ara no sé què sonarà, però sona així molt ràpid, un moment.
2: Ya no duele como antes, una vez por toda la herida.
1: Fa 5 anys d'aquesta cançó, es diu De una vez.
0: Però la que canta en castellà?
3: Jo crec que no, eh?
1: Home, estic veient
0: la videoclip i és ella. La veu és la de Selena Gómez. Ah,
1: sí. Bueno,
0: això ja li van escriure fonèticament amb un paper i ella...
1: Fa cinc anys.
0: Bé, estàvem parlant dels dos bessons de parlarem, de Selena Gómez.
1: Ja m'imagino, ja.
0: Però de moment seguim amb els dos bessons. Anem amb Dylan Sprouse. Continua actuant, sí, però menys que el seu germà. Fa pel·lícules independents i romàntiques de manera puntual. Això vol dir que, bueno, aquestes pel·lícules es deuen de veure Antena 3 al migdia, vale, els caps de setmana.
3: Els diumenges de la tarda.
0: Exacte. Va muntar un negoci propi.
1: Molt bé.
0: Al Wise Medery, una fàbrica d'hidromel a Brooklyn. Que l'hidromel entenc que és una... És
1: hidromel
0: un
1: licor, és licor, sí. Sí. De fet, els vikings bevien hidromel, entre
0: mira,
1: altres coses.
0: Sembla
1: és
0: molt...
1: informació que és real, aquesta informació.
0: No, ja m'ho crec. Mira, aquí també tenim el que et deia, nen actor, ja ha passat aquesta pàgina. Sembla molt més interessat a emprendre que a Hollywood.
1: Molt bé.
0: Està retirat, semi-retirat.
1: Això és que sí.
0: Vetat per Disney, no. Encara que sí que va haver-hi certa tensió. Vale. Perquè quan va acabar Suite Life on Deck, Todos a Bordo, per així en castellà, els germans van proposar idees a Disney per continuar la sèrie i proposant-se ells com a productors executius, és a dir, estan una mica darrere de la part creativa de la sèrie. Uh-huh. I Disney va dir que no, que el control de les seves sèries és seu.
1: Molt bé.
0: I punt.
1: Se li diu dictadura, d'això.
0: Cosa que, bueno, va fer que la relació entre els germans i la gegant del ratolí,
1: molt bé. Això, fantàstic.
0: Titular. Dylan va canviar Disney per fabricar cola artesanal.
1: Molt bé, el titular de la intel·ligència artificial. Fantàstic. Tu ara què et sembla si tu me dius el nom d'aquesta dona i te tiro una altra sintonia que tinc aquí? Això és correcte? Puc fer això?
0: La de Hotel Dulce Hotel, la pots tirar, sí, sí.
1: És aquesta?

0: Vinga.
1: La podeu veure a Disney Plus, la podeu veure a Disney Plus.
0: Patrocinat Espai Verd de Disney Plus.
1: Brenda Song, London Tipton, la que va ser una paròdia de Paris Hilton, evidentment adaptada a una sèrie de televisió per a públic infantil. London Tipton era la filla del magnate dels hotels Tipton i, evidentment, també vivia a l'hotel amb els nens i també es va anar al vaixell amb els nens quan van canviar l'escenari. Dit això, continua actuant? Sí, moltíssim. Probablement la carrera més sòlida després de Cole. Vale. Abans ens deia que Cole era el que més havia triomfat. Vull dir...
0: Aquesta li fica de veu alguna cosa de Zootrópolis.
1: Així és. És actriu de veu. També ha sortit en sèries com a Dollface o Estación 19, Station 19, la dels bombers, aquella...
0: Que també té 50 milions de temporada.
1: Així és. I altres projectes de cinema. Molt respectada a Hollywood, i a més aquí obrim una mica de crònica rosa. És molt coneguda per la seva relació amb Macaulay Culkin,
0: molt bé.
1: Tenen fills junts, el nen de Solo en Casa, per si.
0: Des del 2017.
1: Així és.
0: Porten junts.
1: Així és. I es veu que ja des de l'època on Macaulay Culkin ja es veu saludable, que això està molt bé.
0: Fantàstic. Celebrem.
1: Evidentment no està retirada i en absolut està vetada per Disney perquè ha tornat a treballar amb alguna sèrie de Disney Channel anys després.
0: Molt bé.
1: Brenda Song va passar d'hereva excèntrica a actriu consolidada de Hollywood.
0: Aquest és el titular de la intel·ligència artificial. Estic, gestiono jo la secció,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, perquè a la propera sintonia que tiris hauré de marxar. No.
0: Vale, jo en principi d'aquí un minut i mig se m'ha informat que tinc una altra tertúlia, però ja me quedo.
2: Vale.
0: Sí, perquè no? Si no serà un monòleg de l'Ivan.
1: Me puc quedar jo sol parlant, però clar, llavors... Vinga, va, anem a Maslee Tisdale, que era la noia...
0: No, jo també.
1: La noia de la botiga de records i dolços que hi havia a l'hotel.
2: Aquesta em sona.
0: Aquesta és la de High School Musical, no?
1: És Maslee Tisdale, la de High School Musical, la de Phineas i Ferb, és aquesta, Maslee Tisdale.
0: La dolenta...

0: entre cometes, de Sharpay. High School Musical.
1: La Sharpay, sí.
2: Exacte. Aquesta va sortir... Ashley Tisdale, perdoneu. Va sortir de la sèrie abans de anar-se'n al vaixell, i és essencial només del cast original de la sèrie. Continua actuant, sí, però encara menys. Ha fet doblatge i, de fet, continua interpretant a Candace, a Phineas i Ferb. S'ha dedicat a la producció televisiva.
0: Ah, és la germana.
2: De, correcte, és la germana de Phineas i Ferb, així
0: doncs
2: és.
0: Diré que fins i tot s'assemblen i tot.
2: Sí? Home, tenen uns dibuixos certament abstractes,
0: Si li canvies el color del pèl...
2: I li portes una mica el coll, perquè
0: té,
2: clar...
0: Té una cara semblant, sí, sempre. 40 anys té, aquesta?
2: Sí, clar. De fet, mira, us explicaré també una curiositat. En principi, els rols de Ashley Tisdale i Brenda Song estaven rotats a la sèrie original, però van trobar que posar una noia rossa que feia un personatge que, diguéssim, era una mica més... tenia el cap una mica més buit, i un personatge asiàtic que sigués la responsable i la d'això, doncs van considerar que si rotaven els rols, doncs això, no interferirien tant o no es clavarien tant amb aquests estereotips ja aclarits. Per tant, interessant, això.
1: Sí.
2: Dit això, no està retirada oficialment, però és molt selectiva i no està vetada per Disney. De fet, com hem dit, segueix lligada i treballant amb la marca.
0: Molt bé.
2: Va passar, el titular és aquest, va passar d'estrella de Disney a empresària i mare influencer.
1: M'agrada molt de retirada, no oficialment, però molt selectiva. No és això que m'agrada. Quina sort.
2: Bueno, clar, imagino que també quan tens fills la cosa canvia una mica, perquè a més són molt petits els fills.
1: Quan, o sigui, l'última temporada... quan tens diners.
2: Sí, clar, bueno, això és una altra. Clar. Però sé que l'última temporada de Phineas i Ferb la va gravar embarassada, perquè ella va posar com a condició no fer els crits que feia com a Candace, perquè, clar, el nen se li estressava.
0: En sèrio, això passa?
2: Sí, i els crits els van repescar de temporades anteriors.
1: Carai.
2: Així, curiositats que jo us explico,
1: Això, en sèrie.
0: Molt bé.
2: Seguim amb el cas de Suite Life, en general. Passem a Phil Lewis, el senyor Mosby, l'encarregat de l'hotel i del vaixell. Vale? I és un dels casos més curiós perquè continua actuant, però poc. I el seu gran treball ara és...
0: Poc dirigir... i com vull.
2: Correcte. I el seu treball ara és dirigir televisió, és a dir, ha passat de davant dels focus a darrere de les càmeres. Ha dirigit episodis de sitcom com Como conocía vuestro padre, el revival d'iCarly i altres comèdies de Disney Channel com Buena suerte Charlie o Jessie.
0: Molt bé.
2: Per tant, bueno, això, segueix a la seva carrera. Ha retirat, no, però darrere de les càmeres, evidentment. Tampoc està vetat per Disney.
0: El poden contractar com a càmera.
2: Sí, de fet, sí. I aquí diu, dada potent per a ràdio, Abans de Disney va tenir un accident molt greu de trànsit que gairebé destruís la seva carrera, però The Suite Life el va rescatar professionalment.
1: Carai, tu.
2: Sí, sí. Mr. Mosby ja no gestiona hotels, ara dirigeix sèries des de darrere de la càmera.
0: Aquests titulars, per sort, la intel·ligència artificial mai podrà ser periodista.
2: No,
0: els titulars són bastant
2: dolents. No, està clar que no.
0: Els titulars són bastant mediocres, la veritat.
1: Esperem que no.
2: De l'hotel al vaixell. Tornem a Suite Life on Deck perquè parlem de Debbie Ryan, aquella noia texana, si no m'equivoco, que generava contrast amb els nens i que va acabar sent la parella de Cody. Continua actuant, sí. De fet, després va protagonitzar Jessie, un altre èxit, una altra comèdia de situació de Disney Channel, dels quals alguns dels nens actors aquells no van acabar gens bé. Però bueno, aquest és un altre tema, ja repassarem un altre dia.
0: Surt a Fast and Furious 10.
2: Sí, correcte. I també va fer sèries com Insatiable i també està lligada al món de la música pel seu matrimoni amb Josh Dan, que és de 21 Pilots. És un dels integrants de 21 Pilots.
0: El que no està tatuat del coll.
2: Així és.
0: El que veig.
2: No està retirada, no està vetada per Disney i el titular que ens dona és va aconseguir quedar-se a Disney i després saltar a Netflix.
0: Aquest és el titular,
1: Aquest és el
0: titular.
2: Tampoc s'hi maten, Jo trobo que no...
1: És que fer això sigui un peu de foto com a molt,
0: per exemple, la sèrie Insaciable que has dit abans, una temporada, la sèrie?
2: Bueno, ja, Netflix, no? Imagino.
0: Netflix.
2: Bueno, ja ho fan, això.
0: Del 18 al... Ah, no, dos temporades. Del 18 al 19, dos temporades, 22 episodis.
2: Bueno, mira, pot estar fins i tot acabada. No sé si cancel·lada o no. Bé. Seguim amb Kim Rhodes, que era la mare dels nens, la mare de Zack i Cody, que vivien a l'hotel perquè ella era la que s'encarregava dels espectacles. Era cantant a l'hotel i, a canvi, li cedien la suite perquè vingués amb els seus fills. Continua actuant? Sí. De fet, és molt volguda, molt estimada pel seu paper a Supernatural.
0: Molt bé.
2: Continua treballant a televisió i a cinema independent. No està retirada i no està vetada per Disney.
0: Vale.
2: Això, ja, és que el titular és el que ja he explicat.
1: A veure, passem, la mare de Zack i Cody va trobar una segona vida televisiva Supernatural. Molt bé.
2: Per tant, podem concluir amb la primera sèrie i que tots han sortit bé de tot això, de...
0: Molt bé, i de les...
2: D'aquesta carrera.
0: I de les... Aquest també.
2: No, sí. Però en principi no han entrat, per lo que s'insinua aquí.
0: N'hi ha, molts que sí, d'aquests no, no confirmo d'aquests, però és conegut per tots que molta estrella diamant en brut de Disney ho ha passat malament.
2: Bueno, sí, Hannah Montana, Miley Cyrus se n'ha fumat uns quants porros en públic, vull dir que no...
0: Més fora
1: això. Sí, no, és el mateix. Jo crec que hi va haver alguna coseta blanca més.
0: Escolta'm, te queden 10 minuts.
2: Vinga, va, pues, si
1: va,
2: et sembla...
1: Va, que potser puc acabar i tot.
2: Anem molt ràpid amb Los Magos de Waverly Place.
0: Vale, farem una cosa. A petició de la Judit, en comptes de ficar la sintonia de Los Magos de Waverly Place, te fico això, mira.

0: Ahí arruizado Rain, ¿eh?
1: De, veus, com tenia raó.
0: Selena Gómez and the Essin.
2: Sí, que era el seu grup.
0: Ah,
2: sí, sí. No, de fet, a l'última temporada de Los Magos van reversionar la versió,
0: vale.
2: Van reversionar la cançó amb The Sin, que era aquesta gent. Bé, comencem per Selena Gómez, no? Interpretava Alex Russo, la protagonista absoluta de la sèrie, juntament amb el seu germà Justin. Continua dedicant-se a la interpretació. Què diríeu, què diríeu?
1: Que sí.
2: Com hem dit abans, Selena Gómez a dia d'avui és mocatriz. Eh?
1: No, això no ho he sentit en ma vida.
2: No? Això no. Li encantava a la Míriam dir això.
1: Ah, sí.
2: Sí.
1: Home, també... sonen... Com a sonoritat és molt
0: maca. Mocatrices com la BBC. També. Bones notícies i comuniones.
1: Sí, sí.
2: Bé, tots sabem que després de Disney va fer aquest salt definitiu com una superestrella. És la protagonista de... Una de les tres protagonistes de Only Murders in the Building. Són assassinatos en l'edifici, eh? Una de les sèries de Hulu més prestigioses dels últims anys. Continua la seva carrera musical i també ha fundat Rare Beauty, una marca de cosmètica d'èxit enorme.
0: Vaja.
2: Entre moltes altres coses, eh? Perquè fins i tot Selena Gómez té paelles. Té una, com la Belén Esteban.
0: La Belén Esteban té paelles?
2: Sí, pues, també té un set de paelles, eh? De, així com de disseny...
0: Quan tens diners no saps què fer.
2: S'ha d'invertir,
0: no
2: s'ha d'invertir.
0: No saps.
2: Bé, a banda de tot això, també és, és productora de cinema i televisió. De fet, és una de les instigadores i productores de l'spin-off, que ara està en emissió, de Los Magos de Waverly Place, que es diu, no ho sé com es diu en castellà, en anglès és Wizards Beyond Waverly Place, perquè ja no viuen allí.
0: Vale.
2: També ha reprès el seu paper com a Alex Russo en almenys 4 capítols d'aquest revival spin-off raro. Evidentment no està retirada i no està vetada per Disney. De fet, és una de les exestrelles amb millor relació pública amb la marca.
0: Molt bé, celebrem.
2: Per tant, passem a David Henry, Justin
0: Russo. No, però espera't, Selena Gómez va passar de maga adolescent a imperi mediàtic global.
1: Clar, és que t'has deixat
2: el millor. El titular, ja, no me'l deixo més. Anem amb David Henry, com dèiem, sí, continua actuant, però amb menys visibilitat. Ha fet cinema independent i alguns projectes de televisió i, evidentment, com hem dit, també ha començat a treballar com a director i productor en l'spin-off de Los Magos de Waverly Place, abans mencionat. Té part del control creatiu i és un dels protagonistes, per no dir el protagonista absolut, perquè ara els seus fills són mags,
0: claro.
2: Així dir-ho. Per tant, reprèn a temps complet i és l'únic el seu paper de Justin Russo. Ha intentat construir una carrera més discreta i familiar, no està retirat, però evidentment no té el focus mediàtic que tenia abans, i no està vetat per Disney, tot i que va tenir problemes amb la justícia quan el van detenir perquè li van trobar una arma carregada a un aeroport.
0: Per com
2: detall.
0: Es diu? Per defensa pròpia.
2: Sí, exacte. Aquí diu, ha mantingut molt bona amistat amb Selena Gómez i han continuat col·laborant, i el titular... David Henry va canviar el protagonisme adolescent per una carrera més tranquil·la darrere i davant de la càmera.
0: Que això són frases de resum, no són titulars.
1: Sí, sí.
2: Anem amb el tercer dels fills. Jake T. Austin, interpretava Max Russo, aquest ja va tenir una mica menys de protagonisme a la sèrie, sobretot perquè va començar com un actor infantil que devia de tenir 10 anyets quan va començar la sèrie. Va continuar actuant, sí, però de manera irregular. Va tenir una bona etapa a The Fosters, va ser actor de veu a la pel·li de los emojis, The Emoji Movie.
0: Quanta gent la va arribar a veure,
2: Sí, jo la vaig veure, per cert.
0: Pues tu i dos més.
2: Sí, sí. Després d'aquesta última pel·lícula, la seva presència pública ha baixat molt. No està retirat oficialment, però està força desaparegut del gran circuit i s'especula que està vetat per Disney, ja que va ser detingut, i aquesta és una de les regles, que faria incompatible una nova relació laboral amb ells. Excepte, suposo, si ets David Henry i tens molts diners per començar una nova sèrie, i llavors sí que pots.
0: Clar.
2: Tot això és especulació, però és l'únic membre del repartiment original que no ha reprès el seu paper a l'spin-off de Los Magos de Waverly Place, tot i mostrar moltes ganes a xarxes, el que reforça la teoria, ja que ha passat amb actors d'altres sèries, com Hannah Montana, amb Michael Musso.
0: Molt bé.
2: Prometia molt, però la seva carrera s'ha anat apagant.
0: Vaja.
2: Aquest sí que és una mica un titular,
1: això,
2: no?
1: Això com a posar-ho a la làpida.
2: Sí.
0: Sí, fins que se'm va apagar del tot. S'acaba així la frase. Se'm va anar a apagar fins a arribar aquí.
1: Sí, sí, exacte.
0: Fins, que se'm va apagar,
1: fins aquí hem arribat.
0: Fins aquí hem arribat.
2: Anem amb Jennifer Stone, la millor amiga d'Alex Russo a la sèrie, vale? Interpretava Harper Finkel, i és un dels girs més sorprenents amb la carrera d'actor. Continua treballant a la tele només ocasionalment, vale?
0: Quan vol.
2: Sí, perquè es va formar com a una infermera registrada i, de fet, tot això va passar durant la pandèmia, on s'hi va centrar especialment per fer reforç als hospitals. Va mostrar cert ressentiment amb David Henry, per no comptar amb ella pel reinici dels Macs. De fet, hi ha un podcast d'aquests podcast revival que es fan ara amb membres del cas, que es diu Wizards of Waverly Pot. Bueno, ara ja no està en emissió, però va estar-ho. I va mostrar, d'això, ressentiment amb David Henry, en fi, com si no s'hi portessin gairebé a nivell personal, vale, però mostrant que té moltes ganes de sortir a la nova sèrie dels Magos.
0: Però que tampoc ho està petant, no, aquesta sèrie?
2: No, en absolut, en absolut. Mira, la primera temporada va fer 20 capítols, la segona va fer 10, i l'han renovat per una de 4 per acabar-la, com a mínim.
0: Vaja.
2: Perquè és una franquícia gran de Disney i no la volen deixar penjada.
0: Uh-huh.
2: Doncs això, finalment, Jennifer Stone apareixerà en un d'aquests 4 capítols finals de Los Magos de Waverly Place i, doncs això, està retirada parcialment, però ha prioritzat la carrera fora de Hollywood. No està vetada per Disney. La millor amiga d'Àlex Russo va deixar Hollywood per dedicar-se a la salut.
0: Molt bé.
1: Això ho haurien d'haver fet potser molta gent abans.
2: Vinga, va, anem amb els dos pares de la sèrie, Maria Canals Barrera i David DeLuise. Vale? Anem ràpids. Continuen actuant? Sí, tots dos. Maria Canals Barrera fa molta feina de doblatge i televisió. David DeLuise, per una altra part, fa aparicions esporàdiques en televisió i entre elles va aparèixer també en 3 o 4 capítols del reinici de Los Magos de Waverly Place.
0: Maria Canals Barrera podria ser perfectament l'actriu de...
1: De la Riera.
0: El cor de la ciutat.
2: Sí, correcte. De fet, no sé si és espanyola. No sé si és d'origen espanyol, però a la sèrie eren una família italo-mexicana. David DeLuise era el pare era la part italiana, la mare era la part
0: mexicana. L'Espanya dels Estats Units, Miami.
2: Sí, correcte. Dèiem, a banda, tots aquests dos han seguit participant en produccions interpretant el mateix rol, no els pares de Los Magos de Waverly Place, sinó el matrimoni, un matrimoni. Es veu que tenen molt bona química entre ells i demanen aquesta dinàmica un altre cop.
0: Vaja.
2: Tots dos no estan retirats, no estan vetats per Disney, però amb el cas de David DeLuise s'especula que en els últims mesos s'ha desvinculat completament de l'univers dels Magos de Waverly Place, cosa que és molt raro perquè sempre hi anava a convencions, a coses d'aquestes que preparen els fans, de reunions i totes aquestes.
0: Maria Canals Barrera, actriu i cantant estadounidenca d'ascendència cubana i catalana. Vaig a buscar
1: Mira,
0: més informació.
2: Home, Canals ja ens deia, ja ens podia dir alguna cosa, sí, sí. Com dèiem, estàvem parlant de David DeLuise, que tot i el seu amor immens per l'univers de Los Magos de Waverly Place, es veu que s'hauria enemistat amb David Henry, també el protagonista d'aquesta sèrie. Es veu que aquest noi, escolta, no deixa una canya dreta. Henry, a més de tot això, de tot el que m'he explicat ja, és molt conservador i es diu que els motius polítics haurien intervolit la seva relació. Ja sabem que la situació política als Estats Units està molt tensa.
1: Sí.
2: Bueno, als Estats Units i a tot arreu.
1: Tot arreu.
2: Però en aquest cas, això farà que no aparegui als últims capítols de l'spin-off dels Magos de Waverly Place, tot i que Maria Canals Barrera sí que apareixerà en un d'aquests 4 capítols.
0: Molt bé. No em surt gaire informació al respecte, més enllà d'un tuit on ella va dir que sí, que tenia, com ho diu, "Yes, my parents are from Cuba and of Catalan heritage." És l'únic que ha dit aquesta.
2: Molt bé, tenim una estrella de Disney Channel que potser parli una mica de català.
0: No fa pinta.
2: Així una mica de sobre.
0: No fa pinta.
1: No ens flipem tant.
0: Un minut i mig.
1: Jo crec que un minut i mig potser no ens dona temps.
2: Evidentment, no ens dona temps a repassar la següent sèrie, que aquesta era una de les fortes, perquè era Hannah Montana, eh?
1: Doncs mira, farem hype i ho deixem
0: per l'altre. Exacte. Estic dirigint jo el programa avui.
1: Perdó.
0: És que tu no estàs aquí a la taula de so avui.
1: No.
0: Doncs avui...
1: A més, amb el favor que m'han fet.
0: Jo faré ara l'ajut i diré... Queda un minut.
2: Això que es diu...
0: Espavileu-vos.
2: Stay tuned a l'Això van sèrie perquè en algun moment es reprendrà aquesta secció amb altres sèries de Disney Channel i ja us asseguro que la propera que repassarem és Hannah Montana, que aquí hi ha molta tela que tallar.
0: Doncs...
1: Gràcies, Ivan, per aquesta secció.
0: Gràcies, Ivan. Judit, nosaltres ho deixem aquí. Fins la propera. Adéu-siau.
2: Adéu.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: M'arrenquem a l'octubre en teatre.
3: Fantàstic.
2: Teatre amateur,
3: molt bé.
2: Que teòricament és el nostre camp més... bé, més, com més fonamental, no? Més el pilar. Ara ja tornem a començar la temporada del teatre professional infantil i tenim programades ja d'aquí fins a final de temporada 7 obres.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
4: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan la porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
3: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
4: Anem al teatre.
5: La porta de l'escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i em semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de casa.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Funky Tracks Radio.
4: Elegido producto del año por los consumidores.
5: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
4: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
5: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
3: Utilitat, no? Que funcionen.
5: Utilitat, sí. Utilitat. Com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
3: Sergi, tu portes jo, ulleres.
4: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
3: Clar.
4: I després les de la IA.
3: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
4: 300 euros.
3: Jo pensava que més, eh?
5: Jo em pensava que molt més.
4: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
5: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, eh? Són pijes.
2: Ona Maresma. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: dels transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu doncs, de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
4: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
1: L'univers infinit.
0: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
2: Fa masses dies que no sé cap on anar.